0: Muchísimo, gracias, Luis Cafeína. Gracias por la generosidad. Ha sido un gusto teneros aquí. Gracias a todo el público que nos ha acompañado en este faro que hemos hecho desde Badajoz, reivindicando la libertad, la diversidad y la igualdad. Que disfrutéis de los palomos.
1: El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
2: Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales.
3: Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
4: Dale, José. Venga, va.
5: Hola, nana. Cátila, podría anar a dormir.
2: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
6: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
7: Comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
8: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
9: És un animal.
10: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
11: Quinturarro que acaba de fer la minya mà.
12: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
13: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaquer.
14: Bon dia, com esteu?
15: Bon dia, sí que.
14: Matí apassionant, Flaqui.
15: Com mola, aquests dies,
14: Hem obert el bar, el teniu disponible als canals de YouTube del Què t'hi jugues, de Carrusel, del Diari As. Tornarem a obrir el bar dilluns a les 11 del matí. Allà teniu l'última hora del fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. Estic sorprès per lo a saco que ha anat el Barça a tancar-lo ràpid. Ara us explicarem detalls. Sorprès, perquè ja us vam dir que el club volia no un, sinó dos davanters. No un, sinó dos davanters. I ja s'ha gastat 70 milions d'euros, es gastarà en les properes hores 70 milions d'euros per l'extrem. Un extrem polivalent, Anthony Gordon. I ara van a saco a pel davanter centre. Aquestes són les prioritats que havia marcat l'àrea esportiva. I pim-pam, va per feina, Flaqui?
15: Sí, sí, com s'han de fer les coses, quan tens les coses clares i abans que es pugui encarir o entrar més gent a competir pel fitxatge, tanca'l.
14: En un moment us donem detalls d'un acord que ja està tancat. Nil Solà, fins al punt que el jugador aterrarà a Barcelona aquest migdia i passarà a revisió mèdica.
16: Sí, d'aquí a un parell d'horetes està previst que arribi a les 2:20 a la terminal privada de vols a Barcelona. A les 3, en principi, a l'Hospital de Barcelona, revisió mèdica, que va de tancar els firmes del contracte, i avui mateix podria ser oficial com a nou jugador del Barça.
14: I per requadrar, i que ho tingueu clar, i en un moment ho ampliem el Què t'hi jugues, el fitxatge d'Anthony Gordon arriba per cobrir la posició de Marcus Rashford. Marcus Rashford, aquesta és la idea, no seguirà al Barça perquè el club aposta, com us vam dir, per un perfil diferent, més agressiu, que vagi millor a la pressió. L'equip tècnic ha detectat que en alguns partits d'aquesta temporada al Barça li ha faltat energia, sobretot quan no hi havia Rafinha. Gordon ve al lloc de Rashford. Rafinha continuarà al Barça. Aquesta és la idea. Rafinha continuarà al Barça. I el fitxatge de Gordon no implica que el davanter centre sigui de perfil més baix. Hi haurà inversió, Nil, també pel davanter centre i atents als moviments de les properes hores.
16: De fet, et diria que a la velocitat de creuer que té ara mateix Deco farà una primera ofensiva que pot traduir-se a la primera oferta formal del Barça per Julián Álvarez, que podria ser a les pròximes hores, el somni humit de Lluís Flaquer.
15: Sí, senyor.
16: Primera oferta, que no vol dir que l'hagi d'acceptar, i també al Barça sí que li ha arribat que Julián, en cas de sortir, veu molt bons ulls al Barça perquè vol ser feliç i amb el Xolo no ho és gaire.
14: Ara ho ampliarem, al tanto el que està explicant el Nil Solà, i requadrem al Barça. Julián Álvarez li ha fet arribar que ja ha traslladat a l'Atlético de Madrid la seva voluntat de fitxar pel club blaugrana. Desconec hores d'ara si també serà un fitxatge express com el d'Anthony Gordon, ràpid abans del Mundial, que és el que ha volgut el Barça, o s'allargaran les properes setmanes i el Barça ha de mantenir l'opció alternativa a Julián Álvarez, com us hem explicat, João Pedro, Lautaro, altres davanters, però el que us podem explicar a aquesta hora del matí és que Julián Álvarez ja ha traslladat al Barça, que ha comunicat a l'Atlético de Madrid que vol fitxar pel club blaugrana i en les properes hores s'acceleraran moviments que ara detallarem en un moment al que t'hi jugues, que no està malament, eh?
15: Gens malament. Que t'hi jugues.

0: 12 i 9, fins a les 2 del migdia, el que t'hi jugues a ser Catalunya. Al bar ha vingut el Jofre Mateu, que es queda una estona més per analitzar el programa, els moviments al mercat que ens està regalant el Barça. T'agrada Anthony Gordon, eh?
1: M'agrada Gordon. Crec que és un perfil de jugador que encaixa en aquest projecte de tenir un equip jove, de tenir un equip amb gana, de futbolistes que encaixin amb la idea de Flick, de trencar espais, de ser molt dinàmic, de molta energia. Si a més fem la rematada final acompanyant la del desig de Flaquer amb Julián, em sembla que serà domino.
0: I ha baixat aquí l'Adrià Soldevila, que diguem-ne és la part racional de la redacció, perquè molts us pregunteu el mateix que ens preguntem nosaltres: com pagarà i inscriurà el Barça a aquests jugadors, no? Ara ens ho expliques, Solde, perquè tens resposta, per això.
2: Sí, senyor.
0: Tens resposta. Gràcies. Va, abans, en marxa la roda de premsa de comiat de Xavi Pascual com a entrenador del bàsquet. Al Palau, Xavi Seixo, què tal, com estàs?
3: Què tal, sí que aquí estem amb la roda de premsa, una roda de premsa que continua en aquests moments a la sala de premsa. Hem de dir que hi ha la presència del president Rafa Juste, d'Enric Massip, de Joan Carles Navarro, de Mario Bruno. Per tant, bueno, doncs una roda de premsa en la que, com dic, continua, ha començat en punt pràcticament a les 11:30, i bueno, doncs d'entrada he dit que no ha volgut parlar del seu futur, Xavi Pascual, i si et sembla podem recuperar dos moments. Un en què diu Xavi Pascual que ell estava patint molt, que no vol patir perquè ell és un guanyador i cada vegada que perdia un partit patia més i més. Escolta'm-lo.
4: La situació és una situació de desgast. Heu d'entendre que no sóc la mateixa persona que va deixar el club el 2016. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar, i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
3: Bé, això és el que ha dit. Insisteixo, li he preguntat jo mateix si era certa l'oferta de Dubai. Ha dit que no tocava en aquest moment parlar d'això, que això es parlarà a final de temporada, que ara no és una qüestió de parlar del seu futur. I de si hi ha hagut una guerra o no entre Xavi Pascual i el club, ha insistit diverses vegades que ell ha estat treballant juntament amb Mario Bruno i amb Joan Carles Navarro sense cap tipus de problema, i escoltem-lo, ha dit que no hi ha cap guerra.
4: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut 0 problemes amb la direcció esportiva. 0. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim.
3: Bueno, doncs això és bàsicament el que ha comentat Xavi Pascual, que, insistim, doncs ha volgut fer aquesta roda de premsa, que per cert ha acabat ara mateix, i si et sembla, sí que podem anar a buscar alguna opinió en uns instants per també requadrar més coses al voltant d'algun altre company que ha estat a la roda de premsa.
0: Perfecte, doncs sí, escoltem algun altre company periodista que ha estat en aquesta roda de premsa de comiat de Xavi Pascual per saber la impressió que, home, escoltant la primera reflexió de Xavi Pascual, òbviament és respectable, perquè quan un parla de sentiments això ho porta cadascú a dintre, i no som ningú per jutjar des de fora, però a nivell professional crida una mica l'atenció, no?, que Xavi Pascual digui que se'n va perquè està patint, sí, per les derrotes al Barça.
5: Sobretot perquè també parla de que no sóc la persona adequada per liderar aquest projecte engrescador i encoratjador que està preparant el Barça. Clar, si el projecte et sembla tan engrescador i encoratjador, se suposa que també el teu patiment deixaria de ser tal, no?, si el projecte t'engresca i t'encoratges, perquè entens que pot haver-hi més victòries que derrotes. Però vaja, esperarem que la gent que en sap molt més de bàsquet ens interpreti millor aquestes paraules de Xavi Pascual.
0: Xavi, no sé si podem anar ja amb la teva opinió, també la d'algun company, o aguantem i et donem una mica més de temps.
2: Deixa'm un minut. Vale. Deixa'm un minut i de seguida torno cap aquí, perquè dins la sala de premsa el Quantum no té cobertura, però aquí fora sí, i llavors haig d'anar a buscar un company.
0: Perfecte, doncs et donem un minut perquè vagis a buscar un company. La sala de premsa del Palau Laurana és una espècie de cova interior, cau, i això fa que a vegades no puguem connectar perquè la cobertura de telèfon mòbil que ens permet parlar amb la Índia, per exemple, o amb Austràlia, que està a l'altre costat del món, no ens permet poder connectar amb un lloc que està a Barcelona.
1: Però jo ja sabeu que bueno, no estic aquí per comentar bàsquet, ni molt menys, està el Sisó, però és sorprenent la primera notícia, i quan escoltes les declaracions dels protagonistes, en aquest cas Déu, et canvia la perspectiva, no? Un sempre t'imagina, ostres, què ha fet Xavi Pasqual, com pot ser, reps informacions, i llavors escoltes les seves explicacions del per què se'n va, i el prisma és absolutament diferent, no? Moltes vegades la vessant humana de les persones que són protagonistes de les decisions que estan prenent et fa canviar la perspectiva, i està bé que aparegui, per mi, que aparegui en primera persona i ho expliqui.
0: Sí, t'ha vingut a dir, com que ell ja està al tram final de la seva carrera i ja ha viscut els millors anys de la seva vida, que van ser del 2008 al 2016 al Barça, que fins al 14 ho va gaudir molt, va guanyar molts títols, de fet tots amb el Barça, que després va patir, els dos últims anys va patir, que no va marxar perquè era barcelonista i se'n penedeix de no haver-se'n anat abans, i entenc que no vol repetir la mateixa situació, i ha dit Xavi Pasqual, literal, que se'n va perquè està patint massa, sí, sí, al Barça, que no hi ha cap guerra, que continua sent el més laportista, ha dit Xavi, sí, Pasqual, però se'n va sense aclarir si serà al Dubai, que entenc que és el club on marxarà.
6: Jo he seguit la roda de premsa i l'he vist bastant tocat, a Xavi Pasqual, molt reflexiu, sense ganes de fer sang amb ningú, perquè de fet li han preguntat diverses vegades si s'havia sentit menys tingut o si havia sentit que el Barça de bàsquet era secundari i que manava el futbol i que, per tant, les decisions del bàsquet es prenien amb molta paciència i sense tirar-les endavant ràpid, i no ha volgut entrar massa en detalls. Sí que és veritat que ha dit que a Europa últimament les coses s'han de fer extremadament ràpides i que en el Barça no és així.
0: Aviam, que ja ha entrat i sortit de la cova el Xavi Seixó.
2: Sí, home, aquí estem amb el Ramon Palomar, del diari Esport, que, bueno, doncs fa molts anys també que segueix l'actualitat del Barça. Ramon, què tal? Gràcies per venir.
7: Què tal? Bon dia.
2: Bueno, què t'ha semblat, Ramon?
7: Bueno, acomiadat ja estava clar quan ha aparegut tota la plana major de la directiva blaugrana amb els responsables de la secció. Sabíem que no anava a ser res dur pel club, i efectivament el Xavi ha estat molt elegant, parlant del cor, que la seva dinàmica de treball no és la que ara mateix té el club i que ha decidit deixar-ho. Jo crec que no ha volgut fer absolutament gens de mal, simplement ha mostrat el seu dolor, ha estat a punt de plorar inclús en el moment que s'acomiadava, pensava en els aficionats, però està clar que ell té una forma de treballar que jo m'ho crec, que és diferent, molt més àgil de la que un club de futbol pot fer, i no ha volgut entrar en el tema de fitxatges i estava frustrat pel tema aquest, que era un dels temes evidentment dolorosos, i sobretot ha parlat del cor, com no fica el Barça als quarts de final, que no li havia passat mai. Clar, quan el club el portes al cor és molt dur tot el que passa i no surten bé les coses.
2: L'escolta ja el Ramon, eh?
0: Ramon, això, estàvem parlant sobre el que xoca, no? Que algú et digui que se'n va perquè pateix, i que aquest és el motiu. Clar, sent pot ser veritat, no sé si és que ell prefereix tampoc evitar guerres públiques i se'n va d'alguna manera sense enemistar-se amb ningú. Però clar, sorprèn que Xavi Pasqual digui que el motiu pel qual se'n va és que hi ha un projecte il·lusionant, però ell no es veu liderant-lo perquè està patint. Home, si hi ha un projecte il·lusionant, se suposa que patiràs menys, no?, la temporada vinent, si el projecte realment és il·lusionant.
7: Tens raó. Jo crec que s'ha contradit en algun moment en aquest sentit, no? Perquè quan t'estan oferint un projecte il·lusionant, com dius tu, amb més pressupost, bons jugadors, i alhora dius que no pots treballar, ostres, és una mica estrany, no? Perquè tu ja arribes al club sabent com és... Bueno, ha dit que realment no sabia, que havia passat uns anys i que la dinàmica no era la que ell esperava, però ara ja ho sabia, i potser les coses es podien haver arreglat d'alguna manera, però quan ja ha pres una decisió, darrere hi ha un club que li ofereix tants diners, això... Jo no vull dir que sigui el tema que hagi decidit, evidentment, però un contracte que el triplica i un pressupost amb el qual podrà fitxar i desfer com vulgui, i connexió directa amb la direcció esportiva i els diners que calguin, doncs clar, jo suposo que ell es veu allà amb unes prerrogatives i un control absolut que aquí no tindrà, i és el seu club, perquè ho ha deixat molt clar que el Barça és el club i vol que guanyi i el que sigui, però, o sigui, a nivell de funcionament ell creu que no de fet ho ha dit, Xavi ho ha dit, al final ens tindríem problemes perquè no veiem les, la, el funcionament de la mateixa manera, i ella ha decidit, per no fer-se mal, doncs deixar-ho córrer. No sé, cada un pot tenir la seva opinió. Jo crec que hi ha més de la part de que li ofereixen a Dubai, que jo crec que s'acabarà a Dubai, tot i que no ha volgut dir-ho, que tindrà un pressupost il·limitat i tindrà mans obertes per fer i desfer i fer com ell vol, i aquí l'estructura no funciona així. I jo crec que m'ha estranyat, perquè ella venia del Barça. A veure, jo no dic que el Barça fos igual fa 10 anys o 12, però, vamos, el funcionament era molt semblant. Per això jo li he preguntat si era, havia fitxat més pel cor que per la... Pel, i ho ha reconegut, que... Però després jo crec que ha estat molt, tot l'any molt a la defensiva, tot i que ha lluat el Juan Carlos Navarro, el Mario Bruno Fernández, tota la direcció esportiva, que cosa que jo crec que no ha passat, que han tingut més d'una enganxada. Però bueno, avui ha estat molt elegant, sap que li queden els play-offs de la Lliga Endesa, vol guanyar la Lliga, amb tota la secció de mans, no podia fer grans afalls contra el club, ni contra l'afició, al contrari, ha demanat que, que el recolzi, que estigui al final. Veurem el públic, jo crec que estarà amb ell, però d'alguna manera també hi ha molta gent que no acaba d'entendre molt la seva postura.
2: Va, una cosa que, Ramon, si em permets, clar, ara s'han fitxat 4 jugadors, sembla ser, clar, ell ha dit que en principi, bueno, pues que poder no està, ja s'entén una mica, que ell poder no estava en aquest de joc, de fitxatges, no sé què, però clar, ara pot venir un entrenador que aquests jugadors no els hi agradi, o no sé, és que clar, ara hi ha jugadors que queden una mica aquí en el limbo, no?
7: La última pregunta just que li he fet, que diu, no, jo ho he fet quan jo encara era entrenador i tal, zap, però tu ja no hi seràs, i bueno, seria una pregunta per Juan Carlos Navarro, de fet, no?
0: Que sí, però
7: no,
0: Navarro papa, seguirà o no seguirà?
7: Bueno, aquest tema no ha sortit, però a tot apunta que no, és un altre tema, clar, ja s'està parlant d'una altra persona.
2: Xavi Pujol
7: de Baskonia, que vindria, que imagineu-vos, un altre director esportiu s'ha fet uns fitxatges amb un director esportiu i un entrenador que no hi seran l'any que ve. O sigui, tot encara sona molt a desgavell.
0: Perquè els 4 fitxatges estan tancats ja al 100%.
7: Sembla que sí, com a mínim paraulat segur. I fins i tot el Mike James, que es deia tant que venia perquè Xavi Pascual era l'entrenador, i ara resulta que el Xavi Pascual vol ser, no hi serà, i diuen que també hi ve. O sigui, és una situació una mica encara molt, molt en l'aire, tot plegat.
2: I una cosa, sí que,
0: digues.
2: No, dic una cosa, Ramon, si Mike James ve i ve Obradovic, poden acabar...
0: Això t'anava a preguntar, si Obradovic serà el substitut de Pascual.
7: Jo crec que el primer que diràs que el tallin abans de començar, suposo, però és que tot... O sigui, encara poden passar moltes coses en aquesta
0: doncs
7: secció. Ja us ho dic, que l'estiu serà llarg.
0: Llegim al diari Esport. Ramon Palomar, gràcies per estar al Mini Jugués. Xavi, qualsevol cosa, ens demanes pas des del Palau. Ha acabat ara mateix la roda de premsa de Xavi Pascual, on s'acomiada del Barça, ho farà quan acabi la temporada, perquè diu que no es veu liderant el projecte de la temporada vinent, que ha patit molt, sense especificar on marxarà, tot i que les informacions apunten a que anirà a Dubai. Fins ara, Xavi.
2: Fins ara, que vagi bé.
0: Abans d'explicar detalls sobre l'operació Anthony Gordon i també l'última hora dels moviments per Julián Álvarez, endrecem la resta de l'actualitat.
8: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
9: Ho fem avui amb el Toni Camacho. Toni, què tal? Bon dia.
10: Què tal, Flaqui?
9: El Rayo Vallecano perd la final de la Conference League.
10: El conjunt d'Iñigo Pérez va caure per 1-0 contra el Crystal Palace, i els de Vallecas no van poder aixecar el primer títol europeu de la seva història. Tot així, i si Palazón posa en valor la medalla aconseguida i el mèrit d'haver arribat a la final.
11: Ara que la Diego no me la va a quitar en mucho tiempo. Hay que darle el valor que tiene.
12: Hombre, claro.
11: Hay que estar orgulloso de este equipo, la verdad, que con todas las dificultades que hemos tenido este año, con 3 competiciones, nadie creía en nosotros, y me quedo con el grupo que somos. Esto pasará a la historia. Mañana no, porque mañana volvemos a Madrid, pero yo creo que en unos días, cuando recapacitemos y estemos tranquilos en casa y se nos hayan ido las emociones, le daremos valor a lo que hemos hecho.
9: En futbol femení, després de l'homenatge que va rebre al matí al Camp Nou, Alexia Putellas es va acomiadar de l'afició a la tarda a l'estadi Johan Cruyff.
10: El Barça va tancar la temporada amb una victòria per 2-1 contra la Reial Societat, en un partit marcat pel comiat de la capitana, que assegura haver pres la decisió amb el cap i no amb el cor.
13: Ets una jugadora competitiva i, evidentment, dius, no, un any més, i ho tornes a fer i tornem a liderar l'equip, però s'ha de ser conscient i real i coherent amb el que soc també com a jugadora. Encara que vulguis tornar-te a portar al límit, crec que s'ha de tenir cap, i és una decisió que evidentment amb el cor no l'he pres, perquè jugaria tota la meva vida aquí, però el cap m'ha portat, m'ha frenat.
10: A més, la seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha anunciat la llista de convocades per als partits contra Anglaterra i Islàndia per la fase classificatòria al Mundial 2027, on està present la pròpia Alexia, juntament amb 10 jugadores més del conjunt blaugrana. I una notícia de fa uns minuts, el Barça femení ha fet oficial la marxa d'Ona Batlle, que acabava contracte aquest estiu i no renovarà amb el conjunt blaugrana.
9: Ona Batlle, que va arribar per fer la seva segona etapa al Barça el 2023, 3 temporades, 114 partits, 14 gols, i un palmarès que déu-n'hi-do, dues Champions, 3 lligues i 3 copes de la reina. Florentino Pérez presenta la seva candidatura a les eleccions del Real Madrid.
10: Així és, l'actual president del club va realitzar el seu primer acte de la campanya per anunciar el seu pròxim projecte per al conjunt blanc. La seva presentació va estar marcada per un atac contra l'altre candidat, Enrique Riquelme.
12: No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid. Hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza leyendo una información en una publicación tan prestigiosa en el ámbito económico como es Bloomberg. ¿Ustedes entienden que alguien que pide un crédito para sus empresas a un interés del 54% al año, ocultando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene solvencia para presidir el Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco español quiso darle el aval para presentarse a la presidencia del Real Madrid.
0: Gràcies, Toni. Per cert, avui l'Albert Bermúdez fa festa, s'agafa els caps de setmana llargs.
9: Sí, aquest, però no? Escoltat a Florentino era el de la bo, no era el Bermúdez.
0: Exacte, sí, és que m'hi ha fet pensar, però regalarem igualment la caixa Wonderwall, entre els oients que vulguin aconseguir-la, que vulguin descobrir la col·lecció mundial de les capibares de Mr. Wonderful, Wonderwall, amb 15 seleccions, que estiguin atents a la segona hora del programa, perquè obrirem telèfons per regalar una caixa com aquesta, amb els 15 bolígrafs que són esborrables.
9: Ostres.
0: Molen molt, sobretot els que tenim fills.
9: Evidentment.
8: El quiosc del Marcos.
0: Per cert, m'he posat les ulleres, Flaqui, perquè tu creus que les mencions de publicitat les han d'escriure amb aquesta lletra tan petita?
1: No, jo crec que no.
9: No hauria de ser així.
0: Mira, us ho vaig ensenyar al live del que t'hi jugues. Vosaltres creieu que és normal escriure les mencions de publicitat amb una lletra tan petita? Que necessites una lupa per llegir-les? Esquem, per favor.
9: No caldria,
0: ni amb les ulleres de fumar.
1: Exacte, ja...
0: Vull... Ho veus o no, Jofre, tio? És molt
1: no, jo ja dic jo que no. Ja dic jo que no.
6: I menys amb lo brutes que les tens.
0: Sí, això m'ho va dir l'altre dia la meva fillola.
6: Tio,
0: la Sarai,
6: per favor.
0: Pots netejar-te les ulleres, que queda malament a la tele? Tenia tota la raó.
6: Tele i fora la tele, també.
9: Vale, i per tu mateix.
0: Marcos, què nos cuentas?
14: Hola, Marcos.
0: Ep,
6: obres.
14: Què és això?
0: ¿Qué es eso?
1: Va en helicóptero, Marcos.
14: Buenos días, sí que hola. Buenos días, Fraki. Ese sonido pertenece a un helicóptero.
9: ¿Sí?
14: Es en el Neymar. Que llegó Neymar. Ostras. A Granja Comari, el lugar donde se ha concentrado la selección brasileña. Claro. Entre bastidores, Neymar moviliza a la selección, cierra su clínica y preocupa a la Confederación Brasileña de Fútbol. Se lee en el diario O Globo. El jugador abandonó el campo de entrenamiento tendido en una camioneta de la Confederación la tarde del jueves. Es poco probable que el delantero del Santos sea incluido en la convocatoria para el amistoso contra Panamá y permanece bajo observación. El examen radiológico, se lee en el diario Globo, realizado en la pantorrilla de Neymar, acaparó la atención en la primera jornada de la preparación de Brasil para el Mundial en Teresópolis. El ambiente en el centro de entrenamiento de Granja Comari es de aprensión e incertidumbre.
0: Gracias, Marcos. Ya sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
8: No ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
16: Arroba
15: que t'hi
16: jugues.
0: Vilamala.
17: Què tal? Sí, que bon dia. Saps qui també necessitava ulleres abans?
0: Sí.
9: Jo.
17: El Solde, quan li has passat els teus apunts en relació a la informació, perquè hem estat 5 minuts...
9: Però això
17: 5 minuts de rellotge.
9: No sé si amb unes ulleres s'arregla, això és qüestió de tipus de lletra, em sembla.
17: 5 minuts hem estat, sí que per entendre-ho.
9: Si tu mateix l'entenies, Eloard.
17: Què va, què va?
9: Si tu al bar no l'entenies. Hi ha hagut un moment que la xifra té... Que estaves mirant què he posat aquí.
0: Són apunts per situar els oients que ens escolten a la ràdio i no ens han vist al bar i tampoc han consultat la pàgina web on ja teniu disponible la informació sobre Anthony Gordon. Apunts sobre detalls del per què el Barça fitxa aquest jugador, quants diners costa i tal, però s'entén perfectament. Problemes en partits d'alta intensitat. Faltava energia.
17: Bayern no dormia, t'hem vist.
0: Nou mig del camp d'alta intensitat física.
9: T'ha costat, aquesta segona t'ha costat.
18: El bar ha estat un minut mirant.
17: El sol

0: o més del camp d'identitat física.
1: El bar ha estat un minut mirant. Sí, sí.
2: El sol de jo hem estat 5 minuts per intentar esbrinar què deia.
0: No ho hem entès. La informació arriba quan arriba.
2: No, està bé.
0: I l'has d'escriure ràpid, si no.
3: Ja l'escut la lletra que té.
2: I està bé, sí, que perquè si algú algun dia agafa la teva llibreta tampoc tindrà la informació perquè no l'entendrà. Vull dir que això, mira, és bo. Deixa'm dir, sí, que hi ha molts comentaris al xat de YouTube del Què t'hi jugues en relació a la informació de Gordon. El Marcos diu: si Déu Nuestro Senyor Flick recomana Gordon, és perquè Gordon és el que necessita el Barça. Paraula de Hansi. Per tant, la gent confia en el que vol Hansi. També un altre oient diu que Gordon i Julián en un estiu seria top pel Barça. O el David, per exemple, diu que és un bon fitxatge, sobretot veient els problemes que ha tingut els últims anys Rafinha amb les lesions.
0: 12:29, ara parlem de Gordon i de Julián.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
5: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
4: Què t'hi jugues?
0: Aviam, per parts. El Barça farà oficial en les properes hores el fitxatge d'Anthony Gordon, futbolista del Newcastle, 25 anys, 46 partits aquesta temporada, 17 gols, 10 els ha marcat a la Champions, 10 gols els ha marcat a la Champions, és sotscampió d'Europa amb Anglaterra el 2024, va perdre la final contra Espanya, no va ser titular, no va jugar, va ser campió d'Europa sub-21, guanyant la final contra Espanya, on sí va jugar, sí va ser titular. Ja us vam explicar fa setmanes al Què t'hi jugues que el Barça tenia com a prioritat el fitxatge de no un, sinó dos davanters, i que volia un perfil de banda que fos agressiu, que fos també polivalent, i que el club tenia uns informes on sortia que Anthony Gordon era, juntament amb Rafinha i Barcola, els jugadors d'Europa, els davanters d'Europa, que feien esforços més llargs a més alta intensitat. Un informe on, per exemple, sortia que Yildiz, que és un altre jugador que s'ha monitoritzat, era una mica baguet, en aquest sentit, i el que volien era un jugador agressiu, un futbolista de banda que aportés l'energia que l'equip no té quan falta Rafinha. I aquest jugador és Anthony Gordon. A mi m'ha sorprès lo ràpid que ha tancat el fitxatge el Barça, els diners que inverteix, tenint en compte que també vol fitxar un davanter centre top. És a dir, també vol invertir diners en un davanter centre que sigui de primera línia mundial. Però Anthony Gordon, que és un fitxatge que s'ha tancat express, però es porta mastegant des de fa setmanes, el Barça accelera l'operació perquè el vol tancar abans del Mundial, perquè el Bayern de Múnich volia fitxar el futbolista, almenys això és el que li constava al Barça. Creuen des del club que s'ha adormit, que s'ha confiat, que s'ha pensat que el tancaria i el Barça s'ha avançat. I ha accelerat perquè en les últimes setmanes havia aparegut l'interès del Liverpool. El jugador és d'allà, de fet va estar a les categories inferiors del Liverpool, va marxar després a l'Everton, i que sent d'allà, si el Liverpool feia una ofensiva forta, real, se'l podia acabar emportant. El Liverpool es veu que estan pendents de tancar Diomandé, del Leipzig, demanen 100 milions d'euros i no els volen pagar, i el Barça, per això, ha accelerat l'operació per fitxar un jugador que costarà 70 milions d'euros, més 10 en variables, que, Nil, com hem explicat, arriba avui a Barcelona.
1: Sí, de fet, d'aquí poca estona, directe cap a l'aeroport. Aviam si podem tenir la primera imatge de l'arribada. Està previst que a partir de les 3 passi la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona.
0: Firmarà un contracte per 5 temporades. Costa, com dic, 70 milions d'euros, més 10 en variables que aniran en funció dels títols guanyats, entre els que s'inclou una Champions. Ara mateix no us puc detallar la totalitat dels variables perquè no tenim el detall, però són 70 més 10. I arriba perquè l'àrea esportiva ha detectat que aquesta temporada el Barça ha tingut en alguns partits problemes quan hi havia molta exigència física, quan hi havia partits d'alta intensitat. Han detectat que els faltava energia, sobretot quan no hi era Rafinha. i Gordon aportarà aquesta energia, a part el consideren un

0: futbolista de qualitat. Hem de tenir en compte que el Barça té un mig del camp tècnic, un mig del camp amb moltes opcions, però que no ofereix una alta intensitat física, i creuen al cos tècnic que això ho han de compensar els davanters. I més, tenint en compte que el Barça té un jugador que és diferencial, top mundial, el millor del món possiblement, i si no ho és ara, ho serà d'aquí a uns anys, Lamine Yamal, però no és un artista anant a la pressió. I necessita davanters que aquesta feina la facin. I Marcus Rashford no la fa. Anthony Gordon ve a substituir a Marcus Rashford, perquè el perfil que vol Hansi Flick, com us vam explicar, és d'un extrem més agressiu. Acceptant que Rashford ha complert, té bons números, és un perfil que no encaixa amb el que vol l'entrenador del Barça, que buscava algú més agressiu, que vagi més a la pressió, i aquest és Anthony Gordon. Sobre el fair play, que ara ho detallarà l'Adrià Soldevila, els càlculs que fan des de dintre és que Rashford hauria costat 30 milions d'euros, que tenia un salari de 16, tenint en compte que acceptés una rebaixa perquè el Manchester United cobra més, sense comptar comissions, que sempre formen part de les operacions, a 3 anys, que és el contracte que li feies a Rashford, perquè ja té, diguem-ne, és més veterà que Gordon, és més gran, té major edat, et sortien uns 26 milions d'euros d'amortització, no? 30 dividit entre 3, són 10 de traspàs per temporada, més els 16 milions tenint en compte que acceptés aquesta rebaixa, serien 26. Ja és el que et costa Anthony Gordon, que són 70 entre 5, perquè el contracte serà per 5 anys, són 14 milions, més 12 que cobrarà, perquè el seu salari és inferior al de Rashford, et surten 26, per tant, l'amortització és exactament la mateixa, i això és el més important a l'hora de quadrar el fair play, que l'amortització per temporada, comptant preu del traspàs més el salari, et surti d'acord amb el que tu has calculat, i tot i que sorprengui, perquè Gordon costa 70 milions i Rashford 30, com que el contracte d'un és més llarg i el salari més baix, l'amortització acaba sent la mateixa, fins i tot em deien que una mica inferior en el cas de Anthony Gordon. Ara estem donant números, diguem-ne, arrodonits, eh? Aquí després hi ha els variables, hi ha aspectes que poden canviar una mica l'equació, però per a que us feu una idea mental de la pel·lícula, és la que us estem explicant al Que t'hi jugues, un futbolista que té qualitat, que té agressivitat i que permet múltiples opcions en atac, com per exemple que ell jugui per l'esquerra i Rafinha per la dreta, o a l'inrevés, Rafinha per la dreta i ell per l'esquerra. Pot jugar al mig.
1: Acabes de dir exactament el mateix.
0: Bueno, ja m'has entès. Un per la dreta, l'altre per l'esquerra, o a l'inrevés.
2: Pots jugar tots a tot arreu.
0: Sí, no em despistis, que estic explicant les coses sense tenir-les escrites. Solde, que sembla que hagis nascut avui. Si no expliqueu tu...
3: Pot jugar inclús de nou.
0: I fins i tot pot permetre que Lamine vagi al mig i a les bandes estiguin Rafinha i Gordon. Per què dic tot això? Perquè molta gent pot pensar que Rafinha marxarà. No. Rafinha, aquesta temporada, la idea és que es quedi al Barça. La idea del club i la idea del jugador. Que es quedi al Barça, que sigui un jugador importantíssim i un dels capitans i líders de l'equip. Això d'una banda. Gordon ve per substituir a Rashford. Rafinha continua, aquesta és la idea. I que fitxin a Gordon no implica que el davanter sigui un perfil més baix. Blažević no, sí, perquè ens entenguem. Perquè acabi contracte, molt bé, fantàstic, però les altres opcions són les prioritàries, les hem explicat al Que t'hi jugues i ara ho comentarem. Acceleraran per Julián Álvarez. La meva sensació és que hi haurà una oferta en les properes hores. També crec que aquesta oferta l'Atlético d'entrada la rebutjarà. Però ara anem al capítol Julián Álvarez. Com que aquí hi ha una persona que coneix molt a Anthony Gordon, més que nosaltres, tot i que l'hem vist jugar i a mi m'agrada molt. Àxel Torres, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia, què tal?
0: Gràcies per atendre'ns, perquè crec que estàs tornant... Bueno, vas estar a la final de la conference, no? A Alemanya.
4: Sí, sí, vam estar ahir a Leipzig veient i treballant amb la final de la conference, i ara estem a Hannover. La veritat és que el viatge de tornada és una mica complicat. Hem fet 3 hores de carretera per arribar a Hannover i des d'aquí agafem el vol, sí.
0: Aviam, Anthony Gordon, què et sembla?
4: Bé, jo crec que s'ha explicat perfectament el perfil. No tinc molt més a aportar, més enllà de confirmar-te el que s'ha explicat. A mi em sembla un jugador que té més continuïtat que Rashford, si el comparem amb el que ha estat el futbolista que ha actuat en aquella posició aquest any. Quan dic més continuïtat em refereixo tant a que la seva participació en el joc és més regular, és a dir, crec que és un jugador... Que en el global del partit intervé més, que és menys de fogonades, i també em refereixo a que crec que té més capacitat per intervenir en el joc col·lectiu en pilota. I després, com tu has dit, és un futbolista molt agressiu sense pilota, és un futbolista que la pressió l'entén i la fa molt bé, i que té aquesta capacitat també de jugar com a fals davanter centre. De fet, amb el Newcastle en Champions ha jugat molt de fals davanter centre. Hi ha un partit al camp del Karabakh que fa 4 gols jugant en aquella demarcació. I que a mi em sembla que tècnicament és un bon jugador. És un jugador que potser no el definiríem com un crac des d'un punt de vista... virtuós, estètic, però sí que és bonic de veure. És un jugador que a primera vista et crida l'atenció. Per exemple, jo, quan el vaig veure a l'Everton, que és el primer club al que el vaig veure, em semblava que era el millor de l'equip en pilota, el diferent. I bé, òbviament el preu pot sorprendre, perquè és un jugador que segurament no és molt conegut, però al final el preu no sempre ve marcat per això, no? El preu ve marcat per qui ets tu, de qui el fitxes. El mercat Premier està molt inflat, per tant, si vols competir amb equips de Premier per portar-lo, hauràs de pagar les quantitats que ells estan pagant, i en aquest sentit és una quantitat que s'ajusta al mercat Premier.
1: Anava a preguntar per això del preu, per tant, canvio la pregunta. El veus quallant bé amb l'estil que pregona Hansi Flick?
4: Sí, sí, absolutament, absolutament, perquè és un jugador que és capaç d'associar-se i és capaç també d'anar a l'espai, de tirar aquestes desmarcades, aquestes ruptures per buscar la profunditat, i que, a més, la pressió alta la porta a la sang, no? Per tant, jo el veig un jugador útil... que és cert que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però sé que dir això quan pagues aquesta quantitat pot semblar pot semblar una incongruència, però el futbol d'altíssim nivell ara mateix necessites que el jugador 12, que el jugador 13 siguin d'altíssim nivell també, i per tant... Jo crec que si pots fer l'operació des d'un punt de vista econòmic, si te la pots permetre, i el sí que amb aquesta explicació que ha fet ens ha explicat que el Barça se la pot permetre i que de fet no és més cara que la de Rashford, si te la pots permetre, jo crec que la faria sens dubte.
2: Axel, sóc en Jofre. Parlaves tu, perquè jo, per exemple, l'Everton no l'he vist, però sí que em sembla un jugador en aquesta demarcació de fals nou que pot ser interessant. Parlaves tu de que et cridava l'atenció la seva capacitat també d'associar-se de tècnica. Per aquesta posició de fals nou, a mi el dubte que em genera, que per això t'ho pregunto, rebent d'esquenes, és a dir, sent el jugador progressió, de passar per ell, si ha de fer aquesta funció de nou aquí, que a mi em genera algun dubte, tu el veus? O sigui, el veus capacitat de venir d'esquenes i fer la continuïtat més enllà de trencar i de ser el que es desmarque?
4: És cert que domina més quan l'equip juga a l'espai, que no pas, sí, que no pas aquesta faceta de jugada d'esquenes, no? Bé, al final és un jugador intel·ligent, és un jugador que sí que sap associar-se, però que és veritat que l'està amb un central físic a sobre, li pot costar una mica més, però al final ho pot fer perquè ho ha fet a la Premier. És a dir, a la Premier al final s'ha trobat amb escenaris. El Newcastle no sempre ha jugat a la contra. És a dir, el Newcastle ha hagut partits en què ha estat dominador.
2: Li ha tocat proposar, sí.
4: Per tant, no li vindria absolutament de nou. Mm-hmm. No és un superespecialista en això, però no li vindria de nou, però òbviament jo el veig més en una posició de banda, el veig més a la banda esquerra, concretament, i òbviament, doncs, per això et dic que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però al final tens molts partits i necessites tenir-ne 4 o 5 que et puguin jugar.
1: Escolta, Màxel, el Barça domina el futbol espanyol, però ha detectat que li mancava alguna cosa per conquerir Europa. I sembla que l'aposta del club passa perquè, per guanyar la Champions, lluny de pensar el que pensàvem tots, que potser el problema podia estar al darrere, el club el que fa és reforçar la part del davant. Tu entens aquest diagnòstic, que el Barça entengui que per escurçar distàncies amb l'elit europea el que s'ha de fer és reforçar la part del davant i potser no invertir tant en un central com podíem pensar en un principi?
4: Bé, jo d'entrada no estic tan d'acord en que el Barça estigui tan lluny de l'elit europea. És a dir, al final el Barça la temporada passada es va quedar a segons de la final de Champions i aquesta temporada, tot i que va caure abans, per mi va ser superior a l'Atlètic de Madrid en pràcticament tots els trams en els que va estar 11 contra 11, no? Per tant, al final sí que et pot semblar que estàs lluny perquè, òbviament, l'any passat el Paris Saint-Germain va destrossar l'Inter i tu qui t'elimines l'Inter, no? Però vaja, jo crec que el Barça està dominant la Lliga Espanyola de manera clara i sent un equip que, per tant, està per sobre del Real Madrid a 38 jornades. I el Real Madrid a Europa sempre se'l considera un equip que pot competir perfectament pel títol. Però sí, òbviament, sempre t'has de reforçar, i més si veus que no guanyes la Champions. Jo crec que la debilitat defensiva té més a veure amb l'estil que no pas amb el nivell dels jugadors. Jo, quan hem discutit sobre Cubarsí i Eric García de cara a la selecció espanyola, sempre he dit que ells, si sortien a moltes fotos de gols, era perquè el context de l'equip els exposava enormement, no perquè no tinguessin nivell, no perquè no juguessin bé. De fet, crec que Eric ha jugat molt bé, crec que Cubarsí ha mantingut un bon nivell. Per tant, òbviament n'has de tenir 4 centrals d'alt nivell. Gerard Martín crec que ha sigut una sorpresa el rendiment que ha donat, sorpresa positiva. Jo no esperava aquest rendiment de Gerard Martín. I bé, després els laterals, jo crec que tens les opcions bastant ben cobertes. Jo sóc una persona que confio molt en Balde, la veritat. Jo crec que Balde recuperarà el nivell que va donar i crec que en el títol del Barça de Xavi Balde va ser absolutament decisiu i per tant puc compartir aquest diagnòstic que s'ha fet més enllà de potser la posició de mig centre pur, potser tenir un perfil més especialista. Però vaja, no l'ha necessitat fins ara, però bé, a mi sí que m'agrada un migcentre més posicional, perquè al final si juga Frenkie, si juga Pedri, cap dels dos és posicional. A mi m'agrada tenir-lo en plantilla, però vaja, puc estar d'acord en el diagnòstic i en la figura del nou segurament és la que més fa falta sortint Lewandowski. Crec que és una obvietat, això.
0: Ara en parlarem. Àxel Torres, gràcies per estar al Que t'hi jugues, que tinguis bon viatge de tornada i sempre és un plaer escoltar-te. Habitualment ho fem al Carrusel, al Larguero en castellà. També ens agrada escoltar-te en català a la cadena SER. Una abraçada molt forta.
4: Molt bé, una abraçada a tots. Adéu-siau.
0: Que vagi bé. Molt interessant el que ha explicat l'Àxel Torres d'Anthony Gordon, que ja va quedar impressionat quan va jugar Flaky contra el Barça.
1: Sí, recordem que ha jugat 3 vegades aquesta temporada contra el Barça, la primera jornada de la fase de grups. Aquell dia, curiosament, Rashford fa 2 gols, ell va marcar a l'1-2 del Newcastle, va acabar guanyant el Barça, i després a l'eliminatòria el Barça va empatar 1 a l'anada i a la tornada va guanyar per golejada el conjunt anglès. I d'aquell enfrontament amb el club blaugrana, Gordon doncs, en va sortir bastant flipat per com jugava parlava l'equip de Hansi Flick.
3: La manera en què ells mantenen la pilota ha estat un aprenentatge per nosaltres. No juguem contra aquest estil de futbol a Anglaterra, no d'aquest nivell. Són els millors contra els que he jugat, en aquest sentit. El partit dels migcampistes ha estat molt bo. Hem jugat contra el City, el Liverpool, el Chelsea, l'Arsenal, però ningú passa la pilota com els seus migcampistes, amb aquesta fluïdesa de moviments i combinacions. Ens ha dificultat molt la pressió, i no és fàcil venir aquí i jugar així, perquè nosaltres pressionem amb molta intensitat i som un equip molt físic, però ho han fet molt bé.
0: Superinteressant escoltar ara a Anthony Gordon dient aquestes declaracions després de jugar contra el Barça.
1: Sí, perquè ara formarà part d'aquest entramat, per tant, haurà d'estar a l'alçada, esperem que hi sigui.
0: I ja us hem explicat que el Barça manega un informe on s'explica que Anthony Gordon és dels futbolistes d'Europa que fa esforços a més alta intensitat, amb més recorregut, juntament amb Rafinha, també amb Barcolà. Li hem demanat al Fermín Suárez uns números, unes dades sobre el futbol de Gordon.
5: Bon dia, Sique. Segons la consultora Driblab, el seu volum de desmarcades en ruptura és superior al 80% dels extrems de les 5 grans lligues. Només el superen alguns noms, com per exemple Barcola, Álvaro García o Rafinha. Gordon té una mitjana de 28 sprints per partit, Rashford, per exemple, 19, i recorre Gordon uns 0,6 km per partit amb velocitat sostinguda d'almenys 25 km/h, que és una barbaritat. Tenim davant un extrem voraç i de gran dispendi energètic. Pel que fa a gols, n'ha fet 17 aquest curs, 10 dels quals a la Champions, pòquer inclòs al Karabakh, un a la Copa i 6 a la Lliga. A la Premier, concretament, la seva probabilitat esperada de fer gol era de 9 i ha aconseguit 6 gols. Per tant, baixa eficàcia en finalització. Ha creat 26 ocasions en 26 partits i ha registrat 33 regats bons de 86. Per tant, èxit del 38%, que és una xifra millorable. Encerta la passada del 81%, també millorable. El seu sostre de gols a la Premier és de 11 al curs 23-24. Per tant, tenim un extrem de vitalitat al·lucinant, no massa creativitat, associació i eficàcia millorables i una bossa de gol sempre interessant que pot anar creixent.
0: Doncs superinteressant la píndola del Fermín. 25 sprints per partit fa Anthony Gordon.
2: És una borrada i condiciona molt el model de joc del Newcastle, que ell mateix diu quan surt del Barça, que és molt físic, condiciona molt els regats que fa, no? En parlava l'Àxel, que és un jugador que tècnicament és més dotat, però clar, si al final el pla de partit o el pla de l'equip, el model és trencar i córrer i córrer, et limita aquest aspecte i a més vas molt cansat després per executar, però jo confiant en Flick, en com li dona aquest toc als jugadors, i que és un jugador jove que pot arribar aquí amb moltes ganes d'impregnar-se en moltes coses, donem-li confiança.
1: És un tresor per Flick, pel seu tipus de joc, pel que vol. És una peça absolutament que entenc des d'Alemanya. El Florian Plettenberg, que és un periodista que controla molt de futbol alemany i que coneix molt bé a Hansi Flick, deia ahir que Flick volia desesperadament, és la paraula que utilitza, aquest futbolista. Per tant, entenc que Flick avui està bastant feliç.
0: I com es pagarà tot això? És la pregunta que fa la gent. I més, si tenim en compte que ara ens explicarà el Nil Solà que el Barça accelera per Julián Álvarez. Els oients deuen pensar, ens preneu per tontos o què?
6: No, home, no. La situació econòmica del Barça va millorant a poc a poc. I va millorant, i des de fa anys que està millorant. És veritat que els últims anys no ha acabat d'assolir el fair play financer, ja el diré.
0: Ah, ara no és tan fàcil, parlar en antena.
6: Perdona.
7: Que no t'entens la teva lletra, tampoc.
8: Sí, perquè...
2: No l'ha deixat ni votar.
0: És que és molt bon tio, però té un punt repel·lent a vegades.
6: Un punt, diu. No, és que a mi aquesta cosa em fa molta gràcia. Quan gires paraules, em fan gràcia, mira, ho heu de dir abans. No, a veure, el Barça ara, el que ens transmeten és calma, paciència. Transmeten paciència, el que ens diuen és que hi ha encara 3 mesos per davant. No es pot inscriure ara mateix, Gordon, ni es podrà inscriure el dia 1 de juliol, però 3, tranquils.
0: Miri, que els deures del fair play encara s'han de fer.
6: Sí,
0: els que hem explicat per activa i per passiva. Tranquils, són aquests, són els mateixos.
6: Tranquils.
1: Qui s'ha de lesionar aquest any?
6: No, són bones notícies, perquè el que ens diuen és que, mira...
0: No és com el més malvat del Flaqui?
6: Aquesta és bona, eh?
0: És que el Flaqui és el més malvat i la gent que escolta aquest dijous ha d'estar especialment atenta als comentaris aquests que deixa anar, pam!
1: Confiem que aquest any... Confiem que aquest any l'Ubu estigui ja...
0: Sí, és que el que et dius és d'escoltar en directe i reescoltar després, perquè hi ha sempre algun detallet, algun moltes matís. Vegades del Flaqui,
1: ja
0: que se l'emporta...
1: No el tallis, que està donant la informació, no el tallis!
6: Ara m'has fet perdre el fil, tal com has dit
0: que
6: tu.
0: Que al club diuen que queden 3 mesos per arreglar el fair play.
6: 3 mesos, sí. Tranquils, 3 mesos per arreglar el fair play, i a més han de passar coses. Sí. Ja vam explicar, s'han de tancar els números d'aquesta temporada en positiu. Això implica també l'ingrés de 30 milions d'euros dels seients VIP, que encara no s'han ingressat. Per tant, això ha de passar. Si no passa, es complica la cosa, es complica.
0: Puc ser malvat, ara. Puc fer de Flaqui. S'han d'ingressar o ha d'aparèixer alguna empresa que digui que els ingressarà i que la Lliga t'ho accepti?
6: Bueno, això ja ha passat 350 vegades, per tant, si passa 351 vegades, ho assumirem i tirarem endavant.
2: Check.
6: I correm un tupido
2: bé
6: i cap endavant. 30 milions d'aquests seients VIP, que es tanquin els números en positiu, i a partir d'aquí comença l'1 de juliol el següent exercici, on no hi serà Lewandowski, on no hi serà Robert Lewandowski. Això què vol dir? No és que alliberi fair play Lewandowski, el que allibera és massa salarial. Allibera massa salarial.
0: I cobrava 26 milions d'euros bruts.
6: Per tant, 26 milions d'euros bruts més l'amortització de salari, ens anem cap a 37-38 milions d'euros que Lewandowski ja deixarà de percebre, el Barça ja deixarà de pagar aquests diners per Lewandowski, per tant, sortiran de la massa salarial i el fair play financer i la massa salarial es aniran igualant poc a poc, perquè ara el límit salarial està molt per sota de la massa salarial del
0: Barça. I el que ens diuen és que l'operació Anthony Gordon ve per la de Rashford, perquè ens entenguem, i falta la del davanter centre.
6: I, perdona que t'interrompi, haurà d'haver-hi alguna sortida més. Ja veurem quina serà, però haurà d'haver-hi alguna sortida més. Ja vam parlar en el seu moment d'Ansu Fati, que el Mónaco se'l quedi, i Marc Casado, veurem també què passa amb ell.
0: Mm. Nil.
7: Deco està... anava a dir molt calent, sí.
0: Està on fire
7: Deco, i el canvi de marxa que ha fet per portar Anthony Gordon al Barça, que per si algú en sintonitza ara les últimes hores, està a punt d'arribar a una horeta i mitja, revisió a les 3, el següent pas, el pròxim pas, ho m'està explicant des de fa moltes setmanes que l'objectiu eren dos davanters, ara és el moment Julián Álvarez, ara el Barça apretarà per Julián Álvarez, i ho deies tu com a sensació, jo com a sensació, i també informació, farà una primera oferta per Julián Álvarez a les pròximes hores. Que l'accepti l'Atlètic de Madrid? Complicat, molt complicat, però hi ha la sensació al Barça i a l'entorn que Julián Álvarez el que vol és vestir de blaugrana.
0: De fet, el que ha traslladat el jugador, el seu entorn, el representant, al Barça és que ja li ha comunicat a l'Atlético de Madrid que vol anar al Barça.
2: Li agradaria marxar al Barça.
0: Que li agradaria anar al Barça. Això és el que ha traslladat Julián Álvarez al club, que ja li ha dit a l'Atlético de Madrid que voldria fitxar pel Barça. D'aquí que jo interpreti, i ara ho confirma, diguem, el Nil Solà amb la informació, el proper moviment és que el Barça faci una primera oferta, que entenc, això ja és una opinió, rebutjarà l'Atlético de Madrid, que ja ha explicat el Jordi Martí al bar, i ja ens arriben inputs des de Madrid, està obert a traspassar-lo. O sigui, ja hem passat que Julián no es mourà de l'Atlético de Madrid, que Julián considera que està a un gran club com l'Atlético de Madrid i que l'Atlético de Madrid no es debilitarà i no traspassarà Julián, que remeta la clàusula de 500 milions, a... ja arriben informacions des d'allà que Julián ha dit a l'Atlético de Madrid que se'n vol anar, que Julián diu que vol marxar al Barça i que l'Atlético de Madrid diu que està obert a buscar un traspàs. Això sí, per menys de 150 no. Ja ho veurem. De moment ja hem passat de 500 a 150.
2: No, ha començat la partida, no?
0: No sé si baixaran més o no, però de moment la realitat és la que és, que hem passat que no es ven clàusula de 500 a ja 150. Aviam com acaba la pel·lícula.
1: Bueno, jo crec que la pel·lícula acabarà com... quan el jugador vol marxar o té molt clar que vol marxar i on vol marxar, és molt difícil que no s'acabi produint. Per tant, deia el Nil Deco, està molt calent...
2: Si el club...
1: I tu no és l'únic.
0: No és l'únic. Tu estàs salivant amb Julián Álvarez,
1: home,
0: eh?
1: Que, no, però és que jo pensava que era... Tu parlaves
0: de... Si no, pla B, no, o però, Pedro, Lázaro...
1: Tu deies dos davanters i tu pensaves, bueno, Julián, tant de bo, i el perfil de l'extrem suposo serà
0: sí,
1: un perfil molt baix.
0: Jo em pensava que, home, no podrà el Barça fitxar Julián i Anthony Gordon, perquè són una pasta cada un.
1: Que tu hagis fitxat a Gordon.
0: O Pedro i Anthony Gordon.
1: Que estiguis fitxat a Gordon i estiguis en disposició de fer una oferta de 100 quilos, els que siguin, aproximadament serà aquesta xifra, per Julián és que vas... és que tens el múscul per fer-la, per tant, si no és Julián, serà un altre jugador top. Per tant, el salt endavant que fots és bastant impressionant.
2: Si el club fa el pas d'anar a fer oferta...
1: Si qualla Gordon.
2: Vol dir que ja hi ha hagut moviments per a la bici, no?
0: Que he vist amb algun comentari a YouTube que el missatge del fitxatge d'Anthony Gordon afecta a Olmo. Això és opinió meva, eh? El fitxatge d'Anthony Gordon crec que és un missatge per Ferran.
2: Per uns quants,
0: per
2: eh?
0: Per Ferran,
2: crec.
0: Sí, sí, però si tu ara vas a fitxar el davanter centre i has fitxat a un tio que et pot jugar a diferents posicions i que a més es desmarca i té necessitat, li estàs dient també a alguns
8: Jo hauria pensat més per Rafinha, potser, no, també? Jofre, no sé si és per aquí, tu.
2: Jo crec que aquí el que sobra és que hi ha d'haver alguna sortida i tots amb les orelles de punta perquè farà falta posar-s'hi.
0: Jo crec que si Ferran acceptés entrar a l'operació, Julián Álvarez del Barça l'inclouria a l'operació, però no depèn només del Barça aquesta opció, depèn de que el vulgui l'Atlético, depèn de que vulgui marxar Ferran. En tot cas, la negociació està oberta i veurem com acaba. Ara ampliem a la segona hora del Que t'hi jugues, on també donarem detalls del Girona. A mode de titular, Quique Cárcel continuarà com a director esportiu.
9: Que t'hi jugues?
10: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Per tu, Clàudia, quina seria la més característica?
1: La d'Úrsula Corberó, sens dubte.
0: Més que la d'en Mario Casas?
1: Molt més, tot i que la més icònica, la de Buzz Lightyear.
0: Doncs mira, no anirem fins a l'infinit i més enllà. Ens quedarem a Banyoles. Dissabte 30, una mandíbula amb 50.000 anys d'història serà protagonista del programa.
2: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo des del Museu Arqueològic de Banyoles. Dissabte 30 de maig a partir de la 1 del migdia. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de la cadena SER i SER Catalunya.
1: Trobo, Màxim, que el teu maxil·lar inferior tampoc té res a envejar el d'en Casas.
0: Això tu, que em mires la mandíbula amb bons ulls.

0: presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Una i cinc, Flaqui.
4: El Què t'hi jugues? Ens engresquem i ens divertim.
5: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Per divertir-me, per divertir-me.
3: Abans de continuar amb més temes del mercat de fitxatges, detalls que encara ens queden pendents de tancar del Barça i notícies sobre el Girona, a part d'escoltar a Monchi, que ahir va estar al Larguero, ens divertim reescoltant, revivint el comiat d'Alexia Putellas. El van viure en directe al migdia al Què t'hi jugues, a la tarda. Es va acomiadar de l'afició en partit de Lliga, el Johan Cruyff, parlament final d'Alexia la gent.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip. I estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp. Un dia de partit! Al Camp Nou vaig anar. Només entrar a la grada. Em vaig enamorar. El cor em batega. No em preguntis per què. Del Barça sóc suporter. Sempre t'animaré. Ale, ale, ale.
3: Alexia Putellas cantant amb l'afició, acomiadant-se del públic del Johan Cruyff, l'Anna Palet, que estava allà amb el Joan Tejedor, que va fer la graderia del balcó, va recollir veus, opinions de l'afició.
7: Que has sigut la millor capitana que ha tingut el Barça i que sempre seràs la millor.
8: Ets eterna i que el teu llegat, o sigui, sempre estarà present al Barça.
9: Ha estat un plaer veure-la jugar i que gràcies per tot el que ha fet, ja no pel Barça, sinó pel futbol femení en general, i que espero que el que li vingui ara sigui bo i veure-la un altre cop aquí.
10: Ets la reina per sempre i la pilota d'or aquest any és teva, i si no s'ha robat.
11: Continua així, xiqueta, continua així.
12: Que gràcies per les 14 temporades i especialment pel gol a Sant Mamés.
13: La reina per sempre, noia.
14: Molta sort, Alexia. Gràcies per tot.
15: Moltes gràcies pel que ha fet, per aquesta història de Barça.
16: Has de ser sempre com has estat fins ara. És el millor que pots tenir com a bagatge.
17: Que me l'he passat molt bé ben te jugant.
16: Alexia, sempre culer.
18: Timem, Alexia.
3: Per cert, que no t'he preguntat, Flaqui, què diu la teva filla d'Alexia i del seu cunyat?
4: Està trista, perquè l'ha fet xalar molt, l'ha fet gaudir molt, i bueno...
3: És la seva referent, o és Aitana?
4: Una barreja de les dues. Sí que ella sempre parla del gol de Bilbao, que el va veure en directe, i és un, com el gran moment que ha viscut amb en clau Barça femení, i, home, Alexia, és molt Alexia.
3: És que Alexia. El Flaqui no parla molt dels seus fills... Però té una nena que va per a crack del futbol, eh?
19: Consta, perquè tinc infiltrats que l'han vist jugar i me n'han parlat.
3: He vist alguns vídeos i flipes. I es pot anunciar una anirà o...?
19: No, perfil baix.
4: No es pot anunciar res. És com el pare.
3: Li plouen les ofertes, nen.
4: És com el pare, perfil baix.
19: Però encara no...
3: Ets el seu representant?
19: Hi haurà el seu moment per anunciar-ho.
4: Està en edat de divertir-se i de passar-s'ho bé i de...
20: Cobres comissions?
4: Això t'agradaria tu, eh?
19: Encara no, perquè esperem.
4: S'ho passa molt bé.
3: I Anna Palet va estar amb Irene Paredes, parlant d'Alexia Putellas.
21: Con Irene Paredes, què tal?
22: Molt bé.
21: Qué días tan emotivos hoy encima con esta despedida de Alexia, de Ona, de Mapi. ¿Cómo se resume todo esto?
22: Así es, un día raro, diferente, muy sentido. Es verdad que son cosas que pasan en la vida, en el deporte, en el fútbol, que la gente pues bueno, toma su camino, pero no deja de ser triste porque compartes muchísimo momento con diferentes personas y bueno, pues en el caso de Alexia es todavía más especial después de 14 años. Pues bueno, nos toca bastante, pero pues bueno, creo que no ha podido tener una despedida más bonita y desearle de aquí lo mejor siempre.
21: ¿Qué crees que es lo más importante del legado que deja Alexia en el Barça?
22: Es que lo que deja, bueno, es que es irrepetible. Es algo único, el camino que ha hecho, que nos ha marcado. A la vista está hace 14 años dónde, a qué equipo llegó y lo que es hoy el Barça a nivel de club, a nivel de sociedad. Pues bueno, todos vosotros hace 14 años tampoco estáis aquí. Entonces yo creo que es muy difícil describir todo lo que ha generado. Alexia, ella sola, evidentemente rodeada de gente, pero bueno, ha sido punta de lanza y hay que agradecérselo y como os decía antes, creo que se va tranquila y con una muy merecido adiós.
21: Gracias, Irene.
22: Merci.
3: Irene Paredes parlant d'Alexia Putellas amb l'Anna Palet, que avui té festa. No és l'únic comiat al Barça de futbol femení, ahir també, per exemple, Mapi León, altres companyes que se'n van, Ona Batlle, i veurem què acaba passant amb algunes futbolistes que acaben contracte. Va explicar l'Anna Palet que Marta Torrejón possiblement continuarà una temporada més. Això li ha ofert el club perquè, diguem-ne, volen aprofitar la seva jerarquia i importància al vestidor per a que continuï al Barça. Són la 1:10. Si voleu una caixa com la que ara mateix tinc a la mà, Wonder Goal, que són els capibaras de Mr. Wonderful, Wonder Goal, 15 seleccions, un boli esborrable, un clau i un cromo podeu trobar a cada Blindbox. Uniu-vos a la febre Wonder Goal, una col·lecció mundial. Aquí, pels nostres oients, n'hi ha una amb els 15 bolígrafs.
4: Mola molt.
3: Amb els 15 bolígrafs.
4: Jo vull una.
3: És la col·lecció del Mundial. 15 bolis. I'm Brazilian, I'm Colombian, I'm German, I'm Italian, I'm Japanese, I'm Mexican, I'm Moroccan.
19: Hi ha 15,
0: 15, eh?
13: 15, tu.
3: Gràcies, jo. N'he dit algunes, ja n'hi ha prou. Hola, Sergio, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia.
3: Com pots haver trucat si no he dit el telèfon?
4: Perquè ja se'l saben.
20: Perquè el tinc guardat aquí.
3: Per si no el teniu guardat, feu 933-44-14-11 i podreu aconseguir aquesta caixa que avui s'emportarà el Sergio. Si em dius, a qui li regalaries una caixa com aquesta al món del futbol? Quin personatge t'inspira com per fer-li un regal?
4: El Flaqui.
20: Doncs a mi el Leo Messi.
3: El Leo Messi,
20: per sempre.
3: No l'oblides, eh?
20: No.
3: Doncs
20: és inoblidable.
3: Et dic una cosa. Hi ha una capibara que és la de Messi, perquè és amb Argentinian amb el número 10. Messi.
4: Sí,
3: és Messi.
20: Perfecte.
3: I a qui no li donaries mai res? Ni caixa ni res.
20: A Vinícius.
0: Oh! Ha guanyat.
3: Vinícius, per cert, que també hi ha l'any Brasilian, eh?
4: Sí, sí, sí. Porta el 10, Vinícius?
3: No, amb la selecció no porta el 10. Sí, sí. A Vinícius, eh? Sergio, sí. Gràcies per escoltar-nos. Des d'on truques?
20: Des de Barcelona.
3: Des de Barcelona. Ha estat rapidíssim, per tant, t'emportes aquesta caixa Wonder Goal, les capibares de Mr. Wonderful. Una abraçada.
20: Gràcies.
3: No pengis, que l'Helena et demana les dades.
20: Perfecte, gràcies.
3: Adéu. 1:13. Per cert, per requadrar el tema, Julián, abans de parlar del Girona, i saludar José Mari Vaquero, que des dels Estats Units...
4: Què em dius, ara?
3: Vol fer la passada enrere, sí. Hem dit que al Barça li consta, o li ha traslladat Julián, que ja ha dit a l'Atlético que vol marxar al Barça... El que podem afegir, ho hem comentat al bar i ara també al que t'hi jugues, és que Julián ja vam dir fa bastantes setmanes que ell havia traslladat la voluntat de canviar d'equip perquè volia anar a un equip que aspirés a guanyar tots els títols amb un futbol, diguem-ne, sent més protagonista, més ofensiu. D'alguna manera era un eufemisme per explicar que Julián Álvarez, home,
4: prefereix
3: un altre entrenador que no sigui Simeone.
4: Ostres.
0: Sí, vol gaudir jugant a futbol i també, és que ho hem explicat al bar, hi ha una frase quan li pregunten sobre si creu que Apolo no ha dit Jofre que si invertirà més a Atlético i diu no, doncs Julián Álvarez el que vol és competir per títols, gaudir jugant a futbol i això ara mateix és sinònim de Barça i de Hansi Flick.
3: Has vist que clar i català ho ha dit el Nil?
4: Sí, senyor.
3: Àlex Luna, què tal, com estàs?
23: Bon dia, doncs bé, esperant una caixa d'aquestes també, però en comptes d'In Brazilian, doncs amb calés, perquè aquí al Girona els necessitarem per la següent temporada.
3: Aviam, el més important, sí. Perquè al Girona ara mateix tot és una incògnita. Primera pregunta.
0: Tot no.
3: Continuarà Quique Cárcel com a director esportiu del Girona?
1: Content.
3: Doncs jo crec que sí, perquè...
2: No, tu creus? Ja... No m'importa el que tu creguis. Vull saber el que passarà.
4: La informació.
3: La informació. Home,
23: la informació és que el club l'ha ratificat, no? La propietat l'ha ratificat. De fet, ara explicarem perquè el club encara no ha dit res, però sí, en principi, si ell diu que sí, té contracte fins 2027, per tant, si li han ratificat, en principi, Quique Cárcel continuarà al Girona per la temporada següent.
0: La informació és... Perdoneu. La informació és... El club, la propietat, sobretot la propietat, que encara no ha fet cap declaració pública ni ha fet res, la decisió que ha pres, i així li ha traslladat a Quique Cárcel, és que vol que lideri el projecte per tornar al Girona a primera divisió.
2: I Quique Cárcel es veu liderant aquest projecte?
0: Quique Cárcel està molt, molt, molt tocat anímicament, però la meva sensació és de que liderarà el projecte. Que ho farà Mitchell? Jo crec que no.
2: Val, perquè aquesta era la segona pregunta. Continuarà Mitchell com a entrenador?
0: Jo crec que no.
2: Creus que no?
0: Crec que no.
2: Però a dia d'avui encara no és segur.
0: Però a dia d'avui no crec que estigui al 100%, és a dir, un tant per cent molt elevat. Crec que no serà Mitchell, crec que sí que serà Quique Cárcel, i tinc la informació de que el projecte del Girona, no vull dir que 100% guanyador, perquè vaig dir que seria 100% que no baixaria el Girona i va baixar, però és un projecte a l'alçada del que mereix un equip com el Girona per tornar a pujar a primera divisió, i no regalaran jugadors.
2: No regalaran jugadors?
0: No. Hi ha jugadors com Arnau, Unagi, Siankov, que crec que aquests sortiran, segur, perquè els dos, Arnau i Siankov, acaben el 2027, per tant, el club no té massa poder aquí, perquè és o marxen ara o han de marxar gratis, i Unagi se'l volen treure de sobre, perquè és un jugador pel qual podràs treure 10 milions, la clàusula rebaixa la meitat, però la resta, que ningú es pensi que el Girona anirà al mercat.
2: Val,
0: i dirà,
2: si no continua Mitchell, qui serà l'entrenador?
0: Hi ha diverses alternatives. Una de les alternatives que hi ha és Carles Martínez, altres de les alternatives que hi ha és García Pimienta. Sé que si el Girona seguia primera s'havia reunit amb Thomas Christensen, seleccionador de Panamà, però el cop ha estat tan dur a Girona i Mitchell encara, com que no s'ha fet del tot que no sigui ell, s'han emplaçat a uns dies perquè...
2: Perquè Mitchell té clar que no segueix? O encara ho està pensant? O té dubtes?
0: Jo crec que Mitchell ha tingut dubtes. Crec que acabaran a l'Àjax, però que no estava la cosa clara.
2: Àlex?
23: Coincideixo totalment amb en Nil, i de fet el fet que s'hagi trigat tant té a veure, perquè el club, si no ha comunicat res durant aquests últims dies, era perquè abans de sortir en públic a donar un discurs volia tancar primer tot el tema de la direcció esportiva, en aquest cas Quique Cárcel, i després tenir, o sigui, tancar la segona carta, que seria, en aquest cas, saber si Mitchell o no continua. I jo crec que no està clar, per la informació que tenim, però sí que és veritat que ho veig lluny. Tot i així, li ha costat més del que jo em pensava, sobretot per la informació que es va donar les últimes setmanes, però jo crec que al final marxarà, i fins i tot crec que a la llista hi ha entrenadors com Adai i fins i tot entrenadors que han estat a la base, que en aquest cas el filial, els germans Álvarez, jo crec que fins i tot s'han valorat.
0: I diré una cosa, sí, que
2: abans... Adai Benítez, eh?
0: Sí, Adai Benítez, que m'encantaria.
2: Adai Benítez...
0: Fet, tindria la campanya que t'hi jugues
2: ja... Com és amic, està a l'Europa i no sé què, us dic que Adai Benítez, vamos, m'hi jugaré les dos mans...
19: Mi fa poc em va trucar.
2: Farà carrera com a entrenador.
19: Mi fa poc em va trucar al club, però...
0: Parla de segon.
2: Sí o no? És que... Poca conya, eh?
0: Home, però segon, però no podrà anar segur.
4: Però no és qüestió de ser amic teu, és que l'avala la seva fulla de serveis.
2: Sí, però vull dir que la gent pot dir... Està promocionant un amic. No, no, que sí, que són amics, però que parla tot Déu superbé de Adai Benítez. I que a l'Europa...
0: És com si promocionés a mi.
2: O sigui, l'Europa Segona Federació, l'objectiu era mantenir-se. El va pujar.
4: Això et dic.
2: A Primera Federació, l'objectiu és mantenir-se i el fot en playoff per ascendir a segona divisió.
4: Em diguessis que tu parles d'un amic que no fa res, però clar, si veus la seva fulla...
0: Última cosa, que he de marxar ràpid cap a l'aeroport.
4: I que arribaràs
0: tard. Sí, arribaré tard. Si el Girona salvava, perquè vull dir, perquè és una cosa que ja he explicat i era així, si el Girona salvava, el mateix dissabte a la nit, Mitchell informava en roda de premsa que continuava el Girona a primera divisió.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: O sigui, ell medita marxar o hi marxarà perquè ha baixat?
0: Bueno, perquè el club també no té contracte. Vull dir, no té una renovació sobre la taula. I només la propietat creuen que hi ha d'haver un canvi. Però si Mitchell el Girona salvava, continuava. I ara si me'n vaig, Ter Stegen continuava un any més al Girona.
2: Sí, es quedava primera.
0: Sí.
2: I se'n va. La mare que m'ha fet.
0: Ja em sap greu, Lluís Flaquer, però tindràs almenys a Julián aquestes coses.
2: Home, adéu, que vagi bé, que se'n va a buscar Antoni Cordón. Àlex, alguna cosa més?
23: Que a les properes hores, no sé si durant el dia d'avui o ja esperarem a dilluns, el Girona comunicarà coses de manera oficial.
2: Molt bé, doncs estarem atents. Gràcies, Àlex. Sense
23: gràcies.
2: El club que t'ha preguntat per a Dai Benítez?
19: No, una pista.
2: Si vas parlar bé de Dai Benítez?
19: Molt bé, però és veritat que jo els vaig parlar, però tenint en compte que la Dai no som amics, però tinc una relació personal, tenen poc volia canviar.
4: La segona vol dir que estava a segona, o que ha baixat a segona, o que ha pujat a segona, es poden...
19: Vas bé.
2: Apreta, Flavi, apreta.
4: Ho he dit tot.
2: Sí,
19: però si genera dubtes vol dir que no està bé a... No estava a la categoria i hi serà. Però a mi la parella germans Álvarez, fills d'aquí de Gostes, em sembla que estan fent molt bona feina i que també tenen una alternativa. Em sembla molt bona notícia que Quique Càrcel continuï. Em semblaria el millor per tothom, inclòs Mitchell, que me l'aprecio molt perquè sabeu que tenim una relació personal, que no continués.
2: Jofre, una abraçada.
19: Bona setmana.
2: Helena, demà fas tu el que t'hi jugues. Estem a les portes del playoff. Entrevistaràs a Dai, suposo.
5: Espero que sí.
4: És una pregunta, és una pregunta. Ai,
19: és una crida a la Dai, això.
4: És una pregunta ordre, no?
5: També, Jofre. Ja,
2: per preguntar-li per l'Europa, però sobretot per Girona i el futur.
4: És una pregunta ordre.
19: Que contesti la Dai a les peticions.
4: Suposo que entrevistaràs a la Dai.
2: Juga el Sabadell també, el que passa és que a l'Europa sí que ens posen entrevistes individuals, al Sabadell no.
4: Vaja.
2: El Sabadell, la directiva, vol que els jugadors estiguin concentrats, l'entrenador també, i no facin individuals a la prèvia del play-off.
19: Que juga demà, el Sabadell. Juga divendres, no?
2: Divendres. Clar, avui no ens posaven a ningú, només han fet la roda de premsa, no?
4: De fet, crec que tant l'anada com la tornada és divendres, no m'equivoco.
5: La política per aquesta setmana ha estat aquesta, de deixar-ho tot en rodes de premsa.
4: Però demà entrevistes a Dai. És un ordre.
2: No, és una suggerència.
4: Sí.
2: A qui va entrevistar és a Monchi, que va estar al Larguero.
4: Sí.
2: Què va dir Monchi?
5: Doncs després de confirmar-se aquest...

0: de lluvia en 15 minutos, que estos son aquellos parones que aquí por ley está obligado en Estados Unidos de parar el partido media hora.
1: És un dels grans quests d'aquest Mundial que començarà l'11 de juny, perquè recordem el Mundial de Clubs de la passada temporada, que van jugar a Madrid i Atlético, que va guanyar el Chelsea, va haver-hi bastants partits, que com diu el José Mari, ja per llei s'ha de fer així, que davant de la tormenta elèctrica s'havien d'ajornar, i a part tu saps quan se suspèn, o algun partit de pretemporada del Barça que també ha passat, que se suspenia o s'ajornava una hora, dues hores, tres hores, per tant...
0: Sí, cada vez que hay un rayo tienes que esperar media hora más, sí. Es decir, si hace ahora un rayo, bueno, y lleva 15 minutos y a los 15 minutos cae otro rayo, tiene que esperar otros 15 minutos. Y además no es una cuestión de cada estado, ¿sabes? Porque Estados Unidos es muy grande, hay muchos estados, sino que es una ley nacional, sí, pues, de todo Estados Unidos. Rige, es una ley obligatoria para todo el mundo, vamos.
2: Oye, ¿qué tal por ahí con Donald Trump y tal? ¿Qué dice la gente? ¿Qué se lee en los periódicos?
0: Això és molt gran, eh? Jo estic a Charlotte, aquí, a la costa est, i la veritat és que, bueno, aquí, quasi... Bueno, jo no parlo amb gaire gent, però vull dir que aquí, al final, la vida és treballar, després veu al migdia tothom portant el menjar, saps?, per dinar, molts postos d'aquest tipus. Com a anècdota, te diré que el cap de setmana passat hem estat a un passadís d'aquests que hi ha pubs a esquerra i a dreta, com si estiguéssim a Anglaterra, i vaig veure el partit de la despedida del Pep, la veritat.
2: Ah, sí?
0: Ahir, amb moltíssima gent de tots inglesos, saps?
2: Ah, sí?
0: De l'Arsenal, sí, sí.
2: Oh,
0: Hi ha, no sé, potser 15 o 20 pubs d'aquests inglesos, i la veritat és que tothom com si estiguessis en Inglaterra, cadascú amb la seva samarreta i un ambient fantàstic, increïble, sí, sí.
2: ¿Y estaba emocionada la gente con Guardiola?
0: Bueno, había muchísima gente del City, pero también yo tuve la sensación que había más gente como del Manchester United, que también estaban jugando a la vez. Y entonces, bueno, pero mucha naturalidad, es decir, gente mirando ahí, una televisión, otra, pues, ¿sabes? De estos pubs que tienen igual 4 o 5 pantallas grandes de estas, sí, muy grandes, que entra, pues yo qué sé, 100 personas o 200 personas. Y la verdad que, bueno, cosas de la vida, yo buscando cerveza y acabé viendo partidos.
1: Claro, ¿no? Cosas que pasan en la vida, vas a buscar una cerveza y quieres ver un partido.
2: Claro, no es incompatible, ¿no?
1: Casa molt bé, casa molt bé. Escolta, no, José Mari no ho ha dit i la gent es pensarà que està gravat, que són 6 hores menys a Charlotte, em fa l'efecte, no? Són les 7:29 ara mateix.
0: Sí, sí. Vale. Però, bueno, aquí a la nit la veritat és que pràcticament la vida acaba a les 8, tot es para, i al final vas a dormir aviat. O sea que
2: de fet, me dijiste ayer, oye, mañana, si quieres, entro, ¿eh? Y yo, hombre, no te queremos molestar tan pronto. Dice, tranquilo, si sí. Me levanto. Pero voy a dormir muy pronto, me levanto pronto.
0: Como anécdota te diré también que estuvimos, mi hijo tuvo un día libre, estuvimos en Asheville, que es una ciudad de montaña que está aquí como a 200 kilómetros de Charlotte, y como anécdota te diré que el restaurante más conocido es español, de un lo lleva un catalán, Félix Meana, que es de Rosas.
2: Félix Meana de Rosas.
0: Cúrate. Punta. Sí, sí, de Rosas.
2: ¿Cómo
0: sí,
2: se llama el restaurante?
0: Cúrate. Podéis verlo en internet, y la verdad que todo comida española, y te tengo que reconocer que de todos los restaurantes españoles que he tenido la suerte de estar, afortunadamente que he tenido la suerte de viajar mucho, creo que es el que más se parece a la comida española, y te diré, él estuvo como jefe de sala en el Bulli, luego ha estado trabajando con José Andrés muchos años, se casó con una chef de aquí americana. Y bueno, la chef es la que lleva el restaurante y él lleva era ya siempre el jefe de sala y lleva, oye, brutal.
1: Ara.
0: Tienes que pedir 2 meses antes.
1: Ostras, pues ya no rebotemos.
0: Sí, sí.
2: Hombre, pero
0: sí,
2: dígale al vaquero que te hace alguna gestión, ¿no?
1: Sí, sí,
2: Cúrate, no, mira, restaurante Phil, de Félix Meana.
0: Sí, sí. De Cúrate.
2: Asheville.
0: Sí, que es una ciudad pequeñita que se hizo muy famosa porque vino a vivir ahí, parece ser una de las familias más ricas de toda la historia de Estados Unidos, y ahora se ha puesto de moda, como no tiene nada que ver, pero un poco el concepto, un poco como cuando puedes subir a Andorra un fin de semana y bajar, pues un poco así,
2: vale,
0: todo pubs, el casco,
2: es una excursión
0: todo
2: así pubs, de un día.
0: Bares, sí, sí. Sí, sí, una excursión de un día para la gente, sí, vale, sí. Vale.
2: Oye,
0: aprovechando viajar, que viajar es aprender.
2: Sí, lo dices en el libro, sí, mi próxima parada, que viatjar és aprendre i que la gent que no ho fa és com si només llegís la primera pàgina d'un llibre i li quedessin totes les altres.
0: Claro, es como si yo me hubiera quedado aquí y no hubiera ido a Asheville, pues no hubiera conocido ni a Félix, que un personaje fantástico, y oye, te digo que me quedé parado, más de 300 personas cenando, increíble.
2: ¿300?
0: Increíble.
2: Joder,
0: sí, sí. Y mira, y te diré, hace su propia butifarra, hace su propia chistorra aquí, no sé dónde, no sé, en Estados Unidos, no sé dónde, y todo, como te digo, es todo platos españoles, todo 100%, y no veas, mejor jamón que el que como yo en Sitges.
2: ¿Pero de dónde lo saca el jamón? Porque
0: no,
2: tan bueno no puede ser
0: ya
2: esto,
0: está todo autorizado. Sí, sí, ya está todo regularizado, me dijo.
2: Joder.
0: Ya está todo muy ordenadito.
2: Oye, aguanta un momento porque te iba a preguntar por Anthony Gordon, pero nos da la desco, que no entremos. Sí. Se me entretingo y parlar de Estats Units, no? Pero suena muy interesante, sí, i del restaurant i de tal, i dels pubs. I no,
1: i bueno,
2: és la gràcia, no, també?
1: Ja, mai tant.
2: És la gràcia. Aguanta un momento que al menos, para que no se ha dicho, sí, te pregunto por Anthony Gordon, que le acabe de fichar el Barça. A ver, qué te parece. Desco y tanquem la passada enrere amb José Mari Vaquero.
3: Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaki.
2: Oye, ¿cómo explicarías el partido del Barça ayer?
0: Pues bueno, se ganó y bien. Ya está.
3: Què t'hi jugues?
2: Una 35, abans del concurs d'Imbècil amb l'Edgar Ita, ja està per aquí. Hola, Edgar.
4: Hola, bon dia.
2: I ja us hem explicat que tenim dues entrades pel concert de Chayanne pels nostres oients, 933-44-1411. En un moment us saludem. Tanquem la passada enrere amb José Mari Vaquero preguntant-te, José Mari, por Anthony Gordon. Se va a hacer oficial en las próximas horas porque ya está camino de Barcelona el futbolista. 25 años, sí, del Newcastle. No sé si lo tienes controlado, si lo has visto mucho. Si te parece bien el perfil para reforzar el ataque del Barça.
0: Bueno, primer de tot, jo crec que hem de estar tranquils en el sentit de que sembla que hi ha calés, no? Aleshores, sí, això no és poca cosa, no?
2: Bastant
0: hem
2: important, sí.
0: Quant temps portem amb això? I, per altra banda, també, esportivament, hem de dir que, clar, si han fet aquest fichatge és perquè porten molt de temps treballant darrere d'això, i això vol dir aspecte molt, molt positiu de cara a l'àrea esportiva en qüestió d'Eco. En quant a qualitat, a mi m'ha sorprès una mica que la primera operació hagi sigut aquesta, no? En el sentit que si tu tens ja Rafinha i Lamine per una banda, doncs aquesta operació m'ha descol·locat una mica, no? I aleshores, per fer una reflexió final, jo, com concepte d'equip i d'equilibri, doncs he d'esperar una mica com queda al final aquest atac del Barça, no? Esportivament parlant, bueno, és un home molt dinàmic, és un home molt intens. A mi em sorprèn una mica que ara tothom només parla de la intensitat amb pilota i sense pilota, és a dir, sembla que si tu no eres ara un recuperador de pelotes no pots jugar en cap equip de primer nivell. Aleshores, em sorprèn una mica perquè sobretot al Barça, escolta, hem tingut jugadors com Bussi, o tenim jugadors com el Pedri, que no fa falta aquesta intensitat, sinó que has de ser intel·ligent tàcticament, no? Aleshores, és un bon jugador, crec que segur que té un rendiment immediat. A partir d'aquí, torno a dir-te que he d'esperar una mica com queda tota l'estructura d'atac del Barça.
1: Home, l'estructura sembla que passa, però pel que expliquen tant el Nil com el Sique, per apostar per Julián, perquè el Barça estaria en disposició de presentar una primera oferta. Per tant, José Mari, la sensació que Gordon más Julián.
0: Però passó això, que vull dir que però vull esperar. Anem a veure, perquè tot això amb l'Atlètic de Madrid jo no veig tan clar aquesta opció, però vull dir que hem de veure, és a dir, però el més important és que sembla que l'àrea esportiva ha proposat amb l'entrenador, segurament, al club, claríssimament què jugadors vol. Això vol dir que ha fet una tasca fantàstica i a partir d'aquí és una qüestió de club, no? Aleshores, jo crec que a dia d'avui, pues, com soci del Barça, entre cometes, però estic content.
1: Però una curiositat, José Mari, parlàvem de que Julián ja li hauria traslladat a l'Atlético de Madrid que vol fitxar pel Barça. Tu que has treballat en direcció esportiva, si un jugador teu et ve i et diu, escolta'm, he pres la decisió de marxar i només vull anar a aquest club, tu com a club que tens a Julián, què pots fer?
0: Sí, però escolta, has de veure el tema de calés, eh? Si tu recordes, sí, sí, per exemple, quan va marxar Maradona a Nàpolis, va fotre sobre la taula un muntó de calés. És a dir, el Núñez no volia al principi que marxasse, al principi, no? Però després, amb calés, dius, mira, escolta, has de marxar. Aleshores, hem de veure quin és el mínim que vol l'Atlético de Madrid per l'opció de vendre, entens? És a dir, això, si tu pots dir al club, jo vull marxar, sí, vols marxar, però tens contracte, 3-4 anys, per exemple, no? Aleshores, no és tan fàcil. És a dir, això de dir, si el jugador vol marxar, marxarà, això fa temps, sí, però ara jo crec que els temps han canviat, perquè al final arriba un moment que tu també, si tens contracte, has de respectar el club amb el que estàs, entens? Una qüestió és que tu vulguis i tinguis la intenció de marxar, i altra és que el club consideri que això sigui així. Aleshores, jo segur que serà difícil, esportivament parlant, ja l'hem parlat moltíssimes vegades, és un jugador que jo conec fa quasi 10 anys, 10 anys, eh? Quasi. Aleshores, no tinc cap dubte del seu rendiment i, sobretot, que pel Barça seria un jugador fantàstic, perquè és d'aquest que pot jugar en punta una mica més darrere, és a dir, que té moltíssimes opcions, la pilota parada, però, torno a dir-te, jo no veig aquesta operació tan fàcil, tan simple.
2: Veurem com acaba la pel·lícula. Encara estem a dia 28 de maig, per tant, quedaran capítols per veure i
0: viure. Serà llarg, ja veuràs.
2: Chema, veuràs. Te esperamos la setmana que viene aquí en l'estudi, no? Que ja hauràs tornat de...
0: Vinga, Salinas, adéu, que vagi bé.
2: Que gràcies.
0: Escolta, al marge d'això diré una cosa. Entre tots els... tot el que estic menjant aquí, hamburguesas, las patatas, la cerveza. Ahora sí que cuando torne puc invernar, ¿eh? Como los osos, tranquil. Ara sí que agafaré un estiu, però llarg d'aquest de aigua.
1: 42 dies al Mundial.
2: Que vaya bien, nos vemos a la vuelta. Sí, perquè tu estaràs dos dies als Estats Units.
1: Per cert, Vaquero ha entrat en directe des dels Estats Units. Ha sigut decisió seva. No senta cap precedent.
2: Ah, ja m'has avisat aquest matí. Hem anat a fer un cafè d'Helena i m'ha dit jo el que t'hi jugués, tio, no em facis entrar en directe.
1: Parlo per mi, matí, eh? Si el Valle vol entrar en directe, escolta'm, però jo per mi...
2: Que flaqui...
1: Jo tindré més hores de diferència.
2: Aquesta cara de bueno que tiene.
4: És de dormir, no?
2: Luego es una arpia.
1: No, no soc de dormir.
2: Però luego te dice, yo esto no, eh?
1: Hi ha més hores de diferència amb la zona que estaré jo que la zona que està Vaquero.
2: Tranquil, flaqui, que com a estrella et cuidarem.
4: A mi m'agrada...
1: Quan no vols fer una cosa...
4: Quan no vols fer una cosa, és del que diu, a mi, per mi no pongo garbanzos en esa mesa, eh?

0: Ja tenim preparats els dos oients, però volies tirar una cançó abans del concurs, Edgar?
1: Sí, això és forma part de la ràdio, està al final de tot. L'altre dia em vas preguntar de què portes la samarreta tal, i d'un grup que es diu Sanguijuelas del Guadiana.
0: Sí, que vas dir que m'agradaria molt.
1: Que parles, que la seva temàtica, que parla de gent del poble d'Extremadura i gent que vol tornar al poble perquè ja està farta de la ciutat i perquè el poble tira molt, i això és la Revolà. I això és Sanguijuelas del Guadiana.

0: Suerte la tuya de poder vivir donde naces. Es buenísima, això, eh?
1: Rock andaluz.
0: Sí, és una mica, sí, és una mica així, però bueno, no totes són així, també són més...
1: I la samarreta d'avui de què és?
0: La samarreta d'avui és una... Bueno, és una samarreta que està simulant a la marca de boxa Everlast o Lonsdale, però posa la Dolo en comptes de Lonsdale i Rubí en comptes de Londo, i la Dolo és la meva mare, i és de Rubí, llavors...
1: Portes una samarreta en record, en memòria, en homenatge de la teva gran mare, que és la Dolo.
0: La Dolo, sí. Que no. Sembla Lonsdale, sembla Lonsdale, però no, és...
2: Que bo.
0: És la Dolo Rubí.
1: Per cert, tu també portes el teu pare tatuat, que sí?
0: Sí.
1: Igual
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Adai Benítez.
0: Ah, sí?
1: Sí, Adai Benítez també porta el seu pare tatuat.
0: Doncs sí, és el record que tinc de barallar-te moltes vegades i al final dir... Aquí, per tota la vida.
1: Per tota la vida, papa. Per tota la vida, papa.
0: Bueno, anem al concurs. Ai,
1: papa. Vinga, va. Orlando, què tal? Com estàs?
3: Hola, sí que bona tarda.
1: Des d'on ens truques, Orlando?
3: Des de Reus.
1: Des de Reus. Jordi, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
1: Des d'on truques, Jordi?
4: Des de Cambrils.
1: Des de Cambrils. Ah, Cambrils. Mira, sou quasi veïns.
4: Sí, veïns.
3: Vecino.
4: Sí, sí.
1: Orlando de Reus i Jordi de Cambrils.
0: Sí, avui hem de dir que treu el guió de la taula, Flaqui, perquè avui farà estudi d'imbècil, o sigui, de comodí de l'imbècil.
5: No, d'imbècil.
0: No. Bueno, explico. Que, bueno, de fet, tenim, hem de dir que el premi que tenim són dues entrades per veure Chayanne, que això no és poca cosa.
5: No, vull
0: dir...
1: Com li agrada el Willy posar Chayanne a la ràdio?
0: Paso para adelante, paso para atrás, giro, és que me la sé. Bueno, que anava a dir, aquest és el premi.
1: Ole.
0: I pel nou guanyador tenim el disc Vivir de Bustamante. El disc que del 2014...
1: Aquí li has robat?
0: Els de música, de Cadena Dia. Però això no es diu, sí que... O sigui, no, és, o sigui, és el departament de regals que m'ha donat.
1: Però si l'he robat... Si feu Orlando, Jordi, no ho sabeu, però si pugeu un dia a la redacció i doneu una volta per la ràdio, podeu agafar llibres, discs, i ningú se n'adona.
0: I si treballeu a la nit, fins i tot podeu robar més. Però bueno... A veure, fàcil, no? Dos concursants, tres preguntes i el comodí imbècil, que és el Flaqui avui. I, bueno, anem, va, primera pregunta, si vols.
5: Vinga,
0: per Orlando. Vale, bueno, avui parlarem, sé que gairebé totes les setmanes dic el mateix, però és probable que avui sigui el protagonista del concurs més imbècil de tots. Es tracta de l'exfutbolista del Sevilla, Quincy Promes. No facis spoiler, que ja sé que...
1: Aquest és una perla.
0: Sí, aquest és una perla bona. Habilidós al camp, però fora no era el cadell més dominant de la gossada, podem dir-ho així. Primera pregunta per l'Orlando. Quincy va tenir un problema familiar en una celebració. Què va fer? A. Va atropellar el seu germà. B. Va robar el mòbil al seu tiet. C. Va fer caure a un pou la seva mare. O D. Va apunyalar el seu cosí.
1: Orlando.
3: No lo sé. Va apunyalar a su sobrino.
0: Sí, mira, ho explico. He començat fort, eh? Perquè en una celebració amb tota la família va començar a discutir amb el seu cosí per un collaret robat i va decidir
1: que
0: era...
1: Per un collaret robat?
0: Sí, que no sé qui va robar dels dos, però, bueno, que van començar... Que l'ha robat tu, que tal, que no sé què. I va decidir que era bona idea apunyalar-lo. O sigui, cosa que li va costar 18 mesos de presó. I tenim la que podria ser la recreació del moment explicat per un altre cosí del Quincy.
6: ¿Qué ambiente hay en este local?
7: Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan... la tontería, ¿sabes? Yo qué sé.
0: Bueno, pues...
7: A mí, en verdad, yo qué sé, tú te pichas, él te picha, tampoco es nada del otro mundo.
0: Bueno, aquí...
1: ¿Pero esto de dónde, eh?
0: Això és un vídeo de sortida d'un after que llevava una baralla i una reportera de televisió va preguntar a un que sortirà l'after i va dir, claro, está bien, pero son apuñalamiento de entre coleguillas. Bueno, això seria un resum del que va fer el Quincy Promes a la seva festa.
1: Per tant, Orlando has encertat. 1-0.
0: 1-0. A veure, primera pel Jordi. Promes no només va tenir aquest problema. De fet, va marxar a Rússia per eludir la justícia holandesa. Però què li va passar? A. Que va sortir del país i el van extraditar. O sigui... B. Que va participar en una baralla i el van detenir. C. Que va amagar-se a un club de prostitució. O D. Que va tornar a apunyalar el seu cosí.
3: Em pots repetir l'A, sisplau?
0: Que va sortir del país i el van extraditar, el van tornar a Holanda.
1: Sí, que el van pillar, el van enxampar i el van tornar a enviar a Holanda.
0: O que va participar en una baralla o que va amagar-se en un club del Terni.
3: Pues...
0: Ai, 3, 2,
3: Baralla.
0: Baralla.
2: Este tío está feo.
0: No, era la A. Era la A.
1: El van extradit.
0: Sí, que com que és imbècil del tot, estava a Rússia acollit per l'Espartan de Moscú per fugint de la justícia holandesa, i com que estava a Rússia pot fer el que li doni la gana. I també va pensar que era un plan sense fissures, estant de crida i cerca, marxar a Dubai. Jo marxo a Dubai, que allà s'estarà bé. Què podria sortir malament? Doncs el van detenir i el van extraditar. I recordem que estem parlant d'un jugador d'elit, que a més era boníssim, o sigui, no estem parlant de qualsevol persona.
1: Sí, el tio conegut.
0: I el tio tenia aquestes idees, ja veus, aquest és el Quincy Promes.
1: Vinga, de moment, 1-0 guanya l'Orlando.
0: A veure, Quincy Promes va voler provar en altres àmbits, com el món de la música. Fins i tot va editar una cançó de rap amb un altre jugador holandès. Amb qui va ser?
7: Yep.
0: A, amb Royston Drenthe. No, és veritat, saps que Royston Drenthe era un cantant. B, amb Memphis Depay.
7: Epa.
0: C, amb Denzel Dumfries. O D, amb Frenkie de Jong.
5: Orlando.
3: Yo diría el primero que dijiste, el...
0: Royston Drenthe. No, va ser Memphis Depay. Memphis Depay és la resposta correcta. Clar, t'imagines que dic Frenkie de Jong, que feia, fa una mica de pinta de cantant del Backstreet Boys,
1: Sí, Frenkie de Jong, sí senyor.
0: Pues, doncs sí, el tema es diu L.A. Vibes, Los Angeles Vibes, i aquest és Quincy Promes.

0: Sona bé, no?
1: Aquest és Quincy Promise.
0: Aquest és Quincy Promise i abans cantava Memphis Depay. O sigui que, i a més la cançó no, estava, no sonava malament. La veritat que sonava bé. Va, anem amb el Jordi.
2: Podem parar.
0: Jordi, la pregunta, perquè sembli que no és tan mala persona el Quincy, i és que no només són apunyalamientos entre coleguillas, quina bona acció va fer Quincy Promise?
2: A veure.
0: A, va donar part del sou a una ONG. B, va ajudar a una catàstrofe meteorològica. C, va regalar un iPhone a un seguidor. O D, va apunyalar a un d'aquests grups indi que fan ara versions d'Extremoduro. Com a bona causa, com a bona causa.
2: Jordi.
3: Comodín.
0: Hòstia. Oi, comodín. Comodín de l'imbècil. A veure, Flaqui. ONG, catàstrofe meteorològica, va regalar un iPhone o va apunyalar a un, el cantant de Siloé?
2: No, l'última la descartem. Jo diria que va regalar un iPhone a un seguidor.
1: Dona-li les gràcies al Flaqui.
0: Hem de dir que no,
2: ja anirem junts
0: no té la resposta, sí. Ho repetim, que no té la resposta.
2: Cegues, eh?
1: Sí, sí, no té el paper.
0: Sí, quan era jugador del Sevilla estava en un gran magatzem, que no direm marques, però comença per el Corte i acaba en anglès, i volia comprar-se un telèfon, al Quincy, de la marca de la poma mossegada, que es diu iPhone, i la qüestió és que es va trobar un seguidor del Sevilla que estava mirant el mateix telèfon i li va regalar el iPhone Plus Ultra no sé què, 1.500 euros del moment. Atenció, vas a comprar... I potser estava mirant el mòbil per mirar qualsevol cosa i et trobes allà el Quincy Promise, va, et regalo un iPhone.
2: Caram.
0: Ah, sí, bueno, així...
1: Vinga, Orlando 1, Jordi 1.
0: Orlando, última per tu.
2: Vinga.
0: Aquesta és clara i directa. Com celebrava els gols Quincy Promise? A, fent una tombarella. B, fent com si fes ioga. Això de seure i obrir les cames. Fent com si portés màscara o de fent com si apunyalés algú.
3: Màscara.
2: Màscara.
0: La màscara, la màscara.
2: Oh!
0: Molt bé, màscara, màscara, la sé, sí. Diu que ho fa perquè així pensa que és el seu alter ego, que està molt sonat. O sigui, que és una altra persona. En una entrevista va dir que era perquè quan sortia al camp portava la màscara de guanyador. Que dic jo que també podia haver comprat la màscara de ser bona persona.
2: Sí,
0: vale? També,
2: però anar pel carrer màscara, no?
0: Aquesta no la va tenir. No.
1: Doncs ha d'encertar el Jordi si vol empatar. Si no, les entrades seran per a l'Orlando.
0: On està ara mateix Quincy Promise? A, jugant a l'equip del seu poble, a la seva ciutat. B, seleccionat pel Mundial. C, a la presó. O de venent els collarets de Zapatero.
3: Pues al seu equip del seu poble.
4: Este tío está fet.
0: A la presó.
1: Està a la presó.
0: Està a la presó.
1: Està a la presó, eh?
0: Sí, sí.
1: Quincy Promise està a la presó.
0: És molt fort, és que quan tu dius... O sigui, els que hem vist jugar a Quincy diem, hòstia...
1: Heavy, eh?
0: Bueno,
1: tràfic de drogues, no?
0: Sí, va ser condemnat per narcotràfic a gran escala. Sí, 8 anys de presó per ser membre d'una clau d'una xarxa internacional que va traficar amb cocaïna amagada en sal marina. Sí, que, com a mínim... bueno, ahir mateix la fiscalia li va demanar
1: com a mínim què?
0: Que com a mínim va ser una mica llest i no va fer amb cafè negre.
1: Vull dir
0: que com a mínim la sal marina s'assembla una mica més. Que jo no l'he vist de prop, però jo què sé.
1: T'ho ha dit un amic.
0: M'ha dit un col·lega. Ai, senyor. Bueno, i ja està. No?
1: Doncs l'Orlando se'n va gratis a Chayanne al juliol. Gràcies per escoltar-nos, Orlando. Amb qui aniràs a Chayanne?
3: A vosotros con mi mujer.
1: Con tu mujer, pues que disfrutéis y bailéis mucho.
0: Dile que le has comprado la entrada, Dile que se la regalas.
1: Y que te ha costado una pasta.
0: Te ha costado 200 euros y ya está, puedes, te dejamos.
1: Un abrazo.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para vosotros también y felicidades por el programa.
1: Muchas gracias, Orlando.
0: Fue la pregunta per si de casa.
1: Jordi, per tu el disc de Bustamante.
0: Fue la pregunta per si de casa a vosaltres dos.
2: Venga.
0: Aviam qui encerta. Ràpid. Per quants quilos de cocaïna van acusar el Promes?
1: Per 1.300.
0: Molt bé!
1: Tinc el guió aquí. Gràcies, Edgar. Este demà passa a Sir Chávez, que està amb l'entrenador del Jaio Post Lleida. Ja tanquen la temporada, s'han salvat i encara entrarà a poder-lo saludar al programa. Gràcies.
5: Doncs segona temporada de la CB,
1: estan fent aquí un media
5: no només s'ha salvat, sinó que a més ha aconseguit rècord de victòries a la Lliga, superant les 11 de la temporada passada. I l'artífex de tot això no és un altre que el seu entrenador, Gerard Encuentra, que va agafar l'equip el 2021, el va portar a la CB fa dues temporades i que el continuarà dirigint fins al 2029, després d'una més que merescuda renovació. Gerard Encuentra, què tal, com estàs?
6: Hola, molt bé, moltes gràcies.
5: Quan pares 5 minuts a pensar, tu ets conscient de tot el que esteu aconseguint amb el Lleida aquests anys?
6: La voràgine del dia a dia no et deixa pensar ni...
1: Quin accent més preciós.
6: Bueno, ni fer una radiografia, no, de tot el que hem aconseguit en aquest marge de temps, no? L'únic que sí que estem molt feliços, no? La sensació de felicitat, de creixement del club, de la gent que ve a veure'ns, que marxa orgullosa, i d'haver pues, intentat consolidar el projecte un any més a la primera categoria, pues, crec que ens fa estar molt feliços.
5: Aquest any ha acabat sortint tot de cara al final, s'ha acabat consolidant l'equip a la CB de forma tranquil·la en les últimes jornades. Hi ha hagut algun moment en què creieu que no ho trauríeu?
6: Bueno, mai penses que no ho trauràs, no? Sempre tens confiança que en el teu treball diari acabaran sortint els seus fruits, però bueno, sí que és cert que hem encadenat un parell de dinàmiques de resultats molt dolentes, no? I bueno, quan encadenes aquestes dinàmiques, pues el cap juguem a les passades, no? El que abans eren tirs lliurats que entraven, pues ara tens por fins i tot de tirar aquest triple o aquest llançament. Quan veus una passada, abans la veies amb molta confiança, pues ara dubtes a veure si la perdré, no? I quan estàs en una dinàmica així tan dura de derrotes consecutives, pues la part mental sempre influeix una mica i sempre pues, fa que s'allargui una mica aquestes dinàmiques i sigui més difícil de trencar.
5: Però justament en una d'aquestes dinàmiques va ser quan el club va agafar i va anunciar la teva renovació fins al 2029. Com us va reforçar aquesta aposta per la continuïtat, per tota la feina feta?
6: Bueno, a mi molt, no? Està clar que jo crec que va ser una decisió difícil. Bueno, m'imagino que devia ser difícil per les que la van prendre, però a la vegada molt valenta, i que jo sempre he comentat que crec que parle del lideratge que hi ha al capdavant del projecte, no? Perquè, bueno, el més fàcil sempre és canviar l'entrenador i a veure si així sorgeix una nova dinàmica, i el que van fer va ser donar les claus a l'entrenador, i jo crec que al final pues, s'ha acabat demostrant que no calia canviar d'entrenador, no? Perquè les coses han acabat sortint.
5: Has creat un equip molt d'autor. Creus que és més un equip més emocional o més competitiu?
6: Bueno, jo crec que és un equip molt professional, no? Jo hem tingut, ja et dic, hem tingut moments de tot on volíem més competitivitat, moments on volíem més demostrar una mica més d'emocions a la gent, no? Jo crec que hem sigut una mica lineals i també una mica irregulars, no? I llavors, bueno, la dinàmica ha estat aquesta, i és el nostre segon any a la CB. Encara estem aprenent i cada any volem aprendre una mica més.
5: Final aquesta temporada heu guanyat els dos partits al Barça, li heu guanyat l'Averaix a un Baskonia campió de Copa del Rei, el Barris contra el Madrid veu acabar competint i arribant amb opcions fins al final pràcticament. Com es competeix contra estructures infinitament més grans com aquestes?
6: Bueno, al final és el que diem sempre, no? L'equip rival pot tindre més talent que tu, però en quant a desig s'ha de notar que nosaltres n'hi tenim més, no? I jo crec que en moments de la temporada, amb aquestes victòries que comentes, o amb alguna, pues, el Tenerife, no? Que són un equip que és molt talentós, pues, també hem sigut capaços de demostrar aquest desig, aquesta garra, que és sobretot el que ens demana la gent.
5: Aquesta setmana s'ha anunciat el nou patrocinador, Ilerna, i el president Aliaga ha deixat clar que era imprescindible que el patrocinador que entrés havia de ser de Lleida i que havia de tenir un fort arrelament. Com es reflecteix aquest arrelament amb l'equip?
6: Bueno, és sempre motiu d'agraïment, no?, i d'orgull que les empreses del territori vulguin sumar-se al projecte. En aquest cas ho fa una empresa molt potent i que també està en una clara ascendència i creixement, i bueno, pues, tant de bo ens porti molts èxits com ens ha portat la marca Jaiopos.
5: Ja n'hem comptat, moltes gràcies i molta sort per la propera temporada.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Veus que bé, l'Asier?
2: Que bé, quan
1: l'Asier. A l'entrenador del Jaiopos. Gràcies, Asier. Lleida, sempre és agradable acabar el que t'hi jugues amb l'accent a la E. Com riure, mira. Adeu, gràcies per escoltar.

0: tema ¿Por qué me miran? ¿Por qué me miráis así?
1: Eso es, después de conquistar al público con éxitos como El fin del mundo, la banda madrileña ha sacado este nuevo disco con 12 canciones. Esto que escuchamos se llama A ver quién se duerme ahora.
0: Prueba superada, Irene, gracias. Hola, Sampe.
2: Muy buenas.
0: Los sonidos del deporte.
2: Pues siguen avanzando las elecciones a la presidencia del Real Madrid. El miércoles Enrique Riquelme le pedía en uno de sus actos un debate a Florentino Pérez. Anoche obtuvo su respuesta en Televisión Española y también nuevo recuerdo al caso Negreira.
3: ¿Va a debatir?
4: No. Que hable él todo lo que quiera. Yo hablo aquí y les explico todo, pero se lo explico a usted.
3: ¿Quiere Florentino Pérez privatizar el club, como dicen?
4: Bueno, eso lo que lo dicen son los malos. Da la sensación de que ha venido porque necesita el club para su empresa. Es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
2: Pues no habrá debate. Mientras el Real Madrid tiene parada la recomposición deportiva hasta tener un presidente, el Barça ha fichado ya el primero de este verano, el extremo inglés Anthony Gordon, que ayer estuvo ya en Barcelona pasando el reconocimiento médico y ha cenado con Deco. Su siguiente objetivo es el jugador del Atlético, Julián Álvarez. De los constantes cantos durante la temporada habló ayer el capitán Coque en un acto.
5: Si me decepciona, Julián. Julián es jugador del Atlético de Madrid. Está dando todo, lleva 2 años en el club. Todo el mundo desde que llegó le estáis vendiendo ya al Barcelona, al otro lado. Dejarle. Ahora mismo es jugador del Atlético de Madrid. Y hasta que no salga él diciendo lo contrario, salga otra persona diciendo lo contrario, jugador del Atlético de Madrid.
2: Un Julián Álvarez que ha entrado esta noche en la lista de Argentina junto a 5 más del Atlético. También está Messi, que va a disputar su 6º Mundial. No está más tanto en el jugador del Real Madrid. Y convocó ayer la seleccionadora española Sonia Bermúdez a las futbolistas que van a jugar contra Inglaterra y en Islandia los 2 últimos partidos de clasificación para el Mundial. Vuelve Aitana tras la lesión y cometió la seleccionadora una indiscreción. Adelantó la salida de Misa Rodríguez, portera del Real Madrid.
6: No, en el caso de Misa, desde que vino con nosotros, todo ha estado espectacular. Al final en los clubes es una jugadora que no va a continuar en el Real Madrid y bueno, pues las decisiones que se tomen al final de temporada son de forma personal.
2: Pues ella misma confirmó la noticia. Se disputa hoy además la última jornada de la temporada regular de la ACB. Todos los partidos en los que hay algo en juego son a las 8:30 de la tarde y solo van en el horario de las 6 el Manresa-Real Madrid y el Burgos-Granada.
0: Adiós, Ampe.
2: Chao.
0: Avance del magazine y desde Toledo. Hola, Tere Truchado, buenos días.
7: Buenos días. Cerramos el mes de mayo con un programa especial desde la Catedral de Toledo y le he pedido a los 2 enviados especiales que ya están allí que nos cuenten lo que tienen preparado. Severino Donate, Iñaki Pascualena, ¿qué tal?
8: Pues hemos llegado a una ciudad que se está preparando para la procesión del Corpus Christi, así que vamos a empezar hablando con una de las encargadas de decorar las calles, la florista Irene Martín.
9: Y también vamos a descubrir los tesoros de la Catedral de Toledo con el comisario de Primada, una exposición con motivo del 8º centenario, él es Javier Martínez Aguirre. Y como allí donde vamos hay movida, vamos a descubrir lo que son las batallas de órganos en este caso, una especie de conciertos donde hasta 7 órganos históricos dialogan simultáneamente.
8: A las 11 llega Antonio Martínez Asensio y su Bibliobús. Viene acompañado de David Toscana, autor de El ejército ciego, el premio Alfaguara 2026, y vamos a conocer esta historia tan surrealista como real, ocurrida en el siglo XI.
9: Y nuestras historias musicales con Fernando Neira también viajan hasta Toledo y nos llevamos de gira a Silvia Pérez Cruz, que acaba de publicar Oral Abisal, un disco espectacular que podremos escuchar en directo y que tiene 2 caras muy distintas.
8: Otro que tiene 2 caras distintas, Aitor Albizua, nuestro auditor, que se ha dignado a venir de bolo a Toledo después de siglos sin salir del estudio.
7: No se lo pierdan, les esperamos a las 10 en el magazine. ¡Hasta luego!
0: 7:10, 6:10 en Canarias.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
12: Bon dia, és divendres, és 29 de maig i la negociació entre els sindicats i educació s'enroca. Els mestres han passat la nit a la seu del departament perquè no estan d'acord amb la proposta que els ha fet la conselleria, que passa per 400 euros més al mes d'aquí a 3 anys i la incorporació de 7.000 professionals més a partir del curs que ve. Aquest matí, nova reunió, però també noves protestes. Ara ho expliquem, però abans... Abans el temps, calor i més calor, les mínimes ja a primera hora són de 20 graus a pràcticament tot el país i atenció perquè avui a l'interior es poden arribar gairebé als 40 graus. El trànsit, intensitat a les entrades a Barcelona i el transport públic, normalitat. Els sindicats d'educació mantenen el pols al govern i han passat la nit tancats al Departament d'Educació després de no arribar a un acord per aturar les vagues. Desenes de persones també es van acostar fora de la conselleria i van tallar la via Augusta amb tanques del departament. Alguns fins i tot hi van acampar. La consellera Esther Niubó va desplaçar personalment per parlar amb els sindicats i emplaçar-los a continuar negociant avui a primera hora, però no s'han mogut de la seu d'educació. Susana Ruiz, bon dia.
13: Hola, bon dia. Tot plegat després que la Generalitat els presentés una proposta que consideraven de caixa o faixa, que incloia una pujada de sou d'uns 400 euros bruts al mes per d'aquí 3 anys i contractar 7.000 professionals més a les escoles a partir del curs vinent.
14: Jo crec que aquesta és una bona oferta, és una oferta que hem demanat en aquests moments que els sindicats també reconsiderin. És una molt bona proposta des del punt de vista retributiu, però també ho és en totes les altres qüestions.
13: El secretari de la Conselleria, Ignasi Jiménez, defensava la proposta, però la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, no hi està d'acord.
15: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera aquest matí, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar?
13: Vostè, que considera que no s'han mogut de l'oferta anterior.
12: Fixem-nos, però, en quina és la lletra petita d'aquesta nova oferta de la Generalitat que diu que és la definitiva. Què diu exactament, Soledad Domínguez?
16: La darrera oferta del govern pràcticament dobla els imports que es van pactar el passat mes de març amb Comissions i UGT i accelera la seva execució. A partir de gener de 2029, els docents catalans cobrarien en complements autonòmics prop de 400 euros bruts mensuals més que fins ara. Pel que fa a l'escola inclusiva, els 1.800 professionals extra que el govern ja ha aprovat contractar a partir del pròxim mes de setembre se sumarien 5.100 més en els tres cursos següents, amb la qual cosa el reforç global sumaria prop de 7.000 nous especialistes. Aquí s'inclouen professors per rebaixar el nombre d'alumnes per aula, per crear noves aules d'acollida i també especialistes per atendre els estudiants amb més dificultats.
12: L'USTEC ha convocat una concentració davant la seu d'educació a partir de les 10 del matí i també prepara una performance a Montserrat com a part de la vaga d'avui al Baix Llobregat i al Penedès. I els bombers continuen treballant per extingir l'incendi a Òrrius, al Maresme, que va començar en una fàbrica de parafina. El foc forestal ja està estabilitzat, mentre que en la part que afecta la indústria s'ha optat per deixar que cremin els materials.
17: Doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural.
12: És el que deia el cap d'intervenció dels bombers.
13: Sí, s'espera que aquest matí s'aixequi l'ordre de confinament als 900 veïns del municipi. A la planta on es va detectar on va començar l'incendi hi havia 500 tones de parafina que amb aquesta crema han deixat una gran columna de fum negre tòxic.
18: El col·lectiu de bombers i Mossos d'Esquadra i Protecció Civil ens han aconsellat a tot el poble que seguíssim les ordres que donaven els Mossos d'Esquadra, mascareta, que no sortíssim de casa.
19: Los Mossos d'Esquadra nos han dicho que ya está controlado, pero que seguramente un par de días no vamos a poder...
13: De moment no tenen clar si l'incendi va començar al pati de la fàbrica o si va començar la vegetació del costat.
12: I la defensa de Jonathan Antic contraataca. El fill del fundador de Mango ha presentat un recurs on demana retirar totes les mesures contra ell en la causa per la mort del seu pare i denuncia estar patint una condemna social.
13: Entre altres proves, la defensa revela per primer cop la trucada del fill a emergències després que el pare caigués d'alta baix a Montserrat.
12: Més detalls, Andrea Villoria.
20: La defensa denuncia en aquest escrit que la detenció del primogènit va ser, segons ells, innecessària i diuen que el tsunami informatiu que va provocar li ha generat una condemna social anticipada. El recurs, a més, rebat 1-1 als 7 indicis contra ell. Hi ha, per exemple, la trucada que el fill va fer al 112 emergències, on entre llàgrimes demanava ajuda perquè deia que el seu pare havia caigut per un barranc i que enviessin urgent una ambulància. Per defensar la bona relació entre ells dos, aporten també la declaració de les seves germanes, d'un oncle o del president de Mango, que coincideixen que pare i fill s'estimaven i neguen el mòbil econòmic del suposat homicidi.
12: I l'Hospital Sant Joan de Déu i el Clínic han fet una operació pionera a Europa. Han recol·locat l'intestí d'un fetus de tan sols 700 grams dins el ventre de la mare. Ho han fet amb una precisió mil·limètrica, Ferran Dalmau.
21: Als 4 mesos de gestació, els doctors que seguien l'embaràs de la Camila es van adonar que els intestins del seu futur fill estaven creixent fora de l'abdomen. Si no aconseguien corregir-ho, es podia perdre una part important de l'intestí. Convèncer la mare no va ser fàcil.
22: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía. Inicialmente creímos que no lo íbamos a aceptar.
21: Però a les 28 setmanes i amb només 700 grams de pes, el cirurgià van fer una petita incisió al ventre de la Camila i van accedir amb una precisió mil·limètrica, van girar el fetus per poder-lo operar i van anar recol·locant-li l'intestí.
23: Això són instruments de 3 mil·límetres, càmera de 3 mil·límetres, inces,
1: porta agulles tot de 3 mil·límetres.
21: És el doctor Terrado, encarregat de l'operació. 6 setmanes després va néixer el Tiago, amb l'intestí perfectament col·locat i que ja està guanyant pes gràcies a la lactància materna.
12: Són les 6:56.
3: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
4: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
23: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
12: Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça, ja és a Barcelona i ha passat la revisió mèdica a l'espera que el traspàs sigui oficial. Joan Tejedor, bon dia.
24: Bon dia a l'internacional anglès, perquè el Barça pagarà 70 milions d'euros i fins a 10 més en variables en funció del rendiment al Newcastle. Va aterrar havent dinat a Barcelona i a mitja tarda va passar la revisió mèdica. Anthony Gordon, de 25 anys i que signarà fins a 5 temporades, és el primer dels dos davanters que vol incorporar el Barça aquest estiu, el que té un perfil per jugar més aviat a la banda esquerra, tot i que és polivalent i també pot jugar pel mig, amb capacitat d'injectar energia i intensitat a la pressió al sistema de joc del tècnic Hansi Flick. L'alta prioritat del Barça és fitxar un davanter centre i el nom principal continua sent Julián Álvarez, l'argentí de l'Atlètic de Madrid. Segons han traslladat al Barça, el davanter ja hauria dit al seu actual club que vol sortir i només vol anar al club blaugrana, que estaria disposat a pagar fins a 100 milions d'euros.
12: Uns que venen, uns altres que se'n van, i és que Mitchell no seguirà al capdavant del Girona, ho va anunciar ahir el club a través d'un comunicat. I us ho avança Ser Catalunya. Lara Croft i Tomb Raider arriben a Girona. Avui arrenca el rodatge d'una nova sèrie de Prime Video amb l'actriu Sophie Turner com a protagonista i amb la col·laboració d'entitats de la ciutat. Des de Ràdio Girona, Marta Altimir.
25: El secretisme ha estat absolut fins fa poques hores, però a Ràdio Girona hem sabut que el muntatge d'aquests últims dies i les restriccions de mobilitat al barri vell són pel rodatge d'una superproducció de Prime Video. Durant el mes de juny hi haurà per Girona actors com Jason Isaacs o Sydney Weber i, a més, segons ens han explicat fons del rodatge, la sèrie comptarà amb dues entitats gironines, la Falera i els Diables de l'Unyà, que organitzen batucades i correfocs. La pròxima parada es preveu que sigui Almeria.
12: Doncs a aquesta hora el que fem és saludar a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
26: Hola, bon dia, com esteu?
12: Com tenim avui el programa?
26: Doncs bé, el tenim animat perquè acabem una setmana guapa una altra vegada, eh? Tenim els sindicats tancats a la conselleria, ara ho heu explicat, i serem allà en directe per veure com evoluciona la cosa. Parlarem amb la portaveu d'USTEC, parlarem amb la conselleria, amb la consellera, en principi ens l'han de posar al telèfon d'aquí una estona per veure com estan i si hi ha marxa per un acord. Analitzarem també com tenim d'empantanegada la legislatura espanyola, la Neus Tomàs, tindrem el Carlos Cue també, i parlarem amb el president de Foment, que serà en l'entrevista avui a l'Aquí Catalunya, el Josep Sánchez Llibre. També li demanarem si els empresaris creuen que això té corda, aquesta legislatura, o si Pedro Sánchez ha de convocar eleccions o no. Amb els salvants de fotogrames, les estrenes de cinema, avui especial casaments de pel·lícula. Segur que en recordeu uns quants de casaments de pel·lícula. No val quatre bodes i un funeral, que és molt evident, eh?
12: La nòvia a la fuga,
26: per exemple. La nòvia a la fuga, per exemple. I a les 10, el racó de pensar amb el Miqui Núñez i la Lorena Vázquez, que avui ens ha de parlar què passa, si s'estan reconciliant Piqué i Shakira. Moltes coses. Guardiola.
12: Ui.
26: I ve la Candela Peña.
12: Doncs Déu-n'hi-do, escolta, ben apretat que teniu avui,
26: sí,
12: el programa.
26: Mica.
12: Que vagi molt bé.
26: Adeu.
12: Marina, aquesta hora comença doble programació. L'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, Hoy por Hoy, Cadena Ser.
27: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
0: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: treballi a les hores de més calor. Això vol dir avançar o endarrerir horaris. Miquel Samper, conseller d'Empresa.
1: Quan hi hagi onades de calor, hem de modificar els horaris. No se m'acut pensar doncs, que algun jardiner pugui treballar a la 1 a 35 graus. Pugui, segurament podria. Deure no hauria d'haver de treballar aquestes hores.
0: Un dels territoris més castigats per les temperatures altes són les Terres de Lleida. Susana Ruiz, bon dia.
2: Bon dia, i allà encara no s'ha activat el protocol per adaptar els horaris dels temporers. En tot cas, aquesta calorada té, com gairebé tota la vida, pros i contres sobre els conreus.
0: Doncs ens ho explica la Mercè Marc.
3: Els pros, pels préssecs i nectariners, que la calor suposarà un millor gust d'aquesta fruita, i els contra, per les pomes que arriben més tard en la campanya.
4: El que hem de fer és adelantar els processos de protecció solar, igual que fan les persones, doncs ho hem de fer igualment en la poma golden.
3: Pere Roque de Saja, que afirma que pels treballadors encara no s'estan reajustant horaris.
4: No s'ha sostingut una temperatura major de 35 graus com aquests dies. No hi ha protocols extraordinaris com pugui passar el mes de juliol o el mes d'agost.
3: I a la ciutat de Lleida, el Comú insta el govern municipal a prendre accions immediates com tendals o pèrgoles en espais com places dures, passarel·les o ponts que connecten barris i que avui diu són autèntics corredors de calor.
0: I avui continuem amb tot el colabrot de la protesta dels mestres. Ja us hem explicat que els sindicats han passat la nit tancats a la seu d'educació perquè volen esgarrapar més diners dels que els ofereix la conselleria.
2: Aquest matí es reprenen les negociacions i les protestes. Avui toca Baix Llobregat i Penedès.
0: I en el capítol de protestes de diferents col·lectius laborals, recordem que també els metges mantenen el seu pols amb la conselleria de Salut.
2: I ja són 38 els serveis de 19 hospitals públics i concertats que deixaran de fer activitat addicional i voluntària a partir del juny en el marc de la campanya Ni un minut més. Xavier Lleona és el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya.
5: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç.
2: Després d'11 jornades de vaga, des de la tardor, el sindicat ha impulsat aquesta protesta per forçar el Departament de Salut a negociar millores.
0: Però és que després hi ha més col·laborats damunt la taula. Tenim també el del setge a Pedro Sánchez. Doncs bé, Salvador Illa tanca files amb el president del govern i assegura que ningú doblegarà els valors socialistes. Ho diu pels casos judicials que afecten el PSOE. El president de la Generalitat insinua que l'acumulació de causes no és cap que casualitat. Laura Pons.
6: El president de la Generalitat deixa entreveure una presumpta intencionalitat política en la investigació que du a terme l'Audiència Nacional. Diu Illa que els socialistes no són ingenus i que sap distingir entre casualitat i coincidència.
7: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho sóc.
6: El president insinua que no és cap casualitat que arribin totes les causes judicials de cop. Recordem, tenim la del germà de Pedro Sánchez, la de David Sánchez, la de la dona del president, Begoña Gómez, el cas de les mascaretes amb el triangle Coldo, Ábalos i Aldama, la causa de Plus Ultra, que afecta l'expresident Rodríguez Zapatero, o la de Leire Díez, causa on l'Audiència Nacional ha aprofitat per demanar al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament.
0: I els bombers confien en poder aixecar el confinament avui als habitants d'Òrrius, al Maresme, quan vagi reduint-se la fumera tòxica provocada per l'incendi d'una fàbrica de parafina de la localitat.
2: Les instal·lacions sinistrades són a tocar de la serralada litoral. Ahir al vespre els bombers ja van poder estabilitzar les flames que havien afectat el bosc, on s'ha cremat només una hectàrea.
0: I la justícia ha fet un pas més per desbloquejar la retirada del monument franquista de Tortosa.
2: El procés estava aturat des de 2022 a causa d'un seguit de recursos presentats per entitats a favor de la conservació o reinterpretació del monòlit.
0: Ara, però, la retirada s'ha desencallat, Nerea Alzo.
8: Un cop s'han resolt els recursos contra la descatalogació del monument, s'han aixecat les mesures cautelars que havien parat la llicència d'obres. Així, la retirada podria continuar endavant un cop sortit la sentència definitiva. L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixa, ha celebrat la notícia i espera poder reprendre el procés el més aviat possible.
9: I que ara sí, la retirada del monument estigui més a prop que mai.
8: I Eixa ha evitat parlar de dates concretes, però no descarta que la represa del projecte pugui arribar abans que la llei de memòria democràtica prevista per a l'estiu i que permetria fer les obres sense esperar la resolució judicial.
0: Són les 7 i 27.
10: Entras en volotea.com y encuentras cada vez más destinos. Asturias, Nantes, Vitoria, Lille, Olbia. Con vuelos directos desde Barcelona. Y de repente ya estás ahí probando un plato típico. O ahí con esas vistas. O ahí, desde 29 euros, ya estás ahí con Volotea. Tarifas sujetas a disponibilidad. Cambios ilimitados incluidos. Condiciones en volotea.com.
11: El Club Capravo fa 30 anys. I ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
0: Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça.

0: I avui a les 9 de la nit al Poble Espanyol actua La Pegatina.
1: Però no és l'únic concert del dia. També hi ha el Sopa de Cabra a Sabadell. El festival observa l'amfiteatre del Parc Catalunya.
0: Avui tenim on escollir. Ets més de La Pegatina o de Sopa de Cabra?
1: Mira, jo La Pegatina, ja, perquè de sopa ja estic una mica cansada.
0: Gràcies. Sort que Gerard Quintana, aquí a Catalunya, el vam tenir aquí al costat fa pocs dies, no ara mateix.
1: Ja, llibertat d'expressió.
0: I tant que sí. Doncs bé, uns o altres, a tots ens agraden. Qualsevol de les dues opcions és bona. Arribem pràcticament a les 8.
2: El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
3: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: I per tant també hi ha un tema d'expertesa, no? A part de que un equip de radioteràpia realment per funcionar de forma eficient requereix tractar 400-450 pacients cada any, que és la mitjana europea, no?
1: Els tumors més freqüents són el de mama amb un 14%, seguits de prop amb el 13% del colorectal. El de pròstata es queda en l'11%, el de tràquea, bronquis i pulmó baixa fins al 10%, el de bufeta urinària representa el 7% dels casos. I encara en clau sanitària, la revisió de les tarifes mèdiques entra a la fase final. La ministra de Salut, Elena Mas, ha destacat que estan acabant la classificació dels actes mèdics i quirúrgics per posar al dia la nomenclatura. Ja han celebrat 16 reunions amb els diferents professionals sanitaris i encara en quedarien dues més. La ministra ha comentat que la principal dificultat ha estat precisament la de programar aquestes reunions.
0: Estem acabant les reunions, ha sigut una mica complex la planificació, la calendarització de les reunions, perquè ens hem trobat la nostra predecessora i el ministeri amb tots els grups d'especialistes, per tant, ja ha costat una mica poder-nos posar d'acord amb la calendarització.
1: 8 i 24 minuts de matí.
2: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
1: Obrim bloc de serveis, com sempre, amb la previsió meteorològica. Jordi Carbo, bon dia.
3: Bon dia. La setmana acabarà en temps plenament estiuenc, sol, molta calor, i aniran guanyant protagonisme les tempestes durant les tardes. Avui el sol estarà present a tota hora, si bé durant la tarda les nuvolades creixeran amb més facilitat que ahir, amb alguns xàfecs ja intensos, però de curta durada i no generals. Ara, temperatura més alta que ahir en el conjunt del país, 15 graus en Andorra, Vella, 10 a les fonts d'Arinsal. Màximes que de nou al centre i sud del país, al fons de les valls, superaran amb facilitat els 30 graus. I el cap de setmana, temps semblant, però amb tempestes més destacables durant les tardes.
4: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa't a assegur.com o trucant al 876-555.
1: Sempre al teu costat. I el trànsit, agència de mobilitat, bon dia.
5: Bon dia. Doncs des de la circulació és fluida tota la xarxa viària principal. Això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
6: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment, amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
1: Quatre minuts per arribar a 8:45 del matí. Abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. La majoria parlamentària transacciona una única esmena a la llei de descongelació dels lloguers. Els comunicats que van publicar els tres grups de l'oposició la setmana passada, a través dels quals denunciaven i lamentaven l'actitud demostrada per demòcrates i ciutadans compromesos en el debat de les esmenes del text, no ha canviat gens ni mica. I si en la primera reunió de la Comissió Legislativa d'Economia van anul·lar 41 de les 43 propostes de l'oposició, en la segona han tancat el redactat definitiu amb una única concessió. Es tracta d'una que havia presentat Andorra Endavant i que impedirà als no residents que utilitzin els pisos residencials com a espais laborals. També ha rebut el suport de Concòrdia i PS. Andorra Endavant, d'altra banda, proposa prohibir l'ús dels telèfons mòbils a les escoles, però no l'accés dels menors a les xarxes socials. La consellera general Noemí Amador ha presentat les propostes de millora a la llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, un text amb el qual comparteix la necessitat d'actuar contra problemàtiques com les addiccions digitals, el ciberassetjament, la pornografia precoç o la hiperconnectivitat i l'explotació dels menors a les xarxes socials, però considera que incorpora definicions massa obertes i atribueix a l'administració unes competències excessivament àmplies que poden generar inseguretat jurídica i intervencions desproporcionades. Una investigació iniciada a Andorra permet recuperar més de 200 milions d'euros de la màfia italiana. Els experts de la Unitat d'Investigació Criminal Econòmico-Financera estaven investigant una dona que residia al Principat i van descobrir que era l'exparella del lloctinent de Matteo Messina Denaro, un dels històrics líders de la Cosa Nostra. Segons detalla la policia, van informar la Guàrdia de Finança Italiana i a través de comissions rogatòries internacionals van idear una macrooperació conjunta contra el blanqueig de capitals en la qual també hi ha participat la Policia Nacional Espanyola. Els tres propietaris refermen la seva posició contrària al telefèric de l'Armiana i asseguren que no reprendran les converses

0: I després vindrà el Bernardo, vull portar-vos a l'aranya, i quan toqui un central, potser no queda res a la caixa. Por la mañana café, por la tarde nuts, retrasa la tanta, Antoni Gordon. Lo difícil serà vendre, que tots es volen quedar, l'ensofàtic cap a França, vem l'Araujo de regal. Por la mañana café, por la tarde milions, n'hem pagat 70, Antoni Gordon. I una venda dolorosa, potser sí que toca fer, si pel Frenkie hi posen quartos, jo mateix poso un llacet. Por la mañana café, por la tarde milions, n'hem pagat 70.
1: Bona benvinguda amb el Gordon, no? De fliparà quan... No sé si ell és molt de ritmes de Bad Bunny o serà més de...
0: Si en anglès,
1: o
0: aquest
1: ells.
0: Noi serà de tot.
2: És de Liverpool, eh? Ojo.
1: Això és bon senyal? A tu t'agrada, no?
2: Home, no, és de Liverpool, i els Beatles, escolta, si té una mica de gust musical, serà més dels Beatles que no...
1: De Bad Bunny, no? Sí. És el que volies dir,
2: no?
1: I Bad
2: Bunny
1: no?
2: El respectem, per això.
0: Fa una pinta, que ja ha sortit de festa?
2: Sí?
0: No veig, jo.
2: No és el Jack.
0: Me l'endoré el llum de gas.
1: Els oients que ens seguiu a través de l'estreaming de YouTube potser ja l'heu vist, els que no, Àlex Luna, què tal, benvingut.
3: Molt bon dia.
1: Avui
3: gràcies.
1: Ens acompanyes aquí des dels estudis de Ràdio Barcelona. Crec que el plat fort vindrà a la segona hora, perquè t'estan esperant amb ganes els companys de la taverna, però teníem ganes de que ens acompanyessis aquí. Ara parlarem d'aquest adeu de Mitchell. Primeres sensacions aquí, veient el Bermúdez de prop?
3: Home, molt bé. Jo ja he tingut l'oportunitat de veure en Bermúdez de prop. És una eminència. Jo escolto el que t'hi jugues per escoltar-vos a tot, però la part d'en Bermúdez és increïble. O sigui, un talent... Aprofito, per felicitar-te aquí. És espectacular. Increïble.
2: I ara què? Ara què?
0: Ara què?
1: Un altre dels que parlava era l'Ivan Sant... que feia coros, perdó, era l'Ivan Sant Antoni. Ivan, què tal? Bon dia, company
4: bon dia.
1: Del diari Sport. I ens faltava el Joan Poquí, company del diari de Mundo Deportivo, que... Avui puntualment arriba una mica tard. Així que, Bermo, tens la gola bé, engraçadeta? Doncs som-hi, va.
5: Que t'hi

0: un Gordon's Cola, ens diu el Sindo al chat del Que t'hi jugues, està, del YouTube del Que t'hi jugues. Estan divertits els oients en aquest divendres en què Deco i el Barça s'ha mogut ràpid i quan encara no fa ni una setmana que hem acabat la Lliga ja tenen el primer gran fitxatge per la propera temporada. Anthony Gordon, nascut a Liverpool, com deia ara l'Ivan, fa 25 anys. Seguidor del Liverpool, el club que el va descartar quan tenia 11 anys, format a la cantera de l'Everton, que va aprofitar una sessió al Preston North End de la segona anglesa per acabar triomfant a l'Everton i fitxar després pel Newcastle. I d'aquí al Barça, on en els propers minuts, Nil Solà, què tal, bon dia?
1: Hola, què tal, Helena, a tots, bon dia.
0: Signarà el seu contracte per les properes 5 temporades.
1: Sí, firmarà aquest contracte per les properes 5 temporades per un cost de 70 milions d'euros més 10 en variables. A partir de 2:15, presentació oficial, roda de premsa de l'extrem anglès, que ahir ja va arribar a Barcelona, ja ha fet la revisió mèdica, ha firmat el seu contracte, només falta l'oficialització, que en principi està prevista per d'aquí a una estona, a la 1:00 PM, i després a 2:15, presentació de la que serà la primera cara nova, la petició express que ha fet Hansi Flick a Deco.
0: Deia el nostre president Joan Laporta que aviat se l'emportaria a Llum de Gas. A Llum de Gas no, però ahir ja va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, no, Nil?
1: Sí, va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, acompanyat dels seus agents, per cert, molt simpàtics. Vam estar parlant amb ells ahir a la ciutat esportiva abans de firmar el seu contracte. Agència de representació Unic, William Salhaus, és el cap d'aquesta empresa. Ja van anar a sopar amb Deco, ja ha conegut a la direcció esportiva del Barça, ha arribat amb tota la família aquí a Barcelona i serà un pit stop molt i molt ràpid perquè demà ja ha d'estar concentrat amb la selecció anglesa de cara per preparar de cara ja al Mundial que comença d'aquí res.
0: I amb Anthony Gordon ja al sac, ara la direcció esportiva, Nil, centra tots els esforços, com ens explicava ahir el CK2 al Que t'hi jugues, en Julián Álvarez.
1: Sí, és la gran desig. Ja fa setmanes que expliquem aquí a la cadena SER que el Barça la prioritat eren firmar dos davanters. El primer ja ha arribat, extrem esquerre, Anthony Gordon. Sembla que això deixa clar que en principi Marco Rashford no ha de continuar o no continuarà al Barça. I ara el gran desig és Julián Álvarez. Ahir ens deia sí que el Barça prepara 100 milions d'euros o té previst invertir 100 milions d'euros per Julián Álvarez. De moment la primera oferta podria anar al voltant dels 90 milions fixes, més 10 en variables. Julián li ha traslladat a l'Atlético. De fet, tant és així que fins i tot ja els nostres companys Pedro Follana i Miguel Martín Talavera reconeixien ahir a la nit a l'Arguero que Julián li va preguntar a l'Atlético quina era la seva intenció, que com és que es parlava tant d'ell si l'Atlético no tenia cap notícia, i Julián va dir que si se l'havia de vendre o que si hi havia l'opció de sortir a ell on li agradaria jugar és el Barça de Hansi Flick. Per tant, aquest pas ja està fet, l'Atlético no posarà fàcil la negociació, però coincideixo amb el que deia Jordi Martí i també a l'Arguero, quan un jugador d'aquests bons té clar que vol jugar un equip, normalment s'acaba donant.
0: Veurem què és el que diuen a Madrid. De seguida anirem allà perquè ens expliqui el Pedro Fullana, com apuntava ara el Nil, què és el que en pensen a l'Atlético de Madrid. Això pel que fa a Julián Álvarez, però, Nil, un nom que s'ha relacionat molt amb el Barça en els últims anys és el de Bernardo Silva, una opció que la direcció esportiva considera interessant.
1: Sí, és una opció que la direcció esportiva considera interessant. De fet, des del seu entorn ens apunten que està més a prop del Barça que mai. Té ofertes de Turquia molt i molt importants econòmicament, té l'oferta sobre la taula ja fa dies també de l'Atlético de Madrid, però Bernardo Silva a on vol venir a jugar és al Barça. En el club són conscients que hi ha d'haver sortides perquè pugui arribar Bernardo Silva, però no descarten ni molt menys aquesta operació. De fet, insisteixo, des del seu entorn ens diuen que mai ha estat tan a prop del Barça com ho està aquesta vegada. Insisteixo que hi haurà d'haver sortides i una d'elles serà o hauria de ser la de Rooney Bargi, que en les últimes setmanes, els últims mesos, no ha acabat de convèncer Hansi Flick. De fet, fins i tot amb la lesió de Lamine ha estat titular alguna vegada Rashford per davant seu a la banda dreta. El futbolista és conscient que no té protagonisme en Flick, s'ha quedat fins i tot fora del Mundial, això ha generat una gran decepció per ell i, en principi, la fórmula que es busca és una sessió amb opció de compra obligatòria o un traspàs. Sembla que la sessió senzilla, simple, com es coneix, no és l'opció que més agrada al Barça, perquè evidentment si fitxa tots aquests futbolistes ha de treure diners i ha de vendre. Per tant, el nom de Rooney Bargi, un dels principals candidats a sortir, i el jugador ja és conscient de la seva situació.
0: Flick li obre la porta al jugador perquè Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: El Barça està operant amb normalitat, per dir-ho, per tots els fitxatges, però Bernardo Silva, Gordon, Julián, si acaben arribant, no acaben tots en el fair play si és que no hi ha sortides, com ara apuntava el Nil.
2: Sí, sí, ho deia perfectament en Nil, caldrà sortides. De fet, avui se'n parlarà també la junta directiva que està a punt de començar o que ja està en marxa a les oficines del Camp Nou, i a junta directiva avui. El Barça opera amb normalitat, està operant amb normalitat com si ja sapigués que estarà a l'1-1, que tindrà límit salarial suficient per inscriure. Fonts de la Lliga ens reconeixen que el Barça ha fet molt bona feina, que estarà a l'1-1 si es compleixen totes les previsions. De fet, ja li han traslladat al Barça aquesta bona feina, amb converses que han tingut doncs, privades, diguem-ne. Això sí, el que dèiem ara, també saben que Gordon, Julián, Bernardo Silva, tots no hi caben, que s'hauran de fer operacions de sortida, que no hi ha fair play suficient per entrar-los a tots sense que surtin jugadors, això ho saben al Barça i ho saben a la Lliga. S'ha de generar caixa, ho deia el Nil, s'ha de generar caixa, veurem si per Roni Bargi, veurem si per Marc Casador, ja anirem veient com va evolucionar el mercat de traspassos, però 30, 40, 50 milions, dependrà dels fitxatges que es vulguin realment fer. I una cosa que ens aclareixen, perquè hi havia certs dubtes d'això, per exemple, si tens 5 milions de marge salarial, 5 milions de marge entre la massa salarial i el límit salarial, no pots inscriure 10. No pots inscriure 10 milions. Pots inscriure només 5. Hi havia dubtes de si tenies marge, doncs tu inscrivies i després ja ho arreglaries, si després et feia falta diners. Doncs no. Si tens, posem pel cas que el Barça té 500 milions de massa salarial i el límit són 520... per tant, perfecte, té 20 milions d'euros d'aquest marge salarial, però en té 20, no en té més. Si vol inscriure un jugador que cobra 26 milions, per exemple, doncs no hi cap. S'han de generar aquests 6 milions que falten abans de poder-lo inscriure. I el Barça doncs, està en aquesta situació ara mateix. Té límit salarial, ha fet bona feina per recuperar-lo, perquè no era difícil, estava molt malament, no era fàcil, però, insistim, té poc marge de maniobra si no hi ha sortides.
0: Doncs veurem què és el que passa en les properes hores, però com ens apunten tant el Nil com l'Adrià Soldevila, el Barça està obligat a de fer sortir jugadors per poder inscriure els nous, tant a nivell econòmic com també a nivell de plantilla. Gràcies, Adri.
2: Fins ara.
0: I Nil, queda't per aquí perquè Anthony Gordon és un dels homes del dia en aquesta portada del Que t'hi jugues i l'altre és Michel Sánchez, del millor entrenador de la història del Girona, que 5 temporades després d'arribar al club marxa. Nil, Àlex, és cert que queda la mala sensació del descens, però ho fa després d'haver aconseguit un ascens a primera, d'haver classificat a l'equip per la Champions i, diguem, de la millor època del
3: sí.
0: Girona.
3: Després d'haver tocat el cel, imagineu-vos, Michel arriba i al cap de 2 mesos estava en descens a Primera Federació, aconsegueix l'ascens a primera la seva primera temporada al Girona quan semblava que no era l'any, perquè encara no havia guanyat el Tenerife la Lliga, perquè es va classificar pels pèls, i des d'aquí doncs una història que crec que costarà que la tornem a veure, a Girona especialment. El futbol dona moltes voltes, però sí que és veritat que Michel ha canviat tot el panorama del club, no només com a director tècnic i futbolístic, sinó com a persona, perquè per la manera d'integrar-se, per com ens va guanyar a tots el cor, a l'afició, als periodistes, a l'entorn, i marxa el millor entrenador de la història. Després de 5 temporades, 221 partits, la Champions, les golejades al Barça, liderat el Villarreal, la lluita per la Lliga gairebé amb 30 jornades de campionat. Marxa un històric i és una pena que marxi d'aquesta manera amb un descens que fa molt de mal.
0: Nil.
1: Sí, és, jo crec que una marxa lenta que fa molt de mal, que és d'aquelles que quan passi el temps serà més conscient la gent, però que ha generat un buit important dins del club. Una història d'amor que no ha acabat amb el final desitjat, haver-ho allargat més segurament podria haver fet que inclús aquest final fos pitjor, però Michel sempre, tant amb la gent com amb els futbolistes, com amb nosaltres cada vegada que hem pogut parlar amb ell i entrevistar-lo, sempre ha estat un 10, i des d'aquí doncs, li desitgem tota la sort i pendents del que vindrà a Girona.
4: Deixa'm dir una cosa sobre Michel, perquè primer, em sembla un extraordinari entrenador, però sobretot em sembla una extraordinària persona que aquest fet jo crec que en algun moment li ha jugat en contra, perquè tots els respectes, i vosaltres en sabeu molt més, jo crec que la planificació esportiva d'aquest any no ha sigut exactament la millor respecte a d'altres, i en canvi Michel en rodes de premsa, que més o menys les he anat seguint, mai ha tingut una paraula de queixa respecte a res que es fes al club, cosa que algun altre entrenador la podia haver tingut per salvar-se més a ell que no pas al club, i ell sempre ha posat al davant el club que no pas a la seva carrera esportiva, I això jo crec que a l'hora de després els resultats li ha jugat una mica en contra.
3: Sí, Mitchell sempre ha dit que és molt tossut amb la seva idea i ha arribat a un club on té ara l'eslògan de som tossuts, no? O sigui, era una mica... Sí, crec que tens raó. De fet, hi havia gent que comentava que si tu no canvies el discurs és difícil canviar les coses, no? Jo sé que Mitchell ha sigut dur, però sempre ho ha fet de portes cap endins perquè així ho considera ell com a entrenador. A partir d'aquí, doncs sí que és veritat que potser la planificació esportiva, evidentment, no ha estat bona. Jo crec que Mitchell es va desmotivar com a entrenador perquè era la segona temporada i ell crec que ho ha dit també, que li va afectar molt i crec que aquesta errada doncs, ha passat factura, no? Si tu planteges si tu construeixes la plantilla, ja sé que mentre més apuris, doncs més possibilitats de que vingui un Unagi, no? Jugadors d'aquest estil, però tu has de tenir una plantilla molt més abans. Això Mitchell jo crec que el va desmotivar una mica, va fer que jugadors com Yangel Herrera volguessin marxar perquè no veien projecte i les conseqüències doncs molt més cares de les que tothom s'imaginava.
0: Un Mitchell Nil que va deixar petjada molt dels jugadors que ha tingut al Girona.
1: Molta petjada. De fet, ahir es van acomiadar Baris, Fran Beltran, Axel Witsel, Arnau Martínez, un dels que ha estat amb ell 5 anys, i n'hi ha un altre, que és Aleix Garcia, que recordo perfectament una conversa que vaig tenir amb ell, que demanava pràcticament que el dia que firmés Mitchell pel Girona se li fes saber ràpid, perquè ell tenia claríssim que en el moment que Mitchell firmés pel Girona ell havia de venir, el va agafar quan no l'havien volgut ni a l'Eibar a segona divisió. Ara mateix, mig centre fixe, indiscutible, Leverkusen ha estat internacional i avui ha volgut enviar aquí al Que t'hi jugues un missatge per Mitchell Sánchez.
5: Per la meva part, simplement dir que Mitchell per a mi ha sigut i és un entrenador especial, ha sigut el que ha fet que el verdader Aleix surti. Des d'un principi va confiar en mi, va donar-me tota la importància que un jugador necessita per a treure el millor d'ell, així que jo sempre estaré agraït.
0: Les paraules, Nil, d'Aleix Garcia, maco veure com s'acomiaden d'ell. Sí. Es nota que deixa una absència forta dins del vestidor. No sé si ara us aventureu vosaltres, Àlex, Nil, a dir qui podria arribar.
1: Jo crec que són moments molt durs, perquè hi vaig explicar que la propietat, bom, vam explicar amb l'Àlex que la propietat havia ratificat aquí a Càrcel, però també ho vaig dir ahir, la situació és dura, aquí a Càrcel està molt i molt afectat pel que ha passat, i hi ha aquests dies de dol, per dir-ho d'alguna manera. Ahir es va confirmar que Mitchell no seguia després d'una conversa que van mantenir Quique i Mitchell. Jo crec que és aviat, s'estan tocant diferents perfils, sonava el nom de García Pimienta, també el club ha preguntat per estar atent al futur de Carles Martínez, malgrat té ofertes també de primera divisió. També hi ha l'entrenador del filial, Quique Álvarez, que en un moment donat podria fer el salt, Adai, però de moment jo crec que és aviat, i que ni el club mateix saben qui és el candidat ideal, tot i que evidentment ho han de fer ràpid en el pròxim dia.
6: Qué gilipollas que soy. Qué gilipollas que poder llegar a ser de hacer homenaje a que os ha bajado la segunda. Os baja para abajo, ¡tá! Y vosotros decís que bueno que es que soy el peor.
4: Estás tú para entrar a la vida, güey.
6: ¿De qué?
4: ¿De qué? Pues de la temporada que heu fet.
6: Entonces que no saco pecho nunca.
4: No, si el trau sempre.
6: Tú eres tonto. És que eres tan tonto, és que clar.
0: El record que volíem tenir des del que t'hi jugues cap a Mitchell i en els propers dies... No, home, no, però s'acaba l'era Mitchell al Girona, a Vinícius.
6: Está muerto, ya.
0: I en els propers dies tant l'Àlex com el Nil ens aniran explicant qui serà el substitut del tècnic madrileny a la banqueta del Girona. Gràcies, Àlex, gràcies, Nil.
3: Gràcies.
1: Una abraçada.
0: Va. Anava a dir Willy, un record, un petonet al Willy des d'aquí, que avui no pot estar amb nosaltres. No. Avui el Pol Regàs t'anava a dir, vinga, va, Pol, anem a les notícies del dia.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Toni Camacho, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia, Helena.
0: Perquè Mapi León confirma el seu adeu al Barça.
9: Aquesta te l'explico jo, Helena. La central aragonesa se'n va del Barça després de 9 temporades. Va arribar el 2017 com a primer fitxatge pel qual el Barça va pagar traspàs. Són 313 partits, 27 títols i Mapi s'acomiada en català.
10: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
9: Amb les sortides ja confirmades de Mapi, Ona Batlle i Alexia Putellas, ara mateix el Barça sap que renovaran Graham Hansen, Pere Romeu i Marta Torrejón. En un gir d'última hora, Marta dimarts pensava que marxava i dimecres el club li va oferir un any més de renovació per no perdre dues capitanes d'una tacada i mantenir el perfil de lideratge. Una altra carpeta oberta és la de Salma Parayuelo, pel que hem pogut saber el que t'hi jugues. No té pressa, Salma, per decidir el seu futur. Està centrada en celebrar la Champions, en l'aturada de seleccions de la setmana vinent. Té oferta de renovació del club blaugrana, però també ofertes...

0: les seleccions de la setmana vinent, té oferta de renovació del club blaugrana, però també ofertes d'altres equips interessats, un estiu on Salma haurà de prendre la millor decisió en una data estratègica com són els seus 22 anys.
1: Gràcies, Anna. Palet, Florentino Pérez i Enrique Riquelme intensifiquen la campanya electoral. Ara sí, Toni.
2: Ara sí, els dos candidats a la presidència del Real Madrid mantenen el creuament de declaracions en plena cursa electoral de cara a les eleccions del pròxim 7 de juny.
3: ¿Va a debatir?
4: No. Que hable el todo lo que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
3: ¿Quiere Florentino Pérez privatizar el club, como dicen?
4: Bueno, eso lo que lo dicen son los malos. Da la sensación de que ha venido porque necesita el club para su empresa. Es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
5: Los mejores tienen que estar en Real Madrid, siempre han estado. Por lo tanto, por eso mismo hay que crear una candidatura que vuelva esa transparencia, esa gobernanza, que atraiga, y sobre todo ganadora, que atraiga al talento, que el talento quiera venir.
6: ¿Y algún nombre que ilusione especialmente? Es el compañero Haaland.
5: Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme.
7: ¿Qué te jugas?
1: La gala de la Pilota d'Or, Toni, ja té data i seu confirmades.
2: Així és, la UEFA ha anunciat que la cerimònia se celebrarà per primera vegada a Londres el pròxim 26 d'octubre.
1: El Sabadell comença els play-off d'ascens a segona divisió.
2: El conjunt de Ferran Costa disputa a les 9 de la nit a l'estadi Alfredo Di Stéfano el partit d'anada de les semifinals contra el Real Madrid-Castilla. El tècnic assegura que l'equip afronta el duel amb ambició i amb l'objectiu de guanyar.
8: Juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
2: Diumenge serà el torn per l'Europa, que s'enfrontarà al Celta B a un quart de 5 de la tarda en el Can Dragó.
1: En bàsquet, Xavi Saissó, l'ACB tanca la Lliga regular.
9: Sí, última jornada en el que el Barça jugarà diumenge amb el València amb l'intent de millorar la classificació. La penya serà quasi amb tota seguretat sisena, mentre Girona, Lleida i Baxi Manresa estan ja salvats. El drama està a Andorra, que depèn de si mateix per salvar-se, però han de guanyar el Barça. Si no, han d'esperar resultats. Els partits amb alguna en joc a partir de 9:15.
1: En tenis, Sinner eliminat de Roland Garros per un cop de calor.
2: L'italià dominava 2-16 a favor quan va començar a patir rampes i marejos que van acabar amb les seves opcions de victòria. Àlex Corretja feia aquestes declaracions sobre la calor al larguero.
10: Horrible. Es un infierno, es fuego. La humedad es tremenda. Realmente el calor que está haciendo es casi casi insoportable. Es injugable, te diría. Y no me extraña que le haya sucedido esto a Sinner, que ayer le pasó también a Menzi, que acabó totalmente acalambrado. Y está siendo, bueno, el calor más alto que se ha vivido en París, bien, en Roland Garros, en estas fechas, en la historia.
1: En futbol sala, el Barça estrena el play-off contra el Valdepeñas amb l'homenatge a Sergio Lozano. En una nit especial per ell, es retirarà la samarreta del mític dorsal 9. I, Toni, acabem amb la Lliga de Mitjans, victòria del Què t'hi jugues per 11-6 contra el Mundo Deportivo de Joan Poquí.
2: Amb mig equip de ressaca, però amb els 3 punts a la saca, els de la ràdio han començat posant-se 4-1, però s'han deixat empatar per arribar al descans 4-4 i posar una mica d'emoció. A la segona part han posat la directa i així no hi ha ningú que ens atrapi. 4 gols de Martí Juncà, 2 de Nil Solà, 2 de Jofre Mateu, que tenia prohibit xutar des de camp rival, 1 d'Emilio Blanco, 1 en pròpia, i un del porter Pichichi, Asier Chávez, han signat l'11-6 definitiu que serveix per demostrar que Santi Ovalle pot marxar de vacances perquè aquest equip no el necessita.
1: Joan Poquí, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Suposo que quan arribis a la redacció avui passaràs factures, no?
11: No, només un matís. No és el meu deportiu de Joan Poquí. Fa anys que estic retirat d'això. Al Mundo Deportivo de Joan Poquí segur que no hauria passat això. O sigui, no hauria marcat un individu, com es diu, que ha marcat 4 gols, o hat-trick, com es diu.
1: El Martí Juncà. Un dels nostres estudiants en pràctiques.
11: Si fos el Mundo Deportivo de Joan Poquí, no hauria marcat.
1: Tu jugaves a la Lliga de Mitjans abans, Joan? Sí?
11: Jo vaig jugar, la vaig guanyar amb la Vanguardia i amb el Mundo Deportivo.
1: Mira, tu, Ivan.
12: Amb dos clubs diferents?
11: Sí, amb dos clubs.
12: Molt bé.
1: Ivan, tu hi jugaves,
12: sí,
1: havia o no?
12: Jugat, havia,
1: sí,
12: jugat.
1: Esteu retirats els dos, ja.
12: El que passa quan... que jo era professional i no podia anar a jugar a aquestes patxangues.
11: Era quan jugàvem a la Pava, a Castelldefels. Jugàvem al Gallard... No, a la Pava no, perdó, al Gallard d'Esports.
1: I allà després no fèieu el tercer temps, no?
11: Sí, bueno, clar, sempre es fa el tercer temps.
1: Va, al quiosc.
7: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
13: Hola, Elena. Muy buenos días. Dembélé rima con doble. Escribe Emily Taisne.
11: Uy.
13: El diario deportivo francés, L'Equipe. Pese a una temporada condicionada por las lesiones, el atacante parisino ha sido decisivo en la Champions, por lo que postula legítimamente a un segundo Balón de Oro. Y como recuerda Stoikov en este artículo, Dembélé está en la cima de la cima después del desastre vivido en Barcelona. Y ese profundo cambio del jugador solo se entiende, cuenta el búlgaro, por la figura de

0: Luis Enrique, el entrenador que le ha guiado hacia la gloria.
1: Marcos, deixa el Ducados, que
2: pobre ja Marcos, t'ho he dit molts anys. Està refredat i encara li costa treure de sobre els virus. Xavi.
3: Bueno, escolta, us imagineu que el Tour, el Giro o la Vuelta paguessin a Pogacar, que és el millor ara mateix, perquè no participés, perquè hi hagués més igualtat? Doncs això ha passat en la història del ciclisme. Ens hem de remuntar al 1930, quan l'italià Alfredo Binda havia guanyat les tres últimes edicions i el Giro li va proposar no participar a canvi de diners. Binda va calcular els diners per guanyar 6 etapes, que segons ell eren les que creu que guanyaria, i en total va cobrar 22.500 lliures. Alfredo Binda, desconegut per al gran públic actualment, té encara molts rècords del Giro d'Itàlia, com per exemple haver guanyat la Corsa Rossa 5 vegades, igual que Fausto Coppi o Eddie Merckx.
2: A xarxes.
4: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
6: @ que t'hi jugues.
2: Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
7: Què tal, Helena? Bon dia, com estàs?
2: Mira, bé, tu?
7: Avui et porto un vídeo que s'ha fet molt viral aquestes últimes hores. Jo crec que segur que els que esteu a l'estudi l'heu vist, perquè recordareu que quan Pep Guardiola va fitxar pel Manchester City, i en aquell moment també van fer un vídeo molt bonic amb el Braydon, és un aficionat, en aquell moment era un nen, un aficionat del Manchester City, que concretament fa anys, fa 10 anys, li deia això a Pep Guardiola.
8: No, we've got you, we're gonna win them all. We're gonna win all the trophies, right? We're gonna put them all.
7: Li diu, ara que tu ets aquí, guanyarem molts títols, on els guardaràs, no? Aquesta pregunta li traslladava...
2: Al·lucinava el nen, de fet,
7: flipava.
2: Quan va pujar al seu taxi, deia, ets el Guardiola de veritat?
7: La imatge era la dels dos al taxi conversant, i ara, Helena, 10 anys després, els han tornat a ajuntar. Clar, el Braydon té 10 anys més, és un noi, ja és un noi adolescent, un noi gran, i tenen aquesta conversa al taxi 10 anys després, amb una imatge calcada. De fet, Helena, és molt bonic el vídeo, perquè es veu com fa 10 anys s'abraçaven amb el Braydon sent un nen, ara es tornaven a abraçar amb el Braydon ja sent un adolescent, i aquesta és la conversa que tenien ara 10 anys després.
9: The most famous fan from Manchester City, sit down.
10: Tell me, what are you doing?
11: Well, I have to say, since we did the taxi 10 years ago,
10: okay,
11: my life completely changed.
7: No. I've diu que la seva vida va canviar des d'aquell moment.
11: Politicians, like the Prime Minister.
10: Wow.
11: But we're gonna miss you so much.
10: Me
11: we all
10: too,
11: love you here.
10: Me too.
12: We're here, gentlemen.
10: Do you remember you asked me? Well, you asked me a lot of questions.
2: I li diu Guardiola, no?, que li ensenyarà on guarden els trofeus.
7: Li diu, te'n recordes que em vas fer una pregunta molt precisa en aquell moment, que era on guardava els trofeus? I llavors, Helena, es produeix en el moment més esperat del vídeo, que és quan Guardiola, efectivament, porta el Braydon a ensenyar-li tots els trofeus que ha guanyat amb el City.
11: Oh, my, look at this.
10: You remember when you said to me you're going to win all the trophies?
11: I remember.
10: All of them are here.
11: I said that.
7: S'emociona molt, Helena, el Braydon, òbviament, quan arriba allà. I el vídeo fa 10 anys acabava amb un selfie dels dos, i aquest també, òbviament, ha acabat amb un selfie. Val molt la pena el vídeo, Helena, ara el penjarem al Twitter del Que t'hi jugues, perquè per la ràdio ja és maco, però veure el vídeo encara és més especial.
2: Per cert, que em diu el Lu Martín que el Braydon treballa al club, al Manchester City, a comunicació. O sigui que, mira. Aquell vídeo de nen... L'ha ajudat, com deia ell, que ha entrevistat el primer ministre i ara treballa pel Manchester City. Brutal tot el comiat que li ha fet el club, tant a xarxes com l'altre dia a la festa que ja vam comentar. A veure, i els oients què diuen?
13: Doncs mira, comencem des d'Itàlia, el Lucho.
14: Bon dia, que grau show! Va parir!
2: Ja cantava el hit de...
13: Ja estàvem cantant el hit,
2: De Gordon Bunny.
13: I, per últim, l'Andrés.
15: Oh, bon dia a tothom. Bueno, ja tenemos al Gordo fichado, ja tenemos al Revientabateres de Bermúdez recuperado, y ya para rizar el rizo, poquí llega tarde. ¡Barça!
2: Ja hi som tots. Fa estona, que ha arribat el Joan, sí. El que passa que el tenim aquí a la banqueta. Ara surt, va.

0: Toni Gordon, com us estem explicant, és el primer fitxatge del Barça de cara a la temporada 2026-2027. Joan, Ivan, ara sí, no sé què us desperta aquest primer fitxatge, les sensacions del primer dia.
1: A mi molt bones. És un futbolista... Jo explico que de les 24 hores que té el dia, estic 8 treballant en el món deportiu, unes altres desplaçant-me per fer tertúlies, unes altres...
0: Això, potser 4, no?, en trànsit de Barcelona.
1: Moltes hores. Els divendres, per exemple, és un dia fatal. N'haig de dormir unes quantes. Vull dir que l'estona que lliure jo no em passo la vida mirant per parabòlica partits ni del Newcastle, ni del Tottenham, ni del Trabzonspor, ni del PSG.
2: Alguns
1: del PSG.
2: No
1: me'l miro. Anthony Gordon el conec perquè es va enfrontar 3 vegades a Barcelona, sí, per jugar aquells partits, algun highlight i poca cosa més. Tot el que he vist de Gordon m'agrada, és un jugador que perfil dels que agrada Flick. Per tant, què faig? Preguntar als que en saben, que la gent del club, que per què es fitxa Gordon, se'l fitxa, perquè és un futbolista que té velocitat, sobretot que treballa molt en la pressió, i el Barcelona va detectar que durant la lesió de Rafinha va tenir una caiguda important, una caiguda significativa, sobretot en termes de recuperació de pilota i d'aquesta pressió que li ha de Flick, i és el que vol recuperar amb l'arribada de Gordon, equilibra molt més la plantilla amb un futbolista del perfil que li agrada. Insisteixo, els trossos que jo he vist a Gordon, és un futbolista que m'agrada. És veritat que no és un fino estilista, que es diria, per tant, quan en contextos de partit, jugant molt a camp contrari, és possible que tingui dificultats, però per la manera que vol jugar el Hansi Flick, amb molta pressió i molts jugadors buscant espais, tipus Rafinha, tipus Ferran, Gordon és d'aquest perfil, a mi m'agrada. I crec que és un preu, que hi ha molt debat a xarxa sobre si és caro. Jo no trobo. És un preu Premier. És un preu Premier. I tu vas a comprar la Premier. Per tant, si tu vas a comprar la Boqueria peix, doncs compraràs peix del preu de la Boqueria. Si el vas a comprar, no sé, una altra marca, ni és el preu d'aquest mercat. Tu al mercat on vas a comprar és Premier. I 70 milions em sembla un preu més que raonable. 70 més els bonus.
3: Per començar amb el que ha acabat el Puquí, 70 milions no són cars ni baratos. Dependerà del rendiment del jugador i també de la capacitat que tingui el club que els paga de fer-los bons. I en aquest cas, com que pagues a plaços, ja és un punt per l'economia del Barça. Un altre, la fitxa del jugador és més baixa que la que hauria cobrat a Rashford. Per tant, i cap. I d'altra banda, el que sí que m'agradaria començar parlant és de Deco. I que, més enllà de que per mi sí que va ser una errada grossa el fitxatge de Tigrinho, jo crec que la feina de Deco comença a ser espectacular. De veritat, o sigui, comença a ser de matrícula d'honor. I no és o sigui, no és un elogi gratuït, perquè quan tots estem parlant de Julián, estem parlant... I això potser també és un retret cap a la nostra professió. Quan estem parlant de mils noms, i segurament si et diuen diguem 5 noms extrems que fitxarà el Barça, l'últim, o potser no hagués aparegut a la llista, hagués sigut Gordon. I en canvi ells han vist coses que ara, si volem, entrem a la part esportiva, jo no hi veig, però això ja, com que jo no en sé tant de futbol com ells, vull dir, callo, però... l'han estudiat, han vist la manera de fer-ho, han passat per sobre del Bayern de Múnich, que l'any passat es van dur a Luis Díaz de Liverpool quan el Barça i Deco estava obsessionat amb aquest futbolista, i en 48 hores, després d'una feina prèvia, exactament, han tancat un fitxatge que dius, il·lusionant, home, a veure, no és Mbappé, no és Haaland, no és Julián Álvarez, però si Flick el vol, ell sap exactament què necessita l'equip per ser més competitiu l'any que ve, per tant, endavant. I després, l'única cosa que jo, com a observador extern, és que és un fitxatge esportivament un punt estrany dintre del que sempre ha buscat el Barça, perquè... com a mínim el que m'han venut a mi sempre. Si tu dius Gordon o Coutinho, en un primer moment, què dius?
1: Gordon.
3: Vale, tu. Però
1: jo dic Coutinho va ser
0: el flac no,
3: perquè tu ja has vist
1: minut 0.
3: Perquè tu ja has vist jugar Coutinho
1: un pitxa freda.
3: Sí, sí, però no, però quan va venir, sí, Griezmann o Gordon, Dembélé o Gordon?
1: Dembélé.
3: Vale, entén-me, o sigui, no és un primer espasa, però no és només un primer espasa a nivell mediàtic, això m'és igual, sinó que és un futbolista que totes les virtuts que destaquen els que en saben són aquelles que mai m'han dit que pel Barça eren les que tocaven. Que després podrà aprendre, però no sé si aguantarà un rondo amb Bernal, amb Pedri, amb Volvo...
1: En principi ja dic jo que no.
3: No ho sé.
1: No,
3: és que,
1: no,
3: de fet, ara, que no, és una,
1: de fet,
3: no és una crítica.
1: De fet, no l'aguanta ningú, el rondo amb Bernal ni amb tots però, aquests, però com que no el que ha d'aguantar és el lateral que el marqui a la Champions o a la Lliga...
3: Correcte. No, no, però si no és... No, que no és en cap cas és una crítica, simplement poso tot ho dic perquè, dic, hòstia, és un fitxatge que diu, corre molt, pressiona molt, fa molts sprints i, bueno, saps? Però associativament, tal...
0: En línia del que això dius...
1: A més, és internacional per Anglaterra, per juga al Mundial. És a dir, jugadors de rondo ja tenim el Frenkie de Jong.
3: I que el Liu Kassel va pagar 50 quilos.
1: Ja sé que us agraden els jugadors del rondo, doncs, bueno, el Harlem Globetrotters, ja us agraden aquests jugadors.
3: No, va, no caricaturitzem.
1: Ja sé que us agrada el Frenkie. Ja ho sé que us agrada el tifó del nord. Però,
3: parla per tu,
1: un futbolista...
3: O sigui, però si jo estic amb tu, aquí.
0: Ivan, en la línia que això que deies ara...
3: Però un moment, només dic... Sí, estic convençut que el Camp Nou, el que faci dos sprints, serà Gordon. N'estic convençut. Només deia que les seves característiques són les que últimament no m'han venut com a les que necessita un equip com a Barça.
0: Ara, Ivan...
3: si Flick i Deco, que són els que no coneixen...
1: No entenc quines són les característiques que dius que t'han venut que necessita un equip com el Barça. Quines són aquestes?
3: Per exemple, Olise... Barcolà, o sigui que tenen més dribbling que Gordon. Gordon té velocitat, però amb espais reduïts... no sé...
1: Segur que al Deco li dius Barcolà està a l'abast. Intenta fitxar-lo. Luis Díaz, parlaves de Luis Díaz. El problema amb Luis Díaz l'any passat, que Luis Díaz volia venir al Barcelona. És que el Barcelona no estava la temporada passada en les condicions que estarà econòmicament. No parlo de l'1x1, parlo d'ingressos. És a dir, el Barcelona des de la meitat d'aquesta temporada ha ingressat per taquillatge, per exemple, molt més del que ingressava fa un any estant a Montjuïc. I la temporada que ve, si Déu vol, a poc a poc anirà augmentant el públic, estarà a tercera dèria. Per tant, la capacitat d'ingressos d'aquesta temporada del Barcelona és molt superior a de fa un any. Per això la temporada passada el Barcelona no li podia pagar a Luis Díaz allò que li pagava el Bayern de Múnich. Però en igualtat de condicions o semblants, Luis Díaz hauria vingut al Barça. La temporada passada era inviable.
3: També hi ha una cosa. Aquest any s'ha d'invertir. Perquè la temporada que ve és veritat que pujarà els ingressos, però la següent és molt probable que baixin moltíssim.
1: Bueno, ja veurem. Igual venen sponsors nous.
3: Noves formes de fer...
0: Ja, ho explicarem en futurs que t'hi jugues en línia del que deies.
3: I per ser una mica provocatiu i demagògic.
0: Jo volia recusar-te.
3: Si el fitxatge de Gordon el fa Bartomeu, jo crec que li caurien els
1: pies. Bartomeu ja va... no creiem el mal temps. Ja va fer prou. Ja va fer prou en fitxar Coutinho, Griezmann,
2: Filipinho,
1: Frenkie de Jong...
3: I tots deien que sí. I tothom deia que sí, els fitxatges.
2: Perdó, Luis Melé...
1: Tu defensaves a Griezmann.
3: Però què dius, home? Treu-me una sola declaració, defensava el fitxatge a Griezmann. No puc amb Griezmann.
0: Deixeu parlar a l'expresident.
2: Senyor Genqui, faci cosa que creus a la meva persona.
1: No s'entén res.
2: S'ha dit cosa molt greu a la meva persona.
1: I a meu.
2: Senyor Genqui...
1: Sense res.
2: Primer, el senyor Filipinho va ser un fatxa espectacular. Va ser un fatxa espectacular.
0: Fitxatge espectacular, sí.
2: El senyor Dembélé...
1: No és res.
2: Pota d'or. El Melé, pota d'or.
0: Home, i mira el demà jugar a la final de la Champions.
2: I l'Antosman, que està molt bé, si no fos que el Lesi va fora.
1: Ja és joja.
2: I si jo he fet el fatxa de l'Antordon...
1: Ruïnat club.
2: Si jo he fet el fatxa de l'Antordon...
1: Ruïnat club.
2: Aquest senyor Antordon... És un anglès que Ja, està per obrir. És un meló per obrir.
0: És un meló per obrir, Gordon.
1: No hi ha mal temps.
0: En la línia del que deia l'Ivan, que no m'ha deixat...
2: És un meló per ir.
0: No, no m'has deixat explicar l'argument. No, que l'Àxel Torres, ahir aquí el que t'hi jugues, que ell sí que veu molts partits del Newcastle, ens va dir que per ell potser no era un titular indiscutible, però crec que deia que Anthony Gordon era una molt bona operació pel Barça i segurament d'aquells jugadors que porta la pressió alta a la sang i que això encaixava perfectament amb el que vol Hansi Flick. Per vosaltres, això ja descarta Rashford completament? Rashford, no sé com valoraríeu el seu pas pel Barça.
1: Jo el valoro positivament. L'altre dia el programa 11 de TV3 feia una enquesta de si us la quedaria o no. Jo vaig apretar que sí. Jo me l'hauria quedat. Perquè és un jugador diferent de Gordon i és un jugador que el Barcelona no té, és un jugador que et tira els corners, com jo feia anys que no havia ningú tirar un corner de bé com Gordon, que t'ha fet dos gols de falta i que et dona coses. Ara, també entenc els motius de fitxar a Gordon, d'alguna manera penalitzen a Rashford. Per què? Perquè té moltes dificultats a l'hora de treballar en defensa i el penalitza molt l'eliminatòria de Champions contra l'Atlètic de Madrid, on va tenir moltes oportunitats de gol i no les va... No les... I Flick apunta les coses. Flick és d'aquests que apunta.
0: Llibreta i apunta, no?
1: Uf, aquí tinc un palito negatiu, vol dir que cuidado, que això penalitza. I jo crec que encara podria quedar-se. Hi ha llocs pot jugar per la dreta. Els darrers partits a la temporada els ha jugat per la dreta. Per tant, si el Barcelona no fitxa un recanvi per la Minyamal, podria quedar-se a Rashford, però... També el penalitza el tema econòmic, que deia abans l'Ivan. Igual que Gordon, amortització més sou és assumible, Rashford surt més car que Gordon, perquè té un salari més alt i perquè el Barcelona li hauria de fer menys anys de fitxatges el fitxés i per tant tindria menys temps per...
3: I pagar els 30 quilos de cop.
1: Sí, però després els amortitzes en els anys. Però
3: sí, però els has de pagar de cop.
1: De pagar.
3: Sí, sí. No, jo, o sigui, una pregunta, Pugui. Entre Gordon i Rashford, on qui quedes?
1: Gordon.
0: Quina rata. Ja l'has portat on volies, eh?
1: Gordon.
3: Jo també.
0: Ja està.
3: Sí.
0: T'ha pillat amb la guàrdia baixa.
3: Sí, perquè... O sigui, Rashford, números en mà, impecable. Però... No trobo que sigui un futbolista de perfil Barça. I tornem a això de l'estil i tal. Ja veurem en Gordon. Però sobretot hi ha una cosa que Gordon té molt més que Rashford i crec que és el que ha acabat decantant la balança a favor de l'anglès, en aquest cas, no, del de Liverpool, diguem, que és que no para de córrer. I Rashford és un futbolista que fa el seu partit i que li costa, allò de pressionar li costa. I clar, en aquest Barça, si no pressiona, estàs mort.
1: Ara, hi ha un tio que et fa gols de falta, jo me'l quedaria.
3: Sí, això és veritat.
1: Vist el ritme que portem dels darrers anys.
3: No, però ara fitxarem a Julián.
1: És veritat.
0: Això t'anava a dir.
3: I a Bernardo Silva.
1: Un moment.
0: Pedro Julián, sí. Què tal? Bon dia.
4: Com va? Bon dia.
0: Ens explicava el Nil Solà a l'inici d'aquest que t'hi jugues, com hem anat explicant també en les darreres hores, que el Barça negocia ja amb el representant de Julián Álvarez per presentar una primera oferta a l'Atlético de Madrid pel jugador argentí d'uns 100 milions d'euros. No sé com creus que això caurà dins del club madrileny.
4: No es valorarà. És a dir, l'Atlètic de Madrid té molt clar que, en primer lloc, el seu màxim gestor, ara mateix ja no propietari, Miguel Ángel Gilmarín, té una valoració molt més elevada del jugador. L'Atlètic de Madrid fa des de fa dies, a través dels diferents moviments que hi ha hagut, de les aproximacions del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que l'oferta a la que pot arribar al Barça és d'uns 100 milions d'euros. La informació que manejaven a la negociació era que la idea inicial del Barça per intentar pagar menys era intentar ficar a Ferran Torres a l'operació, però que el jugador no estava disposat a entrar en aquest punt, per tant, només es podria fer amb dobles i arribar a uns 100 milions d'euros. L'Atlètic de Madrid té clar que aquesta oferta ni es valora, no la tindran en compte, ni encara que l'incrementin un poc més, tampoc es vol valorar ni es tindrà en compte, perquè l'Atlètic de Madrid no vol deixar sortir a Julián, no li vol facilitar la sortida, a no ser que sigui per una xifra de veres que no puguin dir que no.
5: Quant li va costar a Julián a l'Atlético?
4: Li va costar 75 milions d'euros fitxes més variables, que podria haver pujat a uns 90 milions d'euros aproximadament amb el bonus totals que havia de pagar l'Atlètic de Madrid.
1: Però
4: òbviament aquí hi ha un problema.
1: Els bonus inclouen títols? Perquè si és així no els haurà de pagar. El dia l'Atlètic de Madrid, els bonus contemplen títols o és només...
4: Hi ha bonus que poden contemplar títols, n'hi ha d'altres que són molt més senzills i assequibles, que no contemplen títols i contemplen altres coses, com per exemple el nombre de partits que sí que s'han complert.
1: Sí.
0: De quan hauria de ser l'oferta? Què és el que diu l'Atlético, Pedro?
4: No hi ha una xifra exacta. No hi ha una xifra exacta, però més o manco en 150 milions d'euros aproximadament seria una xifra que permetria a l'Atlètic de Madrid no dir que sí, perquè a més ha de reinvertir en molts de jugadors dins la plantilla. Si desapareix Julián, perquè ja ha perdut Griezmann, perdria Julián, i és una xifra que faria que s'ho pensessin. A dia d'avui s'estima més un mur, dir que no hi ha cap opció. De fet, internament ja ha fet saber l'Atlètic de Madrid el malestar amb el Barça perquè du molt de mesos darrere aquest tema, xerrant públicament d'un jugador en contracte, amb negociacions amb el representant, i el representant sempre amb el Barça i amb altres fent una espècie de subhasta del jugador. Això és el que no ha agradat a l'Atlètic de Madrid i també farà que l'Atlètic de Madrid no li faciliti la sortida al futbolista, i saben que té contracte fins al 2030. Per tant, Julián no és un perfil de jugador que sigui rebelde, que es pugui, que pugui anar en contra de la situació, i de moment s'estima més esperar. No volen perdre el jugador si no és una oferta important, perquè no hi ha necessitat de vendre Julián. I dit això, saben que hi ha també interès del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal, que de moment, a dia d'avui, no ha passat d'apoderats que xerren l'Atlètic de Madrid. No, ofertes com a tal no tenim constància que hagin arribat del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal.
0: Està preparant.
4: A dia d'avui, que l'Atlètic de Madrid manegi informació d'ofertes possibles amb un número més o manco concret és la del Barça per 100 milions.
3: Però clar, tu no pots vendre un futbolista a un equip que no vol anar. Saps què vull dir? Això és important, eh? És un... Bueno, jo tinc una pregunta.
4: Hi ha molts jugadors que diuen que volen anar a un lloc i després acaben i van.
3: Sí, home, perquè els omple la butxaca i tal, però en principi l'objectiu de Julián... Bueno, però que no és una cosa que... O sigui, no estic fent un judici de valors ni de quin equip més millor o pitjor, però si vol anar al Barça, haurà d'anar al Barça. Jo entenc, eh? Si les condicions es donen. Però qui pesa més? Simeone, quan diu en roda de premsa sempre, internament, si un jugador vol marxar, que foti el camp, o Mateu Alemany, que en aquest cas la seva relació amb Deco no és exactament la millor, a l'hora de poder deixar marxar a Julián Álvarez?
4: No te sabria dir, perquè realment...
3: Qui mana més? Simeone o Mateu Alemany?
4: Mana més, a dia d'avui, Gilmarín.
3: Vale. I Gilmarín, de quina corda és? De Mateu o de...
4: Gilmarín, amb tema Julián, ho té molt clar. Julián no es ven. I si es ven, serà perquè hi ha una oferta que no
3: pot dir que... Està el tip Mateu.
1: Però a mi el que no m'ha quedat clar és si hi ha oferta a l'Arsenal o al PSG.
4: Que sapiguem, no.
1: No.
4: És a dir,
1: I el Barcelona?
4: Saben, no tenen constància.
1: Però hi ha oferta o no hi ha oferta?
4: No tenen constància de que hi hagi una oferta escrita, passada, oficial, però sí hi ha constància de que el Barça, a dins els moviments, no, hi ha més d'un interès.
1: Val.
4: Hi ha una opció que és disposat a pagar de 100 milions d'euros.
1: I...
4: Li poden dir oferta formal o xerrades informals o a través dels intermediaris que estan actuant han fet arribar i que sàpin que poden arribar en aquesta xifra.
1: Per tant, estan en les mateixes situacions el Barcelona que l'Arsenal i el PSG. Perquè
4: l'Arsenal i el PSG, mateix l'Atlètic de Madrid no sap què pot oferir, si és que oferirà qualque cosa.
1: Però saben que ho pot oferir més que el Barcelona, perquè el mateix representant que li ha dit, el mateix representant i agents del jugador, que no representant, agents del jugador, com Juanma López o Andy Vara, igual que li han fet saber...
4: No són representant del jugador.
1: Ja ho sé.
4: Juanma López no és representant del jugador.
1: Agents en nom del jugador. Ja sé que el seu representant és Fernando Hidalgo. Per tant, per això he dit el representant i agents en nom del jugador. Agents en nom del jugador són Juanma López, Super López i Andy Vara. Aquests són agents en nom del jugador, no representants. Igual que han fet saber a l'Atlètic de Madrid que el Barcelona vol fitxar i que el jugador vol anar al Barcelona, també han fet saber a l'Atlètic de Madrid que hi ha altres ofertes. Per tant, estan en la mateixa situació. I l'altra puntualització que volia fer és que públicament, jo no recordo alguna declaració de ningú del Barcelona parlant de Julián Álvarez. Hem parlat als mitjans de comunicació.
4: Home,
1: públicament, home, què? Vull dir, públicament, no, públicament, al Barcelona, al Barcelona, Futbol Club Barcelona, no he sentit que fes cap declaració ni cap directiu d'ell.
4: I qui era el Futbol Club Barcelona? Té un president que era Laporta, té un jugador que li diuen Araujo.
1: Més que quan li han preguntat, vostè aquest jugador, i ell ha contestat, doncs, bueno, un jugador interessant, o un jugador que no és nostre i que ja es veurà. Jo no recordo el Barcelona que hagi fet cap declaració, com diu la directiva, estan indignats con el Barcelona i tal, i pam. Pues no recordo ningú del Barcelona que hagi fet cap declaració dient que vamos a fichar a Julián Álvarez. No. És més, si ha parat de jugadors, ha sigut en genèric.
0: Pedro, moltes gràcies per haver estat avui uns minuts al que t'hi jugues.
4: Dit això, veurem què passa, perquè quan acabi la final de Champions, a lo millor Paris Saint-Germain i Arsenal poden fer qualque moviment ja més en concret. A dia d'avui, tots són apoderats que xerren en nom del club i que xerren d'una declaració d'intencions que de moment no s'ha formalitzat en res concret. El Barça ha fet una passa més, pel que sabem, perquè sí, ha posat aquesta xifra. Dit això, el jugador també té clar una cosa. Preferència al Barça. Si he de sortir, m'estimo més sortir al Barça. Els seus agents, a lo millor els interessa que vagi a París. Veurem com acaba la pel·lícula, que és molt llarga.
0: Serà llarga i l'explicarem aquí al que t'hi jugues i a la cadena SER. Gràcies, Pedro.
4: Que vagi bé, bon dia.
0: Ivan.
3: No. A veure, és que això està claríssim. O sigui, Julián Álvarez li ha dit a l'Atlético que vol anar al Barça. Punt. Ja està. A partir d'aquí, entre els clubs, si el volen deixar marxar...
0: Entre 100 i 150 hauran de trobar un punt de trobada.
3: Si el volen deixar marxar, s'hauran de posar d'acord.
1: Però sí que és que el club atlètic li puc dir, te dejo ir, però no al Barça. Això li pot dir.
3: Sí, sí. No. Té contracte.
0: Està obligat a complir-lo.
3: Per això, jo preguntava el tema de Simeone, perquè per mi és molt important. O sigui, Simeone, que necessita una plantilla, allò, cohesionada, per tots anar amb el gurú Simeone i tal, a fotre canya als partits i llenya, necessiten...
1: Jugadors compromesos.
3: Compromesos.
0: Mira, i Julián Simeone, no que va
3: Julián
0: tocar
3: no serà,
0: fins a 5 vegades, recordava la Vero Brunati avui a Julián Álvarez quan és jugador del Manchester City, per exemple.
1: L'exemple clar, com sempre, és Johan Cruyff. Johan Cruyff volia venir al Barcelona. L'Ajax va arribar a un acord amb el Real Madrid. I Johan Cruyff no va parar de pressionar fins que l'Ajax el va traspassar al Barcelona. Tard, perquè van enviar el transfer 3 mesos tard, però va acabar jugant al Barcelona. I va fins i tot arribar a dir que si no fitxava al Barcelona, jo em retirava. Julián, aquesta és la línia. Sigues cruifista!
2: Deixeu-nos construir, tranquil l'equip, deixeu-nos construir perquè en construcció els millors materials, tant per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, els trobareu a Material Building by MCAT, amb els preus més competitius. MCAT.cat!
0: Pausa i seguim el que t'hi jugues amb el Joan, l'Ivan, els Bojos, l'Antoni Gordon, tota la colla avui, va.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
6: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
7: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
8: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
9: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit el 3% anual a 3 anys. En banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
10: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
11: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
12: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Demòcrates proposa limitar l'ús de la tecnologia a les aules i potenciar l'escriptura manual. El grup parlamentari de la majoria ha presentat 25 esmenes del projecte de llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents amb la voluntat de reforçar la formació digital dels joves i dels infants en els centres escolars. Per una banda, volen garantir la formació digital integral a les aules i per això proposen incloure continguts de competència digital als projectes educatius que estiguin evidentment ajustats a cada nivell d'edat, però volen prohibir-ne l'ús personal dels telèfons mòbils a primera i a segona ensenyança. Evidentment, sí que hi hauran excepcions per als usos pedagògics. En el cas dels centres de batxillerat i de formació professional, es podrà prohibir també els dispositius mòbils a tot el recinte o només en una part i també durant les activitats que es duguin a terme a fora d'aquest horari lectiu. Paral·lelament, les esmenes aposten per complementar el vessant de l'ensenyament tecnològic amb altres metodologies que utilitzin materials físics i que potenciïn l'escriptura manual. Finalment, es clarifica la funció de la Societat Andorra Digital, que haurà de col·laborar amb les administracions i podrà emetre recomanacions, però no seran en cap cas d'obligat compliment. Aquestes esmenes venen a complementar les que coneixíem ahir d'Andorra Endavant. En aquest cas, proposaven també prohibir l'ús dels telèfons mòbils a les escoles, no així l'accés dels menors a les xarxes socials. Noemí Amador, la consellera general de la formació, era qui presentava aquestes propostes de millora i compartia la necessitat d'actuar contra problemàtiques entre les quals hi ha addiccions digitals, ciberassetjament, la pornografia precoç, l'accés a la pornografia precoç, volem dir, o la hiperconnectivitat i l'explotació dels menors a les xarxes socials. Això sí, considera que incorpora el text que ha presentat el govern definicions massa obertes i atribueix a administracions algunes competències excessivament àmplies que poden en generar, diu, inseguretat jurídica i intervencions desproporcionades. En aquest sentit, aposta clarament per prohibir els telèfons mòbils als centres educatius durant les hores lectives, tant en els patis com en els menjadors i durant les activitats extraescolars. Però, en canvi, rebutja que el govern prohibeixi l'accés dels menors a les xarxes socials.
1: Creiem que el projecte de govern va massa lluny. Una cosa és protegir els infants i una altra cosa és donar més poder a l'administració perquè puguin acabar entrant dins de decisions que corresponen, pensem, als pares o fins i tot qüestionant determinats hàbits familiars. També hem reforçat la prohibició dels mòbils a les escoles, no només a classes, sinó també als patis, menjadors, activitats extraescolars que siguin supervisades i, sobretot, defensem que siguin les famílies que decideixin.
0: Amador comentava que les esmenes van encaminades a incrementar la informació a les famílies, a promoure recomanacions públiques i dotar-les d'eines de control parental, així com filtres i bloquejos voluntaris. Per altra banda, eliminen el paper d'Andorra Digital perquè consolida estructures administratives permanents i considera que les funcions que li preveu el projecte de llei les pot assumir directament altres ministeris. No ens allunyem encara de l'activitat parlamentària perquè la majoria ha transaccionat una única esmena a la llei de descongelació dels lloguers. Els comunicats que van publicar fa tot just una setmana els tres grups de l'oposició, a través dels quals denunciaven i lamentaven l'actitud mostrada per demòcrates i ciutadans compromesos en el debat de les esmenes del text, no ha canviat gens ni mica. I si en la primera reunió de la Comissió Legislativa d'Economia van anul·lar 41 de les 43 propostes de l'oposició, en la segona han tancat el redactat definitiu amb una única concessió. Es tracta d'una que havia presentat Andorra Endavant i que impedirà als no residents que utilitzin els pisos residencials com a espais laborals. També ha rebut el suport de Concòrdia i del Partit Socialdemòcrata. No ha tingut el mateix èxit. La segona i última esmena, que va sobreviure al primer dia, la va formular en aquest cas el PS i pretenia augmentar la protecció dels llogaters per evitar la trampa del fill. En aquest cas, i malgrat la intenció dels dos grups que donen suport al govern de buscar una entesa a través d'una contraproposta, va ser la mateixa formació socialdemòcrata qui la va retirar perquè considera que l'alternativa no és garantista. D'aquesta manera, la llei ja té el text definitiu, està previst que es debati i es voti en la sessió del Consell General de la setmana vinent. Cal recordar que tots tres grups ja van expressar que hi votaran en contra. I el Pla Oncològic Nacional inclou els cribatges preventius de pulmó, de coll d'úter i de pròstata. La ministra de Salut, Helena Mas, i el professor de la Universitat de Barcelona, el doctor Josep Maria Borràs, presentaven aquesta iniciativa que estableix el full de ruta fins l'any 2030 per consolidar les accions que s'han fet fins ara, entre les quals els cribatges poblacionals, la unitat de mama i la concentració dels serveis d'oncologia a l'hospital. Es tracta, per tant, de posar el pacient al centre i integrar-lo i fer-lo participar a través del Consell Assessor. La ministra detallava els grans objectius que persegueix.
2: Els tres principals objectius que fem, evidentment, doncs, són reduir la incidència i la mortalitat del càncer. Ja veurem després, doncs, amb quines mesures ho fem. També, doncs, que tinguem els diagnòstics sota criteris de màxima qualitat i, principalment i fonamentalment, doncs, tenir cura de les persones amb càncer i millorar la seva qualitat de vida.
0: Borràs assegurava que es parteix d'una situació consolidada de bones pràctiques i d'una atenció oncològica que disposa de recursos que permeten l'accés ràpid al diagnòstic. A més, afegeix com a punts forts l'atenció multidisciplinària i el fet que derivar a centres de prestigi els pacients que no es puguin tractar aquí al país. El document fixa, per tant, un marc d'actuació per avançar cap a una atenció més preventiva, coordinada, centrada en la persona, amb visió integral que abasta des de la prevenció i la detecció precoç fins al tractament, així com les cures pal·liatives i el suport als pacients i a les famílies. Per cert, que aquest mateix doctor descarta la viabilitat de tenir una unitat de radioteràpia al país perquè diu que tractaria molt pocs casos. Josep Maria Borràs detallava que cada any es detecten 400 casos de càncer al país, dels quals el 58% es troben a homes i el 42% restant a les dones. No dubta que cada vegada se'n poden atendre més de manera interna, però també recorda que determinats tipus de tractaments no són possibles pel volum que n'hi ha i per l'expertesa que precisen. Per tant, opina que és millor en aquests casos de derivar-los. Concretament es refereix a la unitat de radioteràpia i ho justifica pel fet que menys de la meitat dels pacients necessiten aquesta tècnica i encara cal afegir-hi aquells que per motius personals no la volen aplicar. Apunta que perquè sigui una eina realment eficient, la unitat de radioteràpia hauria d'arribar a la mitjana europea de casos que superen els 400.
2: Menys de la meitat dels pacients de càncer es requereixen radioteràpia. No estaríem parlant d'uns 170-180, no? El que passa també és que aquests 170-180 són de tots els tumors. I, per tant, també hi ha un tema d'expertesa, no? A part de que un equip de radioteràpia realment per funcionar de forma eficient requereix tractar 400-450 pacients cada any, que és la mitjana europea, no?
0: Els tumors més freqüents són el de mama, amb un 14%, seguits de prop, amb un 13% del colonorectal. El de pròstata es queda en l'11%, el de tràquea, bronquis i pulmó baixa fins al 10% i el de bufeta urinària representa el 7% dels casos. I els tres propietaris refermen la seva posició contrària al telefèric de l'Armiana i asseguren que no reprendran les converses amb el comú. Josep Casal Mandicó, Maria Carme Duedra Caminal i Remei Rosa Rossell han respost a través del seu advocat les declaracions del cònsol major de Canillo, Jordi Alcubé, i aquesta setmana reconeixia que no manté cap contacte amb ells, però sí els avançava que voldria tornar-ho a fer quan tinguin tancat l'acord amb la resta de propietaris. Segons l'escrit, les tres famílies ja li van deixar clar en una trobada el 30 d'abril que refusaven la proposta de signar un conveni per autoritzar el sobrevol de les seves propietats, les quals tenen una ubicació molt diferent dels altres propietaris perquè a ells, diuen, pràcticament no els afecta. Contràriament al que va declarar el cònsol, no creuen que la infraestructura porti valor econòmic, sinó tot el contrari. I en el cas del càmping clar, del Casal, volem dir, les conseqüències serien catastròfiques, ja que haurien de tancar-lo immediatament, diu, perquè no agradaria als seus clients, als quals venen precisament aquesta instal·lació, a gaudir de les muntanyes verges. Finalment, es prenen les declaracions del Cuber com un intent per pressionar-los i no consideren que avisar-los que es tracti d'un projecte d'interès general sigui la manera de procedir, sinó que, en tot cas, haurà de sol·licitar una declaració legal d'interès públic d'aquest giny i també iniciar els tràmits per una possible expropiació del dret de sobrevol d'aquestes propietats. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Caló, molt bona tarda. Ai, ho he dit, he fet el joc.
3: El Caló, com l'idioma aquell, no? Dels gitanos?
0: Sí. El Caló. O el Caloret, el Caloret d'una certa política valenciana, te'n recordes?
3: No, per això no ho vols agafar com a símil. No. Calorassa.
0: Calorassa, molt bé.
3: Supercaló, no?
0: Exacte.
3: Posem les adjectivacions i les hiperboles que es posen ara, no?
0: Correcte.
3: calor iraniana. Bueno, no, ja és més exagerada. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, però va, portem bones notícies perquè s'escurça la calor i ja et pots imaginar per què, no?
0: Perquè venen tempestes?
3: Efectivament.
0: Molt bé.
3: Ara m'estic recordant d'aquell jove que va arribar fa uns quants anys aquí i cada cop que li feien preguntes sobre meteorologia s'ho prenia com un examen.
0: Exacte.
3: Així era, i quin nivell que tens ara que pots acabar també les frases.
0: Ara ho has dit.
3: Avui encara no, avui serà una miqueta com ahir. Val? La temperatura s'està enfilant ja des del migdia que va ser dels 30 graus i les màximes s'acabaran situant per sobre dels 30, valors 33, 34 graus, no són d'estranyar l'extrem sud del país, és a dir, calor idèntica a la d'ahir. Després, durant la tarda, també com ahir, creixeran nuvolades, sobretot al sud del país, amb gotellades. Algun xàfec, una mica més intens local, però d'augment no serien fenòmens significatius. I aquestes nuvolades, aquests xàfecs, tampoc farien baixar la temperatura, de manera que la calor es mantindrà fins que arribi la nit.
0: Per tant, avui molta calor, però és prèvia de cap de setmana, i ja fa uns dies que ens vens avisant que de cara al dissabte, segurament, doncs poden aparèixer aquestes pluges.
3: Sí, de fet, entre demà dissabte i dilluns, les tempestes tindran protagonisme, encara amb sol, sobretot als matins i als migdies, però demà a la tarda, doncs, compte allà perquè la pluja podrà caure de manera torrencial, ja abarcar gran part del país, però abans encara amb màximes properes als 30 graus. Si bé demà les tempestes sí que faran baixar sobtadament les temperatures. Diumenge, algun xàfec més aïllat a la tarda, però tot seguirà pràcticament igual. Dilluns i dimarts és quan les tempestes tornarien a ser força intenses i dimarts amb un descens ja més pronunciat de la temperatura, però vaja, que fins o com a mínim tot el cap de setmana la calor encara tindrà força protagonisme.
0: Perfecte. Doncs Jordi Carbó, moltíssimes gràcies, que passis molt bon cap de setmana, però abans t'escoltem aquesta tarda.
3: Perfecte, fins després.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
5: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanya l'Edu Tarrés, el cap d'àrea del Bicilab, el Museu de la Bicicleta d'Andorra la Vella, amb qui comentarem les activitats de la Setmana de la Bicicleta. Formalment arrenca el dilluns, però ja us podeu imaginar que les primeres activitats seran demà mateix i s'allargaran fins al pròxim dissabte. Més tard tenim la secció de l'oci i ens acompanyarà la Montse Delgado, que ens proposarà, com sempre, una nova escapada, en aquest cas en un terreny molt natural, i ens permetrà fugir de la calor estiuenca. Amb ella tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
6: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Edu Tarrés, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Fran.
0: Edu, estem a les portes de la setmana de la bicicleta d'Andorra la Vella i són quatre conceptes, Edu, Tarrés, Andorra la Vella i bicicleta, que van de la mà.
1: Sí, una mica sí, la veritat que sí, ja fa 4 o 5 anys que estic embarcat en aquest projecte de gestionar el bicicletat, donant-li vida i gaudint-ho molt, com amant de la bici que soc, gaudint-ho molt.
0: I tant. Escolta'm, en què consisteix aquesta setmana de la bicicleta una mica i des de quan s'organitza? Entenc que tot ha anat a càrrec del Bicilab, l'organització, vaja?
1: Sí, l'organització és a càrrec del museu, és el tercer any que ho farem. Contem amb socis i col·laboradors estratègics per confegir una programació cultural que aniríem la setmana, i de fet no és una setmana, de fet són 9 dies,
0: sí.
1: arrenquem demà dissabte 30 i s'allarga fins diumenge 6. Mm. I l'excusa de tot això és que el dimarts 3 es celebra el Dia Internacional de la Bicicleta, que és un nomenament oficial de la UNESCO.
0: Ah, sí? Doncs mira, això no, de fet et anava a preguntar amb quin objectiu s'organitza aquesta setmana sencera, que ja ens has dit que són 9 dies, en parlarem de les activitats, però una mica doncs això, et anava a dir quins objectius persegueix aquesta setmana i sobretot també una mica a qui va destinada.
1: Va destinada a tothom. Després quan entrem en detall veureu que hi ha coses pensades des de públic infantil, passant per familiar, a esportistes d'un nivell amateur alt, teixit empresarial fins i tot, i també amb un aspecte social molt xulo que li hem volgut donar aquest any amb un tema d'associacionisme i voluntariat per ajudar a socialitzar padrins que a vegades tenen problemes de mobilitat i de solitud. I per què? Doncs per donar-li sentit al museu, perquè el museu entenem que els museus entenem que tenen sentit si són espais vius, que la gent que hi viu a la vora els habita i se'ls fa seus. I això passa pues, perquè sigui un lloc que t'interpel·li. Quina millor manera d'interpel·lar-lo té que fent-ho d'una forma lúdica i festiva i intentant fer propostes per tot tipus de públics.
0: Sempre, ja insisteixo, de seguida en parlarem, Edu, de les activitats. Són moltes, per tant, no sé si hi entrarem totes, però vaja, en qualsevol cas, totes elles al voltant de la bicicleta, i aquí, precisament, un dels objectius també del Bicilab, d'això, Edu, és precisament el foment de la bicicleta com a mitjà de desplaçament, com a mitjà de comunicació més enllà del que són els... anava a dir, els vehicles de combustible fòssil, és a dir, que la bicicleta com a instrument per desplaçar-se més enllà d'una vessant competitiva.
1: Sí, 100%. Intentem parlar de la bicicleta amb 360, no? Explicant totes les realitats que té, i una d'elles, i molt important, que al nostre país de moment és anecdòtica, però no té per què seguir sent així, és més, espero com a ciutadà i que no sigui així en un futur, perquè crec que ens sortiríem guanyant tots, i és que la bicicleta sigui, per què no, un altre element que es pugui posar en el tauler de joc quan decidim desplaçar-nos d'un punt a un altre. I perquè això faci, fa falta bastantes coses.
0: Sí.
1: Fa falta primer tindre el vehicle, després tindre la voluntat d'utilitzar-lo, però una tercera que no cal menys tenir, que de fet no hauríem de menys tenir, i fins ara estem menys tenint, és que hi hagi una infraestructura per poder-se moure de forma fàcil, àgil i, sobretot, segura, en bicicleta.
0: Si ens haguessis de fer un resum, Edu, una mica, doncs, sense detallar exactament, però quin tipus d'activitats s'han organitzat?
1: Doncs hem fet una planificació de 20 activitats, pràcticament a diari entre aquest dissabte 30 i el diumenge 6 de juny, i hi ha una mica per triar i remenar. Si em dius que te'n destaqui algunes, doncs pues mira, et destacaria, per exemple, tot el que fem aquest diumenge, que acollirem un col·loqui de ciència i esport amb referents del país, del món, amb empreses que treballen aplicant la ciència al rendiment esportiu, i això és una conferència que estarà oberta a tot aquell practicant d'esport, no cal que sigui bici, de qualsevol esport, que tinc interès a entendre com pot millorar el seu rendiment a través d'aplicar la ciència, que és algo que fins fa pocs anys està de l'abast dels professionals i avui en dia cada vegada s'està democratitzant més. Aquest mateix dia tindrem una social ride, una sortida amb bicicleta de carretera des del museu, amb l'única idea de passar-ho bé, compartir estona amb gent que li agrada la mateixa afició. I a la una del migdia tindrem un vermut musical davant del museu amb el Pep Poblet, el saxofonista, que és un amant de la bici i, a més, va ser nebot de Miguel Poblet, un dels grans ciclistes, un dels primers grans ciclistes catalans de la història. I després tot tenim una activitat molt, molt xula al llarg de tots els dies, que és en bici sense edat, que de moment ho engeguem com una prova pilot,
0: sí,
1: però la idea és que sigui una cosa que es pugui instaurar a la parròquia. I en bici sense edat és una proposta que vindrà de la mà d'una ONG catalana,
0: sí,
1: tot i que és una cosa que va néixer fa 12 o 13 anys a Dinamarca, que bàsicament el que fa és organitzar voluntaris, posar a disposició un tricicle elèctric per passejar padrins que, això, que tenen o bé problemes de mobilitat o que estan molt sols i els hi fa falta un context per socialitzar i sortir de les seves rutines.
0: I tant, i d'alguna... Perdona, Edu, digues, sisplau.
1: I això ho tindrem cada dia, a diari, amb sí, sortida i arribada des del museu, un circuit de 5-6 quilòmetres, que quasi el circuit et diré que és el de menys, que podem engegar gràcies a un seguit de voluntaris que s'han prestat de forma altruista a participar, i de la majoria de centres de gent gran i hospitals de dia de la parròquia, que també ens han posat tot facilitats.
0: I tant. En aquest sentit, només per incidir en aquesta qüestió, aquest amb bici sense edat, és el que ens destacaves al principi de tot de la conversa, quan ens deies el component aquest nou associacionisme relacionat amb l'associacionisme, sí, i l'àmbit social?
1: Sí, exacte. Vull dir, mostrar que els museus tenim aquesta part de turística, òbviament la tenim, però també volem anar molt més enllà.
0: Quants voluntaris teniu i quants padrins en formen part?
1: Ostres, mira, així, grosso modo, et diria que posem a disposició 26 torns. Cada torn podem arribar a passejar fins a dos padrins. Anem una mica condicionats del seu pes, però posem que estarem al voltant de 40-50 usuaris finals, padrins que podran fer aquests passejos,
0: sí,
1: i els voluntaris deuen ser 10-12, una cosa així.
0: I tant.
1: Serà molt xulo. Jo us animo a si passegeu per la parròquia aquests propers 7-8 dies, que estigueu atents i veureu passar un tricicle d'uns 2 metres de llarg amb dos padrins a damunt, i vull dir que valdrà la pena. Em sembla que és una molt bona cosa, i més en una societat que cada vegada envelleix més, no? Cada vegada tenim més esperança de vida, la gent viu més sola, és una realitat que si tenim una mica de sort acabarem passant-hi tots, no?, d'en fer-nos grans, pues,
0: sí, sí,
1: que hi hagi com una xarxa de solidaritat que t'ajudi a sortir, a trencar aquestes rutines, crec que és desitjable i crec que és molt bonic.
0: I tant. D'alguna manera, doncs, també hi ha hi ha una sèrie de xerrades, una sèrie de... o hi ha aquest col·loqui que ens has destacat, algunes activitats també de caràcter... Vaja, per anar amb la bicicleta, en parlarem d'alguna més, però deixa'm que em quedi, perquè anem per ordre, si vols, Edu. Amb aquestes, evidentment hi haurà visites a l'exposició del Bicilab, però em quedo també amb aquestes tardes de jocs.
1: Sí. Bueno, és una cosa que des del museu hi creiem molt, amb l'aprenentatge a través del joc i les mecàniques de joc.
0: Sí.
1: I posem a disposició 3 jocs que hem tingut en algun moment concret d'anar al museu, per a qui vulgui pugui vindre, i quan parlo de jocs no penseu sol en que pot vindre canalla a jugar, eh? Pot vindre canalla, podem vindre famílies i podem vindre adults a jugar sense cap tipus de problema ni vergonya, si els ve de gust, perquè són jocs que posen un repte intel·lectual i és per passar-ho bé, però al mateix temps que ho estàs passant bé, aprendre coses, no? Mm. Donar-li un sentit en aquesta experiència del joc.
0: I tant. Aleshores, si ens n'anem el dimecres, per exemple, hi ha una masterclass de spinning aquí per posar en forma a tothom als Serradells a la tarda.
1: Ja la tenim plena. La masterclass la fem a l'exterior del museu, a la façana, a la plaça, si el temps ens ho permet, espero que sí.
0: I té pinta que sí, Edu. Té pinta que sí, dic, perquè portem uns dies d'una calor i d'un sol, una cosa bàrbara, sí, sí, sí, que...
1: Sí, però està, bueno, estem mirant aquí de reull la previsió del temps perquè diu que igual es complica una mica i no sé jo. No
0: vaja,
1: sé,
0: vaja.
1: Però, bueno, si plou ho farem a l'interior. Això no ens impedirà pedalar. I és una activitat que fem cada any i cada any és la primera que se'ns esgoten les classes. La gent li agrada molt, la veritat. Sortir a fer una classe de spinning fora de l'entorn habitual del gimnàs.
0: Sí.
1: I, bueno, és una cosa que ens ho reclamen i, tot i que logísticament ens complica una mica la vida, i veus que fas una cosa que després té un retorn real i que la gent la gaudeix, doncs endavant, faltaria més.
0: Escolta'm, això és el dimecres. El divendres, a la mateixa hora, hi ha una visita cultural amb bicicleta per la parròquia.
1: Sí. Demanem a la gent que vulgui participar que vingui amb la seva bici. És un recorregut amb bici apte per tothom, amb un desnivell pràcticament imperceptible. Sí, hi ha pujades, però aquí la intenció és de mostrar que amb la bici, a part d'esport, es poden fer altres coses. I per què no descobrir lloc on vivim, no? I aniran la gent, els participants, aniran acompanyats d'un guia, es parlarà de cultura popular, es parlarà d'arquitectura, es parlarà d'art, es parlarà de costums, es parla una mica... Toquem diferents temes i al voltant d'una hora doncs estem posant la bicicleta al centre, donant-li un sentit en aquesta, perquè aquesta bicicleta és al centre.
0: I tant. De cara al dissabte, doncs, també algunes activitats, doncs, anava a dir, algunes més infantils. Evidentment, hi ha un contacontes, hi ha fins i tot els companys, i els hi dic així, del Foquilloc, i també, per què no, un taller d'urbanistes. En aquest cas, també està dirigit al públic infantil, Edu.
1: Sí, el taller de fem d'urbanistes està dirigit al públic infantil. Nens, a partir de 4 o 5 anys, poden vindre i participar. Tornem amb aquestes dinàmiques del joc que et deia abans, sí. I la idea és, ostres, jugueu a posar-vos al barret d'aquelles persones que estan decidint com han de ser les ciutats. Clar. Si els carrers han de ser més amples, si hi han de passar 3 carrils de cotxes o amb un carril de cotxes n'hi ha prou, si posem ombres que passen, i, bueno, tot aquest seguit de coses, i van experimentant, hi ha un mix entre les manualitats i el fer servir l'ingeni per mirar com podem fer d'aquests espais uns llocs agradables per les persones que hi han de viure.

0: ingeni per mirar com podem fer d'aquests espais uns llocs agradables per les persones que hi han de viure.
1: I tant. Hi ha una sèrie de tallers que m'he deixat una mica doncs, també per més tard, també d'aquests d'activitats manuals, bicis, boges, dissenya, imants... Me n'he vist tunejar la teva bici i sobretot sí. Un que m'ha fet gràcia, que és crear el teu porridge. Que això ho veiem molt i no sabem ben bé com va.
0: Sí. Mira, hem volgut fer un taller, en aquest cas el fem amb Moon Food Ant, que ara no recordo el nom de la noia, és una noia de Quindorra que està especialitzada en temes de nutrició.
1: Sí.
0: I li hem demanat si podíem fer amb ella algun taller de nutrició, menjar, però més pensat en el tema dels esportistes.
1: Sí.
0: I ens ha plantejat això, fer un taller on la gent podrà vindre, aprendre a fer un porridge i aprendre a fer una barreta energètica, un suplement energètic que es pugui importar quan faci esport a sobre.
1: Perquè això és imprescindible.
0: Clar, jo crec que sí. Alimentar-se bé mentre fas esport, si vols que la cosa vagi bé i no t'agafi una pàjara, és important. I tot el detall d'aquestes activitats
1: sí. I
0: tot plegat, recomanem inscripció prèvia. No és obligatori, però si feu inscripció prèvia, qui vulgui participar,
1: millor.
0: Garanteix plaça, garanteix que vindrà i podrà realment participar-hi. I per qui ens estigui escoltant i vulgui trobar el detall, doncs jo l'animo. O bé que ho busqui a l'agenda Punaner, com a Setmana de la Bicicleta, que ho trobarà, o a la nostra web, o, si més no, a l'Instagram del museu. I, en cas de dubte, que ens truqui al museu i ho resolem sense cap tipus de problema.
1: Hi han moltes més activitats. Edu, la meva última pregunta anava per dir sí. Com inscriure'ns. Doncs mira, ja ens ho has explicat.
0: Ja ho tens, resolt.
1: Eduard Tarrés, cap d'àrea del Bicilab d'Andorra, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos una vegada més a l'Aquí Andorra. Escolta, estarem molt pendents de com evoluciona aquesta setmana de l'activitat en bicicleta. Per tant, doncs, vagi molt bé i fins ben aviat.
0: Perfecte, Arnal. Parlem aviat. Adéu-siau.
2: Aquí Andorra.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu!

0: Montse Delgado, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Montse, s'apropa l'estiu, moment per excel·lència en el qual la immensa majoria dels mortals treballadors doncs aprofitem per fer vacancetes, i això és el que ens vols proposar, perquè almenys la destinació de la qual ens parlaràs avui, Montse, em dona la sensació que no és per anar-hi un cap de setmana.
1: No, és per anar-hi uns 15 dies.
0: Uns 15 dies ben bons, eh?
1: Uns 15 dies ben bons i per no passar calor.
0: Doncs mira, això serà molt agraït i molt buscat. Molt agraït i molt buscat. Escolta'm, i on podem anar que no passa calor?
1: Sí, us porto cap a les Rocoses de Canadà.
0: Vaja!
1: Sí, que farem una ruta ben maca, de natura i refrescant, perquè tot i que pot ser dies de calor, no serà mai tanta calor com aquí.
0: Molt bé. Doncs fantàstic, una destinació ideal. Per on arrenquem?
1: Vinga, volem cap a vols fins a Calgary, que és el que està més a prop. Llavors, vols compta unes 10 hores de vol, més o menys, aproximadament són 10 hores amb vol directe. Mm. Llavors, a l'arribar a Calgary, bueno, pues, és una ciutat, bueno, per passejar en un dia si ho podem tenir fet, perquè podem passejar pel centre, veure una miqueta tot allò, després pujar a la torre, que hi ha una torre tipus Pirulí i coses així per visitar-ho, i després també hi ha un punt de vista bastant maco que es veu tot l'escalaing de la ciutat. I com a curiositat, vale, també es pot visitar i anar a la pista de bobsleigh dels Jocs Olímpics de 1988, aquella pista on van participar els jamaicans, saps? Que fa una pel·lícula,
0: Pues
1: es pot anar allà i fins i tot hi pots pujar i tot. O sigui, és una curiositat. Sí. Llavors, què fem? Aquí fem, lloguem un cotxe o autocaravana. Vale? Clar, preferiblement és millor autocaravana, no? Perquè ja que et vas moguent amb 100 distàncies, pues et vas parant als càmpings, que més o menys

0: prefereixes. Llavors, llogues l'autocaravana i vas direcció cap al Parc Nacional de Bau. Mm. Vale, llavors, aquí, clar, és que és tot molt clar, tot natural, eh? O sigui, les muntanyes, els llacs, és tot molt preciós. Llavors, d'aquí, amb aquest Parc Nacional, bueno, a part que hi ha milions de coses per visitar, potser remarcaria el que és el llac Louis, vale, que és, veu moltes fotos, eh? Amb les aigües així de color turquesa, les muntanyes a fons, al fons. Sí, sí, sí, és molt maco. I després, també amb aquest llac Louis, es pot llogar una canoa, si vols, per fer una tour per allà, tot i que surt car, el lloguer de la canoa.
1: Ja, m'ho imagino.
0: Sí, sí.
1: Té pinta si no, turistada. D'aquelles, sí, que bueno, d'aquelles que s'han de fer, eh? O d'aquelles, vull dir, soc defensor, de les turistades, sí, però vull dir...
0: Sí, nosaltres no ho vam fer, perquè era molt car per, finalment, el que era, saps? I llavors, després, també fer una petita excursió, que hi ha de tot tipus d'excursió, no? Però hi ha una d'un quilòmetre que és bastant bonica i aquesta és allà fer una miqueta de visita pels costats.
1: Clar.
0: Aquí, en aquest parc, també visitarem el llac Moraine, que és igual de maco que l'anterior, perquè és molt bonic. I llavors, i aquí hi ha també pues, petites excursions, per miradors i per veure encara més maco. Claro. Llavors, el que sí que s'ha de vigilar amb aquests parcs, que clar, els pàrquings estan plens. Vale? Llavors, has d'arribar o molt aviat al matí, però bueno, tot i que arribes molt aviat, perquè per exemple a les 7 del matí ja està tot ple, però hi ha pàrquings una mica més a l'exterior, hi ha, com es diu, llançadores, bueno, autobusos sí, que sí, van
1: sí.
0: i porten.
1: Sí, sí.
0: Llavors, més aviat és això. Què més? Per aquí, què més? Ah, sí. Després vas direcció, una vegada passat el Parc Nacional de Banff, pues anem cap a direcció el Parc Nacional de Jasper. Llavors, tota la carretera, que són uns 200 i pico quilòmetres, vale, està, bueno, és preciosa, és ampla, unes vistes increïbles, vas trobant llacs, vas trobant cascades, glaciats, bueno, de tot. O sigui, és que tardaries 3 dies només de totes les parades que vas fent, de totes les coses que es van veure, que es van veient. Sí, sí, es diu la carretera dels glaciats. És molt bonic. Que bé, llavors arribem al Parc Nacional de Jasper, i aquí pues, que visitarem el llac Maligne, clar, tots són llacs i cascades.
1: Sí, sí.
0: I els passeigs, pues, igual, saps? Molt macos. Amb aquest llac, per exemple, hi ha una mini illa, vale, al mig, amb 4 arbrets i això, que queda molt, molt bucòlic, saps? En podem portar amb un petit vaixell per veure-la. Què més trobarem? Un canyó, saps? Que és impressionant per la seva alçada, saps? És un canyó, sí, sí. Que vas passejant pels costats i tens uns cascades i uns alçades de 50 metres amb l'aigua que baixa a tope.
1: Caram, que xulo.
0: Sí, després hi ha una petita excursió, bueno, petita, hi ha excursions que fan de 3 a 9 quilòmetres o així, amb una vall que és la vall dels 5 llacs, i tu amb aquests pocs quilòmetres vas veient 5 llacs, o sigui, està bé.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, ja que vas allà, s'ha de fer petites excursions perquè al final
1: sí,
0: t'impregnes més, no, del lloc. I què més? Després hi ha un altre, que seria el Pyramid Lake, que també hi ha una petita allà al mig, però aquí la pots travessar amb una passarel·la. O sigui, per fer fotos és perfecte en aquest lloc.
1: Caram, que guai.
0: Sí. I llavors aquí, a lo que hi ha al Parc Nacional Jasper, hi ha molta fauna. Vale? Llavors, clar, pots anar veient pel camí, evidentment, no? Però pot ser més interessant és contractar un tour, un wild tour, que, clar, ells ho saben tot i et porten i pots veure, bueno, veus ossos, guapitis... com es diu, Alstes, Ants, no sé què es diu,
1: català,
0: o sigui, una mica tot això. I aquestes allà, pues, assegurar-te una miqueta de tenir més sort de veure si vas amb un guia.
1: Mm-hmm.
0: I què més? Bueno, l'última cosa que fer, que ja és com una miqueta més cap a l'altre costat, però bueno, és una hora mitja de cotxe o així, però és curiós anar amb nens també, hi ha la ruta per les Badlands i Drumheller. Vale? I aquí veurem el Horseshoe Canyon, que és un paisatge totalment diferent, perquè aquí és superàrid, no hi ha arbres, és com el Gran Canyon, diguéssim, bueno,
1: sí.
0: Molt, molt, molt més petit, eh? Però és que canvia totalment el paisatge. Després també tens un lloc que es diu el Hoodoo's Trail, que és un petit passeig, té res, són 500 metres, i aquí veus xemeneies de fada.
1: Ostres,
0: que són, sí. Sí, són formacions així, amb xemeneies de fada.
1: Sí, sí.
0: I després tens el poble, que és el Drumheller, que està molt bé perquè se la coneix com la capital mundial dels dinosaures.
1: Hombre!
0: Llavors... Sí, estan representats per tota la ciutat, els bancs, bueno, tot són dinosaures per tot arreu. I llavors hi ha el museu, que ja hi pots trobar fòssils, restes de dinosaures, plantes prehistòrics, i clar, està molt ben muntat, la veritat és que és molt bonic. Si es va amb nens, val la pena, és curiós visitar-ho.
1: I tant. Doncs, déu-n'hi-do. Sí. Digue'm.
0: Per tot això, per el que són els parcs nacionals i tot això s'ha de pagar.
1: Sí.
0: Vale? Tu pagues un import i per poder accedir als parcs, vale? I els aparcaments també són de pagament. bueno, i ja està, ja està. Necessites tenir la tarda aquesta dels parcs nacionals.
1: Mm, i tant. Per tant, una bona visita de caràcter cultural, natural, molts parcs. Entenc que bona part, més enllà de la primera visita a Calgary, ens centraríem doncs, en visitar tots els 15 dies, en visitar tots aquests parcs, eh?
0: Sí, és completament un viatge de natura, eh? O sigui, i s'agraeix molt. La veritat és que és tan bonic, és bastant impressionant, no? I les carreteres que tenen així tan amples, la veritat és que val la pena. I clar, encara que faci bo, no farà un bo, saps? No farà una calor de 40 graus.
1: No, clar. I després, sempre parlem, Montse, amb aquesta secció sempre et demano, o sempre ja me la poses tu, al menjar. En aquest cas, sí. Com que ens recomanes la caravana, doncs serà el que nosaltres ens fem.
0: Sí, bueno, nosaltres hem fet, però també anirem a menjar cosetes, perquè el que ens farem a la caravana serà coses així pràctiques. Llavors, menjar, doncs allà és molt menjar a base de carns, vale?
1: Sí.
0: Doncs de caça major,
1: sí,
0: de, també menja bisons, bueno, salmó també mengem, sí. I després també el típic allà, per exemple, o així de més rapidets, una cosa que es diu putine, que són uns, com unes patates frigides cruixents cobertes de formatge fresc i salsa de carn. Està molt bo, saps? És un snack, però... Està bo, és molt bo. Després, que més? Un postre, et diria que són les barres de Nanaimo o alguna cosa així, que són com una galeta amb coco i una crema tipus natilla, també cobert de xocolata, sí, dolcet, també és molt bo. I clar, després, pues, per acompanyar, per exemple, el xarop d'auró, vale? El xarop de gable, diguéssim, saps?
1: Mm.
0: Saps? El jarabe de arce.
1: Sí, sí.
0: Per les, com es diu? Ai, les creps, no, les altres, que no em surt ara el nom.
1: Els gofres?
0: Ah, no, els gofres, no, com es diu? Les americanes, les pancakes, això, que no em sortia ara.
1: Ostres, ara m'havia agafat jo també amb àvia, eh?
0: Sí, m'havia quedat completament en blanc. Doncs per les pancakes, saps, que poses el xarop aquest
1: sí.
0: Sobre, que és clar, és típic d'allà, llavors, pues, clar, s'ha de provar perquè allà, clar, hi ha marques més d'allà, no?, més del país.
1: I tant. Doncs, Montse Delgado, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més a la secció de Quiosi. Bona recomanació, les rocoses de Canadà, parcs naturals, natura i, sobretot, no tanta calor, que això ens agrada molt. Montse, moltíssimes gràcies i fins a la pròxima.
0: Gràcies a vosaltres.

0: aquí a Andorra.
1: El canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
0: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
2: Hola, bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports. El Morabanc Andorra afronta avui el partit més important de l'any. Arriba l'hora de la veritat. Una victòria contra el Barça val la permanència. Les matemàtiques són així de simples i Sant Tabac no vol fer càlculs. 8:45 del vespre, Morabanc Andorra Barça, última jornada de la Lliga Endesa. Avui a l'Aquí Esports, prèvia especial amb motiu d'un partit que marcarà el futur del club. Com apuntàvem, el tècnic croat només pensa en el seu partit i se li escapa qualsevol altra possibilitat que no sigui la de guanyar als blaugranes. Queda clar que Tabac no vol dependre de ningú.
3: És una cosa que tiene poca probabilitat, però este any ja ganamos partidos con poca probabilitat. Espero salir a la cancha, espero que convencer jugadores que partido se puede ganar y vamos a intentar ganarla. Probabilidades que van a hacer otros equipos, como a mí no me interesan. No me interesan porque me están quitando concentración y energía de esto donde yo debo poner toda mi atención.
2: Ho tornarem a repetir. Si el Morabanc guanya, ja està, feina feta. I només hi ha una combinació que el portaria a Primera Federació, que és caure avui contra el Barça i que Saragossa i Gran Canària guanyin els seus respectius partits. Així doncs, l'equip tricolor centrarà tots els esforços a derrotar un Barça que vol ser cap de sèrie als play-offs. En la roda de premsa d'ahir, Tabac va reconèixer que ha estat la setmana més complicada d'ençà que va arribar al Morabanc respecte a mantenir la concentració i la intensitat en els entrenaments. El soroll mediàtic ha dificultat la preparació i la seva missió ha estat intentar aïllar als jugadors de tot el que es pugui dir perquè sap que l'entorn pot influir de cara a la final d'aquesta nit. Per tant, ha insistit més que mai en l'aspecte mental.
3: Es más difícil mantener nivel e intensidad de entrenamiento. Esto ha sido distinto. Esto es primera vez desde que yo llegué en este club que me ha encontrado con necesidad de utilizar más motivación para que podamos seguir entrenando al mismo nivel donde entrenábamos antes.
2: Es l'hora de la veritat. Així de fàcil. La Bombonera decidirà si l'Andorra continua un any més a l'ACB. Ja queda enrere l'infaust record de fa 4 anys contra el Tenerife amb la cistella final de Schermadini i l'afició respondrà, omplint el pavelló de gom a gom després d'esgotar totes les entrades amb el desig que hi pugui haver un final feliç. Al voltant de 11:15 de la nit esperem que tots puguem celebrar que el Morabanc Andorra continuarà un any més a la millor lliga d'Europa, sí, a la segona millor lliga del món. A partir de 9:15 del vespre, el Morabanc jugarà la salvació contra el Barça en una jornada unificada amb el rerefons dels partits del Saragossa i del Gran Canària. I des de fora, com ho veuen? Doncs li preguntarem a una persona que sap moltíssim de bàsquet, periodista i responsable d'esports de la xarxa, Òscar Herreros, bona tarda.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buena tarde.
2: ¿Quiénes son las teves sensaciones respecto a l'Andorra, respecto a esta finalísima pel Morabanc, pero a aquest partit que l'enfrontarà contra el Barça?
4: Bé, jo crec que tal com s'havia posat la cosa i com avançava la temporada, jo crec que ja ho haguéssiu signat, no? Tots aquí al Principat, acabar a l'última jornada, depenent de vosaltres mateixos. Sí que és veritat que el rival no és fàcil perquè és el Barça, però també és cert que en molts moments el Morabanc ha tingut les coses molt complicades i en canvi en aquesta última jornada doncs es troba que guanyant se salva i si no també hi ha moltes combinacions, de fet només una, que el portarien a salvar-se. Per tant, jo crec que tot i que és el Barça, que és un equip que competirà, que s'està jugant encara coses en aquesta última jornada, perquè a més li queda aquesta i una més, com sabeu, però crec que és un bon escenari pel Morabanc per aconseguir certificar la salvació.
2: Tu que segueixes el Barça de ben a prop, vindrà amb les baixes de Claiborne, Veselý, Satoranski i la Provítola, en principi són aquestes quatre. Quin Barça creus que veurem després de tants dies d'inactivitat?
4: Bé, jo crec que recuperarà algun d'aquests jugadors, val? Veurem al final avui quan comenci l'escalfament al pavelló amb qui compta o amb qui no Xavi Pasqual, però jo crec que a banda de Claiborne els altres tres jugadors podrien ser-hi, val? Perquè el Barça ha tingut ara uns dies perquè no ha jugat contra València, perquè València jugava a la final a 4 i li ha servit per recuperar en principi la Provítola, en principi també hi ha de ser Satoranski, Veselý, per tant haurem de veure. Una cosa és l'alta mèdica, l'altra és veure qui jugarà avui, però sí que és veritat que la percepció del Barça és que podrà recuperar part d'aquests jugadors lesionats que l'han tingut tan hipotecat en un bon tram de la temporada. Per tant, bueno, una mica l'expectativa de veure amb qui s'acaba presentant avui Xavi Pasqual i també tenint en compte que els play-offs estan aquí a la cantonada, els riscos que corre, perquè com deies han estat baixes força llargues i haurem de veure també l'estat d'aquests jugadors.
2: Ens haurem de fixar a la convocatòria perquè la marxa de Xavi Pasqual, qui ahir es va acomiadar en una roda de premsa davant tots els mitjans, creus que li pot afectar avui?
4: Jo crec que no. Jo crec que el fet de que Xavi Pasqual ho hagi comunicat el que farà és alliberar una mica l'equip i treure aquesta situació una mica de tensió que hi havia. Per tant, jo crec que ha de ser més una bona notícia pel Barça que no el contrari.
2: Independentment de si el Morabanc es salva o no, a veure, en principi, si aconsegueix la permanència, haurà de renovar-se igualment de cara a la temporada següent. Tu que estàs també ficat en tots els temes de Mercato, estaràs d'acord amb mi que haurà de renovar gairebé tota la plantilla, començant per l'entrenador.
4: Veurem, perquè sí que és veritat que jo crec que si el Morabanc se salva, jo més que apuntar a l'entrenador, que no dic que no, crec que és un estiu de canvis bastant estructurals a Morabanc Andorra. Haurem de veure com es confecciona l'estructura del club. Sí que és veritat, jo crec que si Morabanc se salva, evidentment voldrà dir que Zantàbac està fent una gran feina, vull dir, ha fet que l'equip fos competitiu, el té a un pas de salvar-se. I és veritat, tu saps que, per exemple, amb Lescano, amb Joan Plaza, Morabanc ha tingut molt la tendència en les últimes temporades que, d'alguna manera, qui aconsegueix o salvar l'equip o qui aconsegueix l'objectiu, també donar-li continuïtat. Per tant, tampoc descartaria que seguís d'Antàbac. Però sí que és veritat que crec que ve un estiu de molts canvis, de canvis importants a Morabanc, per intentar una mica sortir d'aquesta situació, no?, de no aconseguir consolidar-se a la Lliga i d'encadenar, després de l'ascens, després del retorn, doncs temporades en què, evidentment, s'està patint molt.
2: Precisament. Crec que aquest estiu pot ser una bona oportunitat per iniciar una nova etapa i t'ho preguntava justament per aquest motiu. S'ha de seguir, a l'Òscar Herreros, que sempre dona molt bona informació. És una pregunta, la que et faré ara, que no m'agrada fer-la, però és que, a part del Granada, ha de baixar algun equip a Primera Federació. Qui creus?
4: És complicat. Evidentment, no volem, és una situació desagradable, no volem que ningú baixi, perquè és molt dur, i més en els equips en els que estem parlant, no? A banda d'Andorra, doncs, Saragossa i Gran Canària, que són els altres que tenen opcions, i evidentment, especialment Gran Canària, però també Saragossa, no eren equips fets per estar aquesta última jornada patint pel descens. Jo crec que qui ho té més difícil, evidentment, és Gran Canària, més enllà de les possibles combinacions, perquè visitar el Roig Arena contra València, per molt que València evidentment s'hi juga coses, però no s'estigui jugant res tan important com és la permanència, però crec que hauran de fer un molt bon partit per fer ells la feina. Per tant, jo diria que qui ho té més magre d'inici és Gran Canària, tot i que, vaja, quan els equips estan necessitats, Bàsquet Manresa va guanyar una última jornada a la pista del Real Madrid, que acabava de ser campió de l'Eurolliga, i es va acabar salvant a la Lliga CB. Per tant, crec que se'ns presenta una jornada apassionant pels que ens ho mirem des de fora bastant més que pels que, evidentment, hi teniu interessos molt directes, com és en el cas del Morabanc, però sí que crec que a priori Gran Canària és qui...
2: A priori dius que Gran Canària és qui té més possibilitats de baixar, eh?
4: Jo crec que sí, perquè el fet d'haver de guanyar la pista de València, crec que de tots plegats és qui té un repte d'inici més complicat. Jo, per exemple, a Saragossa, tot i que Lugo és una pista complicada, sí que el veig guanyar. En canvi, a Gran Canària em costa, tot i que, insisteixo, en aquestes últimes jornades i amb aquesta altíssima necessitat que tenen els clubs, evidentment no descarto que Gran Canària pugui sorprendre València i guanyar aquest partit, que llavors ho complicaria tot molt pels altres candidats, per depenent del que faci Morabanc, Andorra i Saragossa.
2: Haurem d'estar atents també al Breogán, Saragossa i a aquest València-Granca, jornada unificada a 2:15 del vespre, en un dia molt important, vital per al Morabanc Andorra. Hem contactat amb els que saben de veritat d'aquest esport, amb Òscar Herreros, que l'hem agafat al cotxe, però li agraïm igualment que ens pugui atendre aquí a Ser Andorra. Òscar, cuida't molt, i encara que s'acabi la lligandesa, venen els play-offs, però no para tampoc, a l'estiu el bàsquet.
4: Correcte, no para, ara venen els play-off i ja fa setmanes que tenim el mercat ben actiu en tots els sentits. Per tant, la sort d'aquest esport nostre és que amb competició o sense, mai sempre està en moviment. Per tant, venen dies de bàsquet en tots els sentits.
2: Cuida't molt, Òscar.
4: Gràcies, que vagi molt bé i molta sort.

0: Un minut passa de les dues del migdia, ens anirem més enllà de la nostra hora habitual. També, com divendres, sembla que ho agafarem com tradició. Obrim la pàgina del Futbol Club Andorra perquè els rumors del mercat s'interposen abans de l'últim partit de Lliga. Encara no ha acabat la temporada per al conjunt tricolor i ja es comença a parlar del futur d'alguns jugadors. I si ahir apuntàvem l'interès del Mallorca amb Josep Cerdà, avui és el de l'Elx, amb el migcampista Dani Villahermosa. En aquest sentit, i respecte a aquest tema, Manso ha explicat que compten amb ells, amb tots dos jugadors, perquè són dues peces importants a la plantilla i tenen contracte en vigor. Al mateix temps, ha remarcat que és un orgull que equips de primera i segona es fixin amb futbolistes de l'Andorra i que s'ha de valorar molt positivament perquè significa que s'han fet molt bé les coses.
1: De moment, nosaltres no tenim cap més notícia, són en principi rumors que estan sortint a premsa, el club encara no ha rebut res i nosaltres, evidentment, comptem amb aquests jugadors perquè tenen contracte. Tots els jugadors que formen part de la plantilla amb contracte en vigor, nosaltres comptem amb ells de cara a l'any que ve per seguir creant aquesta base sòlida de jugadors i seguir creixent.
0: Qui no seguirà a l'Andorra és Gerai Cabanzón. Segons ha informat Òscar García Mayo, el nostre company de Ser Cantàbria, el club tricolor ja li ha fet saber al Racing de Santander que no executarà l'opció de compra per l'extrem. Va arribar al mercat d'hivern, 2 gols i 4 assistències és el rendiment de Gerai. Fent balanç de la temporada, el tècnic Carles Manso ha assegurat que l'equip té la sensació de que mereixien, millor dit, estar més a dalt i que han acabat amb menys punts en relació al joc que han desplegat.
1: Creiem que hem desenvolupat un molt bon futbol, hem tingut molts partits en els quals no hem aconseguit els 3 punts i que tampoc vull dir que ens ho mereixíem, però amb una miqueta d'encert crec que podríem haver aconseguit més punts dels que tenim ara mateix i arrodonir una temporada excel·lent. Però ja està, no ha estat així, hem de treure les conclusions i hem de saber què podem fer per millorar aquests registres.
0: Demà viatjaran a Burgos amb 9 baixes confirmades: Edgar González, Justin, Teo Lenormand, Sergio Molina i Manol i Nico Ratti, sumades a les sancions per targetes, l'expulsió de Petxa i la 5ª groga de Gael Alonso, a més de la convocatòria internacional de Iaco a Hongria. Han entrat 2 juvenils del Nàstic de Manresa, Víctor Chuma i Jan Lagunas, porter, que formaran part de l'expedició que està sota mínims i s'enfrontarà davant un Burgos que sí que juga a les garrofes perquè vol entrar dins d'aquest playoff d'ascens. I és que l'Andorra, sincerament, ja compta les hores per marxar de vacances. 2:04, un apunt més de la selecció, perquè avui juga Andorra a partir de les 6 de la tarda el primer amistós dels 3 d'aquesta finestra de juny davant Iraq i es posarà a prova davant una selecció mundialista. I és que Montilivi acollirà un partit amb una selecció que disputarà el Mundial com l'Iraq i que jugarà el seu primer amistós de preparació abans de la cita americana. Uns dies després, Iraq es mesurarà contra Espanya en un nou amistós a Riazor, però per al combinat tricolor serà una prova, sens dubte, de nivell, perquè s'enfrontaran a un equip que ocupa actualment el lloc 57 del rànquing FIFA. Malgrat que pugui representar-se com una selecció desconeguda, Coldo Álvarez ha destacat en la prèvia el rigor tàctic i el poder ofensiu dels iraquians.
2: Equip mundialista, no? I que guanya 2-1 a Bolívia per poder anar al Mundial. Un equip que competeix molt bé, molt ordenat tàcticament, i algo que m'ha sorprès exactament d'ells. I després, amb molt ofensivament, amb molt 1-1 i molts recursos, no? I si bé sigui en lloc directe o arribant per bandes, tenen molt recursos, omplen molt bé l'àrea a l'hora de rematar, i és algo que hem de tindre més cura que altres dies.
0: El seleccionador tindrà les absències d'Iker Álvarez, que ha d'acabar la temporada amb el Córdoba, jugar aquest cap de setmana, i de Berto Rosas, que també ho farà als play-offs d'ascens amb el Logroñés. En els seus jocs entren el porter Marc de Castro i el davanter Gerard Solà, tots ells de la sub-21, a més d'Aaron Rodrigo, el futbolista recentment fitxat per l'Andorra, que ja s'ha recuperat de la lesió, i d'Hugo Ferreira, en una convocatòria que serà molt especial per a Marc Pujol, perquè deixarà la selecció després de 25 anys, però el seu comiat serà dijous vinent, aquí a casa, a l'Estadi de la FAF, davant Liechtenstein. Ara, per acabar el programa d'aquí a Esports, tenim un altre convidat, perquè aquest fin de, ja demà mateix, pujada a Arinsal.
3: Aquí Esports.
0: Aquest cap de setmana, bé, demà mateix, arrenca la temporada del Campionat d'Andorra d'Automobilisme amb una de les cites més emblemàtiques del calendari, com és la pujada d'Arinsal, que reunirà una vuitantena de pilots durant dissabte i diumenge, i alguns d'ells internacionals, però avui parlem amb un dels nostres, és el Joan Vinyes, i és un habitual del motor andorrà. Joan, què tal, com estàs?
4: Hola, bona tarda, què tal, veí?
0: Un cap de setmana a casa, ja tocava.
4: Sí, sempre és agraït, no?, poder córrer a casa, i la veritat que em fa molta il·lusió. Aquesta també és la pujada del memorial del meu pare, és a dir, que és una cita quasi obligada, salvo que tingui alguna carrera d'aquestes del Campionat d'Espanya de terra o del circuit. És a dir, que aquí estarem aquest cap de setmana.
0: Tu estaràs dissabte i diumenge, o no?
4: Sí, farem les dues carreres. Nosaltres farem, trauré el dissabte, sortirem la barqueta amb la UZLPA9, i el diumenge sortirem al BMW 128, no? Tenim la sort aquest any, doncs, que són dues carreres independents, una dissabte i una diumenge, i hi ha gent que la pot fer dissabte o diumenge o un dia així o els dos dies, i també ens dona l'oportunitat de poder disputar-ho, doncs, amb un dia amb un cotxe i un altre dia amb un altre cotxe, és a dir, que estic encantat perquè trec els dos cotxes de la família, i penso que serà un cap de setmana molt, molt, molt xulo per nosaltres.
0: Sempre dic que partiu amb un cert avantatge, tant tu com el Gerard de la Casa, el Ferran Font, o penso en altres com el Joan Gil, dominador la temporada passada. És així.
4: Sí, serà així. Bueno, jo crec que córrer a casa sempre és un avantatge, no? Però tenim la sort que la Doma del Club ja va engegar l'any passat al Campionat d'Andorra de muntanya una altra vegada, amb 4 o 5 carreres, aquest any se'n faran 5, i crec que tota la gent de Quindorra hem respost molt, no? Inscrits al Campionat d'Andorra, em sembla que n'hi ha 40 i pico, és a dir, que és una xifra molt bona per un país petit, i que s'havia perdut una mica, no?, tot això de les pujades en costa. Ara ja torna a haver un campionat, i penso que la Doma del Club ha fet molt bona feina, i tots els pilots han fet molt bona feina també responent a córrer i apuntant-se, i crec que serà un espectacle molt xulo juntament amb el Campionat de França.
0: I entre aquestes inscripcions hi ha una de ben especial, ja saps amb qui em refereixo.
4: Sí, la veritat que sí, és la primera pujada que farà el meu fill. Ell està bé centrat als circuits, l'altre fa poc temps em va demanar que li faria il·lusió, doncs, poder fer la pujada en costa, i també com és el memorial del seu avi, doncs, encara més, no? I bueno, doncs, només va tindre que demanar-m'ho, no? Ja li hem buscat un cotxe per poder disputar. Penso que per ell és un moment que és d'aprenentatge total, i penso que també fer-lo una pujada en costa també li servirà de cara a la temporada que està fent centrat més al circuit, no? Però bueno, lo xulo, doncs, és que els dos estarem allà, els dos de la família, i bueno, doncs, compartir-ho amb ell també això, i ensenyar-li, i intentar, doncs, que disfruti sobretot, i que vagi signar el seu aprenentatge.
0: Una doble pregunta. Com portes que el teu fill, el Joan, també segueixi els passos del pare, i com ho porta aquesta temporada, que pot ser per ell una de les més importants, eh?
4: Sí, bueno, jo ho porto bé, no? Jo ho porto encantat de la vida, no? Per mi és una passió venir dels meus pares. Ara que el meu fill, encara que li ha costat una mica, i fins als 19 anys no va començar a competir, però bueno, ara ja està engrescat, està il·lusionat, està disfrutant-ho molt, està aprenent molt, molt, molt, molt ràpid. I penso que és una oportunitat, doncs, bona que té ell de seguir aprenent, no? I de seguir... avançant a la seva carrera, no? Sobretot jo sempre li dic que el que té de fer és disfrutar, esforçar-se, fer el màxim possible, seguir avançant carrera a carrera, i ho està fent, no? La veritat que és que estic sorprès de com està fent la seva temporada amb circuits. L'última carrera a València ja va estar molt a prop del grup de davant, és a dir, que ha fet una evolució molt bona, i bueno, ja seguir, i aviam fins on arriba.
0: Sí, sí, una temporada important per al Joan Vinyes Júnior i el pare segueix amb el campionat d'Espanya, també el campionat de Catalunya de muntanya. L'últim cap de setmana vas estar al Premi de la Trona, que ho digui bé.
4: Sí, el Premi de la Trona, sí.
0: I tot continua.
4: No, nosaltres estem centrats aquest any a fer el Campionat d'Espanya a Reis de Terra. No vam poder disputar la primera carrera perquè l'equip no tenia cotxe. A partir de la segona carrera ja hi vam ser-hi, vam fer segons, vam estar a punt de, per dos segons, no vam guanyar. I ara, la setmana que ve, toca León, no? Em toca el Rei de León. I bueno, intentar pues, fer el màxim possible dintre del Campionat d'Espanya a Reis de Terra. I després també estic centrat amb la Copa Toyota juntament amb el meu fill, que crec que corre els dos, a ell li ajuda molt. I alguna sortida així esporàdica, pues, com aquesta d'aquí, la pujada d'Andorra, també vam fer la pujada d'altra la setmana passada. I bueno, pues, intentar disfrutar i gaudir d'aquest món que per mi és una passió.
0: Aquest cap de setmana intentarem anar per la victòria amb el millor temps o què?
4: Bueno, no ho sé, el diumenge segur que no, perquè vaig amb el BMW amb el 528 i aquest cotxe és impossible que guanyi, no té ni la potència ni és un cotxe vell. Però bueno, amb la barqueta sabem que podem estar ja lluitant pel capat d'Andorra. L'any passat dels andorrans crec que vaig guanyar, és a dir, que estaria davant, però bueno, aquest any ja el Gil, que crec que em ficarà les coses difícils, i bueno, sobretot això, gaudir de pujar amb la barqueta, que la trec un cop a l'any. Tinc molt bons records d'aquest cotxe, de quan jo competia en muntanya de molt jove, i sobretot gaudir d'un bon cap de setmana i disfrutar dels cotxes, i disfrutar de l'ambient, i disfrutar dels amics andorrans pilots que també seran allà.
0: La pujada d'Arinsal, una cita emblemàtica pel campionat d'Andorra, però molt i molt especial, que guarda un record, un bon record al Joan Vinyes, que continua amb les seves curses al Rally de Muntanya, no pararà aquest estiu, també amb el seu fill al campionat de Toyota. O sigui que és un no parar, i nosaltres ens alegrem perquè, més enllà de l'esport, una porció és el motor. I també ho expliquem aquí a la cadena SER. Joan, gaudeix molt, i ara que arriba l'estiu, encara més.
4: Sí, esperem que sí, no? Fer bones carreres. Ara tinc un mes de juny molt intens amb cada cap de setmana cursa i bueno, intentarem fer-ho el millor possible i sobretot el que has dit tu, disfrutar molt de tot això i poder seguir.
0: Una abraçada, Joan.
4: Moltes gràcies.
0: Ara sí, per fi, tanquem l'Aquí Esports, 2:13. Avui, dedicada al Morabanc Andorra, hem fet una prèvia especial unes hores abans d'aquest partit que marcarà el futur a la Lliga Endesa del Club Tricolor. Repetim, 8:45 del vespre, Morabanc Andorra-Barça, jornada unificada de l'ACB. Ha de guanyar per aconseguir la permanència. Així que tots atents al duel d'avui, i dilluns fem la ressaca de tot plegat i esperem que puguem explicar que el Morabanc Andorra és d'ACB. A un minut d'un quart de 3 del migdia, ho deixem aquí. Gaudiu del cap de setmana i gràcies per escoltar-nos, per la vostra confiança. Cadena SER. Adeu.

0: visitarà Barcelona per reclamar millors condicions per als empleats de serveis socials, oficines d'atenció ciutadana, feminismes, escoles bressol i biblioteques. Els sindicats que protesten són la Intersindical i la CGT i es queixen d'un acord que el govern municipal va tancar amb Comissions Obreres i la UGT. Exactament igual que ha passat amb els mestres a tot Catalunya.
1: Per cert, que la diputada de Junts, Glòria Freixa, també vol presentar-se a les primàries per ser alcaldable a Barcelona. És un nom nou que se suma a la llista de Jordi Martí i Pilar Calvo, que competiran per ser els candidats de Junts a Barcelona. A partir de dilluns s'activa oficialment el procediment intern del partit. No és fàcil que tots puguin apuntar-se perquè per postular-se necessitaran obtenir avals del 20% del cens d'afiliats de Junts. Però de moment ja hi ha tres noms, Glòria Freixa, Jordi Martí i Pilar Calvo. Ara és un quart de tres, parlem de la selectivitat. L'única cosa al cap segurament ara mateix dels més de 45.000 estudiants que la faran aquest any. Un rècord absolut. I el Departament d'Universitats avui ha promès que el dispositiu de seguretat pels dos dies de la visita del Papa, 9 i 10 de juny, no afectarà aquests milers d'estudiants que l'han de fer a Barcelona o per la zona del Vallès, on visitarà el Papa, per exemple, a Montserrat, la presó de Brians. Gemma Alegria, avui s'ha explicat tot el dispositiu.
2: Sí, un dispositiu coordinat entre els departaments de recerca i universitats i d'interior. Segons la consellera d'Universitats, el desplegament de seguretat per la visita del Papa no afectarà els estudiants, ja que els horaris no coincidiran. Mentre el Sant Pare faci les visites a Barcelona i Montserrat, els alumnes ja hauran entrat o sortit de les aules.
3: No hi ha una coincidència, en cap cas, en les activitats que estarà realitzant el Papa a Barcelona i quan els estudiants estan entrant o sortint de les aules. En els grans esdeveniments del Papa, els estudiants estan dintre de l'aula o ja han acabat els exàmens.
2: Malgrat tot, des de la conselleria recomanen als estudiants que s'hagin de desplaçar fins a un centre a Barcelona per fer les proves que hi vagin amb prou antelació. Durant aquells dies es reforçarà el servei de metro, d'autobús i també els trens de la xarxa de Rodalies.
1: Gemma, la gran novetat d'aquesta selectivitat és que per primera vegada hi haurà detectors de dispositius amb intel·ligència artificial vigilant que ningú els utilitzi per copiar.
2: Exacte, detectors per controlar els més de 45.000 estudiants que aquest any faran la selectivitat no s'instal·laran a totes les aules, sinó que es distribuiran de manera aleatòria en algunes classes. Des de la conselleria asseguren que és una mesura preventiva. Fins ara no s'ha detectat ningú copiant a través d'aquests dispositius.
3: La tecnologia ha entrat amb molta força a les aules, a les nostres vides. Llavors el que volem garantir és que els estudiants, repetim, tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions. Això és molt important.
2: La resta es manté igual que l'any passat, l'estructura, el model d'examen, els continguts i també els criteris de correcció.
1: Jonathan Andic contraataca i ho fa a través d'un recurs, intentant desmuntar totes les acusacions de la jutge que van portar la seva detenció, recordem, acusat de matar el seu pare. Andrea Villoria, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Joan.
1: De seguida analitzem aquestes 27 pàgines presentades per la defensa i a la tarda, però aquest matí aquesta estratègia ha anat un pas més. Hem escoltat un portaveu de la defensa, un detectiu, donant diferents entrevistes en què ha arribat a acusar els Mossos de falsejar proves.
4: Sí, ha estat el detectiu Paco Marco, que ha coordinat les proves pericials encarregades per la defensa i que aquest matí a RAC1 ha atacat al cap de la investigació dels Mossos.
5: Hay un señor, un sargento, que se dedicó a hacer la investigación, que ha hecho una caza al hombre. Él no le ha importado lo que pasó arriba. Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre. Inventar pruebas, falsear otras pruebas. Pero llega el momento que lo único que tienen que hacer es comprobar que Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este salgo en crims.
4: Marco ha arribat a acusar literalment els Mossos de menjar l'orella a una jutgessa substituta, segons ell, sense massa experiència, i ha titllat de broma una causa que ahir la defensa va provar de desmuntar de forma contundent, però amb elegància, en un recurs judicial.
1: Anem, però, a aquestes 27 pàgines, escrites en aquest cas per l'advocat Cristóbal Martell, en què denuncia que les filtracions als mitjans i també la detenció de Jonathan Andic han provocat ja una condemna social contra ell.
4: Exacte. Diu que la detenció de Jonathan Andic era innecessària, acusar els Mossos d'arrestar-lo perquè la premsa ho gravés i desencadenés un tsunami informatiu que li ha provocat, diuen, una condemna social anticipada. A banda d'aquesta valoració, la defensa ha rebat un a un els 7 indicis que hi ha contra el fill. Teniu tota la informació a la nostra web, però per resumir-ho a l'antena, Joan, bàsicament neguen les contradiccions del primogènit, desacrediten les proves recollides al camí i diuen que és que no es va coordinar i, per tant les troben contaminades. A més, aporten tres novetats. La primera, que el pare tenia un principi d'artrosi als genolls i aporten un vídeo d'un any abans on es veu com ensopega, una mica per sostenir que podria haver-li passat el mateix a Montserrat. La segona, la transcripció de la trucada que el fill va fer al 112, on entre llàgrimes demanava ajuda i deia que el seu pare acabava de caure per un barranc. I la tercera i última, les declaracions que han fet les seves germanes, un oncle i el conseller delegat de Mango, que coincideixen que la relació de pare i fill era bona, que havien deixat enrere problemes empresarials, s'estimaven molt i que descartaven la tesi econòmica com a mòbil del suposat homicidi.
1: Gràcies, Andrea Villòria.
4: A vosaltres.
1: Dos minuts i tornem.
6: Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny a les 7 del vespre a l'edifici Creant amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a meravelles, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
7: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
6: Hora 14. Amb Joan Bofill.
1: 2:22, l'Ajuntament de Barcelona cada vegada cedeix menys pisos a la mesa d'emergència, mentre el nombre de famílies que els necessiten no para de créixer. Teniu a sercatalunya.cat una gràfica que ho exemplifica moltíssim. Mentre la línia a la corba de persones que necessiten un pis puja fins a arribar a més de 754, els pisos aportats cauen any a any fins a arribar als 121. Són dades que ha recollit en Ferran Dalmau.
0: En plena crisi d'habitatge a Barcelona, el nombre de famílies que han de recórrer a la mesa d'emergència social és rècord. Ja n'hi ha més de 750 pendents de rebre un pis amb expedient aprovat i la xifra no para de créixer més a més. Aquesta dada xoca amb el fet que el nombre de pisos que arriben a la mesa d'emergència perquè els pugui repartir entre aquestes famílies ha baixat moltíssim els últims anys. D'una mitjana de 200 habitatges anuals al mandat anterior a uns 150 a l'any ara. Són dades municipals a les que ha tingut accés a aquesta redacció. La mesa d'emergències és l'últim recurs per les persones més vulnerables abans de quedar al carrer o també fins i tot quan ja han estat desnonades. Mai hi havia hagut un desequilibri tan gran com ara entre famílies que hi recorren per obtenir un pis i pocs immobles disponibles per repartir entre elles.
1: D'on surten aquests pisos d'emergència i per què no se n'estan posant més per cobrir la demanda?
0: La mesa d'emergència rep pisos tant de la Generalitat via l'Agència Catalana de l'Habitatge com de l'Ajuntament de Barcelona. Tradicionalment sempre l'Ajuntament havia cedit una major quantitat de pisos que no pas la Generalitat per influir en les famílies de Barcelona Ciutat. El 2022, per exemple, l'Ajuntament va cedir 140 de pisos a la mesa. Però, en canvi, l'any passat només en va cedir 60. Ha caigut més de la meitat l'aportació del consistori des que Jaume Collboni és l'alcalde. Tot i que la Generalitat ha augmentat la seva part de l'aportació, passant d'una mitjana d'uns 55 pisos l'any a gairebé 80, no és suficient aquest augment per contrarrestar la tendència. Fons municipals expliquen que el descens de la seva aportació es deu a que s'han destinat els pisos a altres programes, com reallotjar veïns que necessitaven rehabilitacions, o, per exemple, del programa del Besòs i el Maresme. En qualsevol cas, la xifra és la més baixa de mai en el moment en què hi ha més famílies pendents d'obtenir un pis d'aquesta mesa.
1: El govern, per cert, que avui ha anunciat que ampliarà dels fins als 40 i no 35 com fins ara l'edat per accedir als préstecs per emancipació. Bàsicament són diners per pagar part de l'entrada d'un pis que després s'hauran de tornar quan s'acabi la hipoteca. Ho ha anunciat Salvador Illa al costat d'un jove justament de 35 anys.
10: Fruit d'aquesta experiència, que és ara és fins a 35 anys, sembla que tu tens 35 anys.
11: Jo tinc 35 i fins als 36.
10: Has estat tu al llindar, no?
11: Al llindar, al límit.
10: A partir de dilluns fins als 40.
1: Ara. Laura Pons, es decideix ampliar a 40 perquè s'ha vist que hi ha moltíssima gent que ho ha demanat.
12: Sí, ha funcionat perquè moltes vegades l'entrada a un pis és un mur, és una barrera per comprar un habitatge. Per això el govern allarga aquests préstecs fins als 40 anys, préstecs que cobreixen el 20% del valor de l'immoble amb un topall de fins a 50.000 euros. La condició, això sí, és que els habitatges siguin de protecció oficial permanent i això vol dir que si al cap d'uns anys es vol vendre, el preu estarà limitat a l'import pel qual es va comprar, sumant-hi la inflació i el cost de les reformes.
1: Laura, explica'ns qui tingui entre 35 i 40 i vulgui sol·licitar-ho, com ho ha de fer?
12: Hi ha requisits, hi ha condicions per acollir-se a la mesura. Cal, per exemple, estar empadronat a Catalunya i no tenir cap altre habitatge en propietat. També es tenen en compte els ingressos. En cas de ser únic comprador, no pot superar els ingressos anuals de 80.000 euros i en cas de ser dos compradors, els de 83.000 euros l'any. Els interessats poden sol·licitar el crèdit a través de l'Institut Català de Finances. En cas d'aprovar-ne la petició, aquest institut, l'ICF, dirigirà les persones a entitats bancàries adherides al conveni per demanar una hipoteca. Són entitats com, per exemple, el Sabadell, el BBVA, CaixaBank o la Caixa d'Enginyers.
1: I atenció al que aconsegueix l'Hospital de Bellvitge, l'Institut Català d'Oncologia, s'evita l'extirpació de l'ull en la gran majoria de persones amb un càncer ocular molt agressiu que afecta prop d'un centenar de persones l'any. Fins ara, molt sovint, aquesta patologia comportava la pèrdua total de l'ull afectat, Susana Ruiz.
4: La tècnica combina cirurgia avançada i un tractament que consisteix en col·locar càpsules radioactives directament dins o molt a prop del tumor. Amb aquest procediment s'aconsegueix controlar el càncer i alhora salvar l'ull funcional, com explica el doctor Josep Maria Caminal, cap d'oftalmologia de l'Hospital de Bellvitge.
13: El que intentem és preservar aquestes estructures vitals per conservar la visió dels pacients i conservar-los, naturalment, també el seu globus ocular.
4: Només una de les 33 persones tractades fins ara va requerir finalment l'extirpació de l'ull, segons informa el centre.
1: Anem pels esports. El Barça presenta d'aquí molt poca estona Anthony Gordon com a nou jugador del primer equip. Última hora, Nil Solà, bona tarda.
14: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs continuem a l'espera que pugui fer-se oficial l'arribada d'Anthony Gordon, el jugador del Newcastle, que ja va passar revisió mèdica ahir amb el Barça, que ja va firmar el seu contracte, però uns últims serrells burocràtics

0: passar revisió mèdica ahir amb el Barça, que ja va firmar el seu contracte, però uns últims serrells burocràtics, ens expliquem des del club, fan que l'acte que havia de començar a 2:15 encara no s'hagi iniciat. Per tant, a l'espera, com dic, de que es pugui fer oficial la primera cara nova del Barça 26-27, Anthony Gordon, extrem del Newcastle, verticalitat, desequilibri i també gol li aportarà a Hansi Flick, que és una petició expressa del tècnic alemany. Mentrestant, Deco continua avançant feina i el proper objectiu, pel que el Barça ja ha preparat una primera oferta, és el davanter de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
1: I fa poca estona, Michel s'ha acomiadat del Girona en aquest vídeo.
2: No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. Aquest sentiment de pertenència, aquesta sensació d'agraïment, agrair o donar les gràcies a tothom.
1: En aquest vídeo emotiu de 4 minuts a les xarxes, aquest és el comiat de Michel. I seguim a Girona, una ciutat que es convertirà aquests dies en l'escenari d'una superproducció internacional, la nova sèrie de Tomb Raider.
3: I don't need permission to walk into history.
1: Amazon Prime ha escollit el barri vell per rodar algunes escenes d'una nova sèrie en què Lara Croft l'interpreta l'actriu Sophie Turner, coneguda pel seu paper a Game of Thrones. El rodatge, sota un secretisme absolut, ha començat ja avui mateix. Detalls, Marta Altimir.
4: La nova sèrie, produïda per Fever Waller Bridge, es gravarà al barri vell de la ciutat i el rodatge durarà fins a mitjans de juny. L'empresa nord-americana ha demanat la col·laboració de dues entitats gironines, els Diables de l'Olunyà i la Falera, que organitzen correfocs i batucades durant les festes majors de la ciutat per participar en algunes escenes de la sèrie. El rodatge comportarà afectacions de la mobilitat a la zona del centre i l'Ajuntament ja ha avisat que es limitarà l'accés a diversos carrers. Durant aquests dies, actors com Jason Isaacs o Sidney Webber correran pel centre de la ciutat, que s'està posant de moda com a plató de rodatge després de saber que la nova pel·lícula de Disney, Rapunzel, també es gravaria a la ciutat de Girona aquest estiu.
1: I marxem amb Segurament t'estimo, la nova cançó dels Amics de les Arts.

Dos anys després de l'últim llançament, el grup torna amb una cançó d'amor, la primera del nou disc que ha d'estrenar el 2027. Amb ells arribem a dos quarts, continua la informació aquí a la sèrie, ja ho sabeu, hora 14 cap de setmana, demà i diumenge, amb Gemma Alegrí. Adéu.

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: Si tienes tarjeta El Corte Inglés, tienes un tesoro.
7: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
6: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
7: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
6: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
8: Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
9: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
10: Y otra.
9: Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box y luego directo al restaurante.
12: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
13: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
14: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
15: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
16: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
17: En estos 20 años de Obramat, hemos ampliado nuestra gama a más de 20.000 productos, acompañado la evolución del sector hacia soluciones más eficientes, lanzado nuestra compra online. Pero si algo hemos hecho estos 20 años, ha sido acompañar a los profesionales día tras día, facilitando su trabajo y mirando al futuro juntos. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
18: Què tal? Bona tarda i divendres a tothom. Sigueu molt benvinguts al Llapis de Memòria i bé, els que fa temps que ens seguiu ja esteu al corrent que si avui és divendres i estem al Llapis de Memòria, això vol dir que ja ho tenim tot a punt per rebobinar els millors moments d'aquesta setmana en què hem connectat les cançons del llibreter Eric del Arco, també de la cineasta Arantxa Echevarria, de l'uròleg Francesc Vigués i de la guionista Júlia Cot, amb qui sense més preàmbuls comencem aquest resum.
19: Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más.
20: A SER Catalunya i la cadena SER.
19: Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar.
20: Rebobinem el llapis de memòria.
19: Tu ropa huele a leña de otro hogar.
20: Amb Jordi Manau.
19: Tómame o déjame, si no estoy.
18: La Júlia Cot, com diu ella mateixa, no és humorista, sinó una professional de l'humor. I, de fet, raó no li falta perquè l'avalen gairebé 20 anys de trajectòria com a guionista de comèdia amb programes tan potents com el Polònia o els Late Nights de l'Andreu Buenafuente amb el Terrat. I precisament aquesta cançó que està sonant ara mateix, el Tómame o Déjame, de Mocedades, la connecta amb el Buenafuente i el Terrat, però no de l'època en què hi treballava, sinó quan, de petita, veient TV3, es va topar amb el primer programa presentat per l'Andreu, el Sense Títol, i es va dir, uau, jo de gran vull escriure acudits per aquest senyor. Així que ja veieu, somni complert per la Júlia Cot, bravo, Júlia, que a continuació ens dona més detalls de tot plegat. Tómame. Encetem el llapis de memòria de la Júlia Cot amb Tómame o Déjame, que és un tema compost per Juan Carlos Calderón, interpretat per Mocedades, que es va publicar l'any 1974. La cançó tracta d'una persona que ha descobert que la seva parella li és infidel perquè, entre altres indicis, huele a lenya.
2: Huele a lenya d'altre hogar. Aquesta potser va ser la primera metàfora que vaig entendre. De... Ah, l'està enganyant!
18: És que ell a la casa rural, a Portsal.
2: Exacte.
18: I, en tot cas, la persona que canta, el banyut o banyuda, el que li diu és o aquí tots som monògams...
2: Monògams?
18: Monògams. O fots el camp de casa.
2: Exacte.
18: I què fa aquesta joia del karaoke entre les cançons del teu llapis de memòria, Júlia?
2: Bé, com ja t'he dit, sóc una senyora gran, però no em correspon a l'edat, però és que més enllà de la cançó que m'agrada, però no és pel significat o pel que digui la lletra, sinó perquè aquesta cançó estava en un disc que es deia El Terrat ja canta, que era un disc que va treure la productora d'Andreu Buenafuente a l'Alterrat, per allà, em sembla que era el 96, i eren cançons que havien fet precisament a la ràdio, quan estaven aquí a la SER, en el seu programa, i aquesta la cantaven l'Oriol Grau i l'Andreu Buenafuente, que feien com de cantants italians, que es deien, em sembla, Ronco en Asso. I jo recordo que jo era molt fan del Terrat i escoltar aquest disc, i aquesta em feia molta gràcia, entre altres coses, perquè aquí, ja t'ho dic, és quan vaig entendre de, ostres, he pillat això, el que vol dir, jo hauria tenir uns 10 o 11 anys, i jo era molt fan del Terrat, de fet, pel Sense Títol i tot això, va ser pels que em vaig voler dedicar a l'humor, no? A partir de quan em preguntaven tu què vols ser de gran, jo deia jo vull fer coses divertides amb l'Andreu Buenafuente, que no sabia ni que existia l'ofici de guionista, i jo deia jo vull treballar amb aquest senyor i pensar coses divertides per la tele. I aquesta cançó sempre la tinc molt associada a aquell disc, a aquell descobrir això de, ostres, la professió, l'humor, de saber que jo em volia dedicar a allò. I mira, m'ha quedat associat, no sé per què, a Mocedades,
18: sí,
2: entre altres
18: coses.
2: I aquí
18: tenim a Mocedades.
2: Exacte, però és que és maco, aquest tema.
18: És xula, eh?
2: Home, és un drama, un dramón.
18: Que entenc que tu el Terrat per això el descobreixes a la tele o a la ràdio, perquè quan feien el programa aquí, tu estaves a l'Insti o al col·le.
2: No, a l'Insti... No, jo el Terrat el descobreixo amb el Sense Títol 2. Això ho he explicat mil vegades, amb un programa del Sense Títol 2 de la Castanyada, que vam fer el dia de la Castanyada, en què l'Andreu Buenafuente anava al Zoo de Barcelona i feia una entrevista al Floquet de Neu.
18: Ah, molt bé.
2: I aleshores ell li feia una entrevista a través del vidre, tot encorbatat, i li preguntava al Floquet de Neu sobre política internacional, sobre economia, i evidentment doncs, el Floquet de Neu no responia, i aleshores l'Andreu es posava com una mica violent, d'escolti, senyor, això és una falta de respecte, vostè m'ha citat aquí, i jo allà em vaig prendre d'allò de... Ai, què és això tan divertit? Jo vull fer això, no sé què fa aquest senyor, però jo vull estar amb ell i fer coses divertides per aquest programa que m'atrapa. I a partir d'aquí doncs, vaig descobrir que abans havien estat a la ràdio, van publicar aquest disc, que no sé si ja... Jo crec que ja estaven a la tele, perquè jo de la ràdio sola no els coneixia, i a partir d'aquí va sorgir tot a la guspira.
18: Tu et vas convertir en una grupi del Buenafuente.
2: Sí, sí, també ho he dit altres vegades. Jo el portava, com qui duia els Backstreet Boys, jo portava a la carpeta.
18: Buenafuente a la carpeta.
2: Sí, quan sortien allò d'aquell suplement de lectures, el Tot i Més, que sobre l'Star System, sí, català, sí. Doncs quan jo la retallava, perquè clar, l'Andreu no sortia allà, no hi havia internet, jo no podia treure fotos més enllà de les del Tot i Més o les del diari quan anunciaven el programa. I aleshores doncs, jo la retallava i me les enganxava, i he sortit prou bé, no et pensis.
18: Sí, però en aquella època a l'escola, no, què et deien els companys? Perquè clar, una anava amb el Michael Jackson, l'altra amb el Luke Perry.
2: Exacte, sí. No, però bé, suposo que no? es va tolerar bé la... De, bueno, doncs mira, escolta, millor això que no que sigui una bulli, no? Vull dir, no, jo...
1: Bé, jo tenia una relació molt, molt sana amb els meus ídols i amb, el, amb vull dir, la gent de, del voltant. No es va posar mai amb mi, per això. I si s'hi van posar, jo no ho vaig saber.
18: Mira, això sempre està bé.
1: Exacte.
18: Que, i els professors, quan tu els deies, mira, jo de gran em vull dedicar a fer riure, quina cara posaven?
1: T'he de dir que es sorprenien bastant, perquè jo treia bones notes, era molt bon estudiant, i aleshores suposo que quan els professors et pregunten què vols fer, doncs esperen que facis alguna cosa de profit, tipus una enginyeria o medicina. I ja els primers disgustos van venir quan els deia que jo volia... No, jo lletres. Jo vull escriure, jo números no aprovo perquè m'ho memoritzo, però no estic entenent res del que estic reproduint aquí en aquesta operació. I aleshores em deia, home, però potser una filologia, alguna cosa... I jo, no, què he d'estudiar per fer això, per escriure per la tele? I aquí vaig ser on vaig tenir una tutora a quart d'ESO, a primer de batxillerat, que em va dir, mira, jo tinc un cosí que treballa a la ràdio, em sembla que estava amb els problemes domèstics del Manel Fuentes, per què no quedeu un dia i ell t'expliqui? I va ser allà quan em va dir, doncs mira, jo sóc guionista. Ah, guionista, es diu això.
18: Un tal Oriol de Balanzó, no?
1: Un tal Oriol de Balanzó, correcte, que ara està a la competència. I a partir d'aquí, doncs, anar xerrant i veure això, i què vas estudiar? Doncs mira, hi ha aquesta carrera, que era relativament nova, comunicació audiovisual, i a partir d'allà anar fent les assignatures de guió, anar estudiant, fent les pràctiques, quan a l'últim curs se'm va oferir, de dir, escolta, jo vull fer les pràctiques al Terrat. De veritat, prometo no fer la grupi, em comportaré, i a veure si allà hi puc entrar. I sí, allà hi vaig entrar de becària i fins que vaig arribar a Buenafuente vaig estar-hi molts anys, també, abans d'estar a Polònia.
18: L'Andreu sap que això, que ha ocupat la teva carpeta...
1: Jo no li he dit. Vull dir, vam tenir una durant molts anys una bona relació. Jo era coordinadora de guió del programa de Buenafuente a l'època de la Sexta, i jo no li vaig dir mai, no el volia espantar, hauria sigut molt estrany, però suposo que li deu haver. Vull dir, hi ha molta gent que ho sap, jo no me n'amago. I si me'l tornés a trobar, de fet, si Déu vol, farà un cameo a Departament Amades, ja que és el president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable. Doncs, vull dir, jo li diria, no passa res, però no sé si ho sap.
18: En fi, ara la Júlia en relatava com aquella nena que somiava amb treballar al Terrat escrivint acudits per l'Andreu Buenafuente, doncs va acabar al Terrat escrivint acudits, entre d'altres, per l'Andreu Buenafuente.

0: Grace Kelly, del cantant britànic-libanès Mika, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la guionista Julia Cott, que aquest tema es va publicar l'any 2007, o sigui, fent càlculs, tu tenies 23 anyets.
1: Sí.
0: Aleshores, aquí ja estem al terrat.
1: Aquí ja estem al 2007, sí, tant, ja estem al terrat, i crec que a Buenafuente, quan estava a la Sexta, també el moment d'eclusió d'Alberto Romero com a col·laborador, sí. Sí, sí.
0: Sí, entres molt joveneta.
1: Després de la universitat vaig entrar de becària fent les pràctiques de l'últim any i ja se'n van quedar.
0: Però sí. Entres directament ja en Buenafuente?
1: Entro en un programa quan la Sexta... O sigui, jo entro de becària a Homo Zapping, a un dels primers, sí, Homo Zappings, i després m'acabo les pràctiques, perquè Homo Zapping el van cancel·lar, a un programa que es deia Apelo, que és de quan començava la Sexta.
0: Els
1: que...
0: del sofà, no?
1: Sí, anaven del Raúl Cimas. Exacte, que era la versió... A TV3 ho va fer el José Corbacho i el Santi Millán, i aleshores el Terrat ho va fer a la Sexta amb el Joaquín Reyes i el Raúl Cimas. I entro allà, va ser un dels primers programes de la Sexta, que em sembla que fèiem un 0,2 de share, perquè no ho veia ni el Tato. I quan s'acaba això, que se m'acaben les pràctiques, aleshores em fitxen, crec, no me'n vaig a cap programa, sinó el que es deia el Departament de Coses, que era, estàvem a les oficines, no estava jo a cap programa, i aleshores feies, doncs, et contracta una acció publicitària per Nike, vol que el Jordi Évole els hi faci un discurs d'empresa de no sé què. Doncs això s'ha d'escriure. O els de la Fira de la Carxofa de no sé on demanen si l'Andreu els hi pots fer el pregó.
0: Tu t'ocupaves, sí, dels pongos.
1: Exacte, el Departament de Coses. I allà vaig començar a escriure i vaig estar-hi com un any. I aleshores, un estiu, que l'Andreu precisament se n'anava de vacances i presentava el programa Alberto Romero, que es deia, se li va dir Buenafuente ha salido un momento, jo vaig dir que, escolta, dic, jo em quedo sense vacances, dic, m'és igual, dic, però puc anar allà a l'estiu? Perquè, clar, els guionistes de Buenafuente marxaven també de vacances. Mm-hmm. Dic, si necessiteu gent, dic, jo m'ofereixo. I aleshores vaig anar allà aquell estiu, i al setembre, quan va tornar l'Andreu, doncs se'n van quedar allà. I aleshores vaig anar al programa i vaig acabar coordinant-lo.
0: Coordinant-lo, que entenc que això, un programa diari, coordinadora de guió... Tranquil·leta no estaves.
1: No, ara evidentment no ho podria fer amb criatures i no vivint a Barcelona, però en aquell moment doncs tenia 20 anys, 21, no, 20, havia acabat 21, 22 anys i, bueno, clar, era el somni de la meva vida, no? La nena que volia escriure coses per l'Andreu Buenafuente, doncs ho havia aconseguit. Jo sí, amb 22 anys estava coordinant el guió i colze a colze amb l'Andreu, prenent decisions i, ostres, molt divertit, molt, molt, molt apassionat. D'aquí també aquesta cançó, que la recordo que pujava amb el Tomàs Fuentes, el guionista també de la Ruïna, dels meus millors amics, padrí del meu casament. Doncs això, que a més era l'època i anàvem amb el seu mini groc a treballar i cantant aquesta cançó fins a deixar-nos la gola, vull dir, que sabíem que no arribaríem mai a aquests aguts, però no sé, l'associo això també, aquesta plenitud professional, a aquesta alegria.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara ha arribat el...
1: I també de Viladecans, el doctor Francesc Vigués, que és una cançó que molts, si tanquem els ulls mentre sona, doncs podem veure aquelles mítiques rotllanes del Barça amb els títols al centre. Ara bé, Francesc, si tu tanques els ulls mentre sona Viva la vida, quins records et venen al cap?
2: A més, recordo una època molt concreta, una època en què en el meu servei, després de... diríem, no lluites, però sí que per poder fer tècniques noves i havíem de trencar estructures, i ja no recordo quin any exactament era, però hi havia, quan vaig entrar al servei, una estructura molt tancada, tenies persones amb molta experiència quirúrgica, però amb poca capacitat d'entendre que es podia millorar i que es podrien fer coses noves, no? I aquest any, aquesta cançó em porta a l'època en què estàvem començant, ens havíem facilitat l'opció de poder començar a fer tècniques que aportaven un avantatge important en els pacients, com tota la cirurgia laparoscòpica i pocs mesos després la cirurgia robòtica.
1: Si tu recordes el dia que va arribar el primer robot.
2: Sí. Sí, sí. Va arribar el primer robot i també recordo que no sabia per què servia. Vull dir, havíem vist molta... L'havíem provat, evidentment, havíem vist molta bibliografia americana, però pensàvem, això realment ens servirà per millorar la qualitat de vida o l'evolució dels dies després de la cirurgia dels malalts. Evidentment, d'entrada ho veus...
1: Els dubtes.
2: Amb dubtes, sí, sí.
1: Que imagino que en aquests últims 15-17 anys ha evolucionat moltíssim el robot, també. Com ens l'hem d'imaginar, el bitxo?
2: El robot l'has d'imaginar, de fet, és com una grua. És una grua.
1: Una grua?
2: Una grua que no fa res per ella mateixa, sinó que el cirurgià, que està en una cònsola al costat, amb una espècie de joysticks, pot moure els quatre braços que té aquell instrument.
1: Una grua amb quatre braços?
2: Amb quatre braços, exacte. Això vol dir que el cirurgià mou un dels braços, és la càmera que li permet estar en tres dimensions, com si estigués a dintre del cos del malalt, i a més té tres mans, perquè té dos instruments per moure amb una mà i un altre instrument per moure amb una altra. Evidentment, no tot alhora.
1: Pots esborrallar el pacient.
2: No, però sí que pots controlar exactament on tu vols veure, la distància a la que vols veure els teixits, a sobre ho veus en tres dimensions, i a sobre...

0: tens el control de tres instruments diferents, i això fa que facilita molt les cirurgies, sobretot les més complexes.
1: Eh? O sigui, que pel que dius, que més ara ens comentaves que no fa res per ell sol, el robot seria com el cotxe de la Fórmula 1 i tu ets el pilot, el cirurgià.
0: Vindria a ser això, però a part d'això hi ha una altra cosa, que és que al costat del robot i en contacte amb el malalt hi ha d'haver un company que està ajudant amb dos instruments més. I és indispensable, no pots operar sol amb el robot sense aquest ajudant.
1: Sí, tenim sis mans.
0: Tenim
1: quatre del robot i dos de l'ajudant.
0: I dos de l'ajudant, exacte.
1: Que, pel que tinc entès, valen una pasta, aquests robots.
0: Exacte, sí, valen una pasta, tant la compra del robot, o, bueno, a vegades cada centre busca alternatives, com són sessions del robot a canvi d'un compromís d'ús amb un número de procediments.
1: Sí, pots pagar amb espècies.
0: Amb espècies, que és, els instruments que utilitzes no serveixen indefinidament. O sigui, per exemple, hi ha unes tisores, serveixen per 10 cirurgies. Quan han fet 10 cirurgies, aquelles tisores ja no les pots tornar a fer servir i n'has de comprar unes altres. Llavors, si fas moltes intervencions, pagues molts instruments i l'empresa et pot cedir el robot sense comprar-lo.
1: Sí, pot ser que et digui, mira, la impressora te la dono, però tu els tòners...
0: Els has de fer, sí, has de fer gast, has de fer, i a sobre has d'imprimir bastant.
1: Però has de fer molt gasto, perquè pel que tinc entès estem parlant, potser val 2 milions d'euros un robot d'aquests.
0: Sí, 2 milions més un manteniment, que evidentment el manteniment és el mateix preu si es fa 10 cirurgies que si en fas 1.000. Per tant, interessa que quan un robot entra en un hospital se li tregui el màxim rendiment possible, perquè el rendiment serà el mateix i se'n beneficiaran més malalts si el pots
1: utilitzar. Si està, és per fer-lo servir.
0: Això està clar.
1: Recordes la teva primera operació amb cirurgia robòtica?
0: Sí, recordo que va ser una cirurgia d'un càncer de pròstata que va venir a ajudar-me, perquè era la primera. Normalment, els primers procediments, a part que has fet abans una formació amb cirurgia experimental i amb simuladors, com simuladors de vol, igual, però les primeres cirurgies en malalts, perquè hi hagi el màxim seguretat, normalment ve una persona que ja té més experiència, que fa de tutor i que està al teu costat i et va donant consells. No? Això és una cosa que ara nosaltres fem a molts llocs. I recordo que va venir un cirurgià de Màlaga a ajudar-me a les primeres dues cirurgies. I el que sí que recordo del quan vaig començar la cirurgia robòtica és que vaig aprendre anatomia. Vaig començar a veure estructures que fins llavors amb la cirurgia oberta i amb la laparoscòpia no les veia, simplement per l'augment que tens. La càmera del robot, a part d'aquest, ho veus totes les estructures en tres dimensions, com si ho veiessis amb els dos ulls, la laparoscòpia només ho veus amb un ull, a part, t'augmenta la imatge per 10 vegades. O sigui que ho veus ampliat 10 vegades el que abans ho veies, a lo millor només amb un augment de 3 vegades. Llavors estàs aprenent anatomia i, per tant, estàs aprenent a fer-ho més bé.
1: Mai t'ha donat cap ensurt un robot d'aquests?
0: Una vegada, de moltes, moltes cirurgies, hi va haver un moment, un dia concret, que un dels braços aquests, que normalment controlem, va fer un moviment pel seu compte inesperat. Mai havia passat això, ho vam estar revisant, no es va detectar cap fallo, no va passar res, evidentment, res greu, i vam haver de desconnectar el robot, tornar-lo a connectar,
1: un reset,
0: el que fem sempre quan una cosa no funciona.
1: Quan el wifi no va...
0: Doncs exactament el mateix, i va començar a funcionar bé i no va passar res, ni vam saber què havia passat, però a vegades amb les màquines poden passar coses.
1: Sí, només és una vegada en 17 anys.
0: Sí,
1: paga la pena.
0: Això va passar una vegada.
1: Que abans et feia el símil aquest de que si el robot és el cotxe de Fórmula 1 i tu ets el pilot, i ara continua amb una altra comparació automobilística, perquè crec que aquests robots també et permeten ser com un professor d'autoescola, no?
0: Exacte.
1: Que tu pots fer que algú es formi, però tu portes el control del que està fent i si no està bé, doncs tens els pedals.
0: Sí. Per fer això, saps que he comentat que la persona que fa anar el robot està treballant amb una consola, amb uns joysticks. Els quiròfans, nosaltres a l'Hospital de Bellvitge tenim una segona consola que pot estar dintre el mateix quiròfan.

0: està treballant amb una consola, amb uns joysticks. Els quiròfan, nosaltres a l'Hospital de Bellvitge tenim una segona consola que pot estar dintre del mateix quiròfan i llavors estan connectades les dues. Això permet que un cirurgià estigui fent la cirurgia i un altre l'estigui supervisant. Si hi ha un moment que li ha d'ensenyar un moviment diferent o posar les estructures d'una forma diferent o accedir d'una forma diferent, això ho pot fer el professor d'autoescola.
1: Moure-li el volant, amb la ràbia que fa, que et moguin,
0: exacte, sí,
1: que et moguin el volant, sí, però sí, sobretot que no es trenqui res, que en cap moment se senti un soroll com aquest.

0: Al llapis de memòria de l'uròleg Francesc Vigués també hi hem trobat un one hit wonder com una casa de pagès, com és el Lemon Tree dels alemanys Fool's Garden. Francesc, què hi fa aquesta cançó de l'any 1995 entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Aquesta cançó reflexa una època, és prèvia a les que hem comentat abans, i és l'època en què jo estava començant l'especialitat, ja era especialista d'urologia, i em recorda aquella època on estàvem buscant el lloc on havíem... O sigui, una mica buscar la direcció de que havíem de dirigir la nostra tasca professional a dintre de l'urologia. I a vegades et sents una mica com la cançó aquesta que és una situació una mica de... A vegades, de, no d'avorriment, però de que estàs despistat, que no saps ben bé cap a on tirar i si cap a on vas és el lloc correcte.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Out in the...

0: El Paso, del cantant de country Marty Robbins, és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria del llibreter de la llibreria Documenta i també president del Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Eric Del Arco. La història de l'Eric és molt interessant perquè ell es dedicava a l'enginyeria electrònica fins que un bon dia, quan tenia ell 38 anys, fa 12 anys, va veure un cartell on s'anunciava que la llibreria Documenta buscava un successor que continués amb el negoci. I l'Eric no s'ho va pensar dues vegades i s'hi va llançar de cap. Ara bé, amb aquest tema que està sonant, marxem encara més enrere perquè anem fins a l'infància de l'Eric, que era quan el seu pare li posava cançons de country mentre anaven en cotxe. El llapis de memòria del llibreter i president del Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Eric Del Arco, també hi hem trobat a un dels reis del country, com va ser Marty Robbins, amb la cançó El Paso, que és un tema publicat l'any 1959, que tracta de la història d'un cowboy que, déu-n'hi-do, per amor, la traca que lia a l'home, eh?
1: Bueno, clar, però això, amb la història en si, que després les cançons de country tenen aquest fet de que sempre expliquen històries, moltes vegades, històries molt personals i posades en la veu del cantant, però moltes vegades el cantant interpreta, com si fos un actor, el personatge d'aquesta cançó que està cantant. No? Llavors, això els dona una vida, lliga molt, suposo, amb la gent d'aquell país, dels Estats Units, que ho poden viure com històries molt personals. No?

0: a mi em porta el Marty Robbins, és el cantant favorit de mon pare. Mon pare, que ara fa 12 anys, 12 o 13 anys que va morir.
1: Sí, va ser quan, obres la documenta, més o menys.
0: Sí, en certa manera, hi ha una història que no acabarem mai, però sí, mon pare era un escriptor, mon pare escrivia, era periodista, havia treballat a La Vanguardia i al Solo Moto i al Solo Auto, era periodista esportiu de motor. Ell era especialista en Fórmula 1, va ser un dels primers periodistes que va treballar seriosament la Fórmula 1 a Espanya. Havia fet llibres sobre l'esport del motor, havia fet, que es deia, una revista Quatre Tiempos i un llibre que es deia Quatre Tiempos, això ho feien a casa. A casa meva hi havia aquesta editorial i el meu pare s'hi va dedicar, després va ser periodista amb el grup Solo Auto, Solo Moto i va seguir tot el campionat de Fórmula 1 molts anys, el de motos uns anys, però el meu pare, quan tenia 40 anys, li van diagnosticar Parkinson. I el va acompanyar fins als 65, que va morir. Llavors, pues, als estius, amb el meu pare, la meva mare, el meu germà Víctor i jo, fèiem un viatge a l'estiu, que era acompanyar el meu pare a dos grans premis, normalment eren Alemanya i Àustria o França-Anglaterra, i mentre ell feia la feina, nosaltres pues, viatjàvem, anàvem en cotxe, fèiem grans trajectes en cotxe, i tenia les cintes de... Feia dues coses, ell. Una, posava cintes gravades de la tele de pel·lícules que li agradaven molt, de l'Oeste també, i sentíem la pel·lícula sencera amb àudio, i sabíem els llargs. I l'altra cosa que feia i tal era tenir unes cintes de cançons de country i aquesta, el Marty Robbins, que havia estat un corredor de cotxes també, perquè jo veia lligant per ell, que per ell era molt important, era el seu cantant favorit. I llavors això crea un lligam a casa, que penso que aquí també amb el meu germà el tenim molt fort, de dir, quan sents Marty Robbins et porta molts records i ens crea un lligam a ell i a mi molt important, penso que el mantenim. I passen coses, com un dia estàs veient una sèrie que t'agrada molt com Breaking Bad i l'últim capítol de Breaking Bad comença amb aquesta cançó.
1: Uf, t'agafa amb la guàrdia baixa, i, això.
0: No, però és que a més el tio, el protagonista, ara no me'n recordo com es diu, però això...
1: El Walter White.
0: El Walter White agafa, està en un cotxe, agafa la ràdio, obre la cinta de casa que té, que era la mateixa cinta que tenia mon pare al cotxe, i la posa i sona la cançó. No? I doncs dius, bueno, primer vaig enviar el WhatsApp a tota la família i tot, però notes que són aquests vincles que tens familiars, no? I a mi escoltar qualsevol cançó del disco del Marty Robbins, d'algun Fighter Ballads, Another Trail Songs, que és un disco vermell, doncs em porta molt vincle familiar amb el meu pare, amb la meva mare, que ella és més de Raimon, de cançó catalana i tal, però amb això ho compartim tots, perquè aquests moments són aquests que marquen la infància, no? els llargs viatges en cotxe.
1: I quins records tens d'aquella Barcelona de finals dels 70, principis dels 80, on tu et cries? Que ets, em sembla que ets al barri de les Corts.
0: Jo soc cursenc, tot que el meu brinca cursenc ve de més tard, vull dir, sentir-me... El que passa és que llavors... Això ho hem parlat moltes vegades amb ma mare, no? Jo visc el que seria Travessera de les Corts, just davant del Mercat de les Corts, i això, les dinàmiques familiars, pues, són com són, no? I nosaltres, per exemple, viatjar en metro era molt difícil, perquè amb dos nens en aquell moment no hi havia ascensors, no ens adonem dels canvis que ha fet la ciutat, però pujar amb un autobús als anys 80... no era gens accessible, perquè hi havia uns torniquetes, no hi havia cap mena de plataforma per pujar i tal. Al metro també eren moltes escales, no hi havia ascensors. Per tant, jo crec que ens movíem poc pel barri i molt poc per Barcelona. Però sí que recordo que la meva mare ens baixava al centre. Era, per una part, una mica el barri de les Corts, la plaça Concòrdia, una miqueta aquella zona, però no molt lluny, no tenies tampoc molt on anar. I després baixar al centre a caminar doncs, per la Rambla, per Portal de l'Àngel, aquesta Barcelona més del que et diríem ara el barri gòtic, no? Una Barcelona potser més gris, però molt més barcelonina en aquest centre, clar. Baixàvem de normal al centre i això és una cosa que penso que ara costa més de fer perquè aquest centre s'ha perdut cap a una altra cosa, que és el turisme, com moltes ciutats del món. Jo no dic que Barcelona hagi de ser una excepció. Barcelona pateix el mateix que les grans ciutats del món, que són capitals turístiques. I per sort, els barris, en canvi, s'han tornat més ciutadans de Barcelona. I ara jo faig molta més vida al meu barri de les Corts o baixo cap a Sants. A la meva infantesa no van baixar mai cap a Sants. És una cosa que després li pregunto, per què no anàvem a Sants, que estava allà al costat? No era la nostra ruta.
1: Per què no?
0: Sí, perquè no baixàvem, no hi ha més explicació.
1: Que en aquell cotxe de l'Eric, quan era petit, podia sonar country, no?, per part de pare, sí. Podia sonar la nova cançó, també sí. Per part de mare, i hi havia algú que també posava... La chanson francesa.

0: La Metec del músic franco-egipci George Moustaki sonant el llapis de memòria del llibreter Eric de l'Arco, que aquest tema es va publicar l'any 69, o sigui, encara quedaven, res, 6 anyets perquè tu arribessis al món. Anem a la infància, com dèiem, estem al cotxe?
1: Sí, jo he tingut una infància molt tranquil·la i molt fàcil perquè... Bueno, primer et refereixo que aquesta cançó també em porta al meu pare i a la meva mare, sobretot també al meu pare, i aquests viatges en cotxe que deies tu, eh?
0: Tens records de la dia de Sant Jordi d'infància?
1: No, jo penso que d'adolescència sí.
0: Es venien més llibres abans o ara, per Sant Jordi?
1: Per Sant Jordi no ho sé. Les llibreries abans venien més. Jo estic segur, la Documenta ha tingut... Estem molt contents, eh? I estem bé i vivim bé. Però... jo crec que abans a la Documenta podíem viure dos llibreters molt bé i ara n'hi ha un que...
0: Ara sobreviure.
1: Sobreviu amb tres treballadores que també sobreviuen. No dona per més.
0: I et pregunto això de Sant Jordi perquè t'he llegit dir en una entrevista que et feien com a president del Gremi de Llibreters, sí, que deies que ens hem de plantejar quin Sant Jordi volem.
1: Bueno, això és un debat central amb ara com estem també parlant dels llibreters. No? Què volem? Quin país volem? Volem un país amb llibreries o podem viure en un país sense llibreries?
0: Això és la campanya que heu engegat.
1: Sí, i llavors el Sant Jordi jo penso que és un moment molt important per reivindicar el paper de les llibreries i jo penso que ho aconseguim, fora de tot el que muntem aquí, que és molt important també, al centre de la ciutat de Barcelona, quan a mi em pregunta per Sant Jordi, però és que es pensi que Sant Jordi no és Passeig de Gràcia, que també és que tot un país s'aixeca i a cada poble de Catalunya, a cada vila, hi ha un lloc on un llibreter, normalment, si no, el quiosquer aquell dia fa de llibreter, tothom s'aixeca i tenim els llibres de tot el país, a totes les places, de totes les viles, hi ha un punt de llibres del dia de Sant Jordi i un punt de roses. I això dura un dia, la gent surt en massa perquè se n'adona que vol participar, comprar un llibre per la persona que s'estima o per les persones que s'estimen i una rosa. I després, el dia següent, la vida continua a la llibreria.
0: I què ens hem de plantejar?
1: Doncs, per un cantó és si això cal fer-lo créixer més, que a vegades sempre volem créixer. Jo penso que ara, això m'ho plantejava fa 3 anys, eh? Penso que hem assolit el volum que hem de tenir aquí a Barcelona, que és a l'epicentre de tot el país, i hem de transmetre que les llibreries són a l'epicentre del dia del llibre, que la llibreria aquell dia hi aporta molt i que la resta de l'any hi és. I que tots hem de ser conscients que les llibreries estem tot l'any. I que el paper central de Sant Jordi correspon als llibreters, que són qui fan les tries per tenir la major varietat de llibres el dia de Sant Jordi. I que no cal créixer més amb espai, si no és que ens ho demanés un públic que diu no, és que ara tenim el doble de lectors que fa un any. Hem de cultivar un país de lectors. Que això, la pandèmia ha fet una feina que totes les campanyes del llibre, de totes les institucions, no han pogut fer. Si la pandèmia va convertir un país que era lector fins a un punt, el va incrementar moltíssim.
0: És que la gent a vegades el que no té és temps.
1: Bueno, és que estem en un món de robatemps. Sembla que el llibre que hi ha del Makelende de Momo calia, en contra de ser més impossible, sigui més real. No? Cada vegada tenim més elements que ens roben més temps i ens roben la voluntat. És Momo és això, els lladres de temps, és els homes grisos.
0: Que
1: és la veritat.
0: Un dels clàssics de Sant Jordi és el famós rànquing dels més venuts.
1: Sí.
0: Això què? Això és, mira, és fiable? Això...
1: No.
0: Ah,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, sí i no, a veure. Sí, no, a veure, que em fot amb un merder. Jo, personalment, sóc un gran enemic del rànquing perquè no representa el que és Sant Jordi. Sant Jordi és una varietat de llibres venuts, uns 75.000 títols diferents, on al final el rànquing en destaca 10, de cada, que a més representen un 2 o 3% de tot el que s'ha venut aquell dia. La gràcia de Sant Jordi és que de molts llibres se'n ven un o dos a cada llibreria i tot el conjunt fa 75.000 títols
0: sí,
1: diferents.
0: Sí, Eric, però si estem d'acord, però si no és fiable i no hi creus, per què es publica?
1: Perquè si no la fem nosaltres, que tenim les dades, i per tant no és fiable perquè quan la traiem la primera, l'última, que és la setmana després, aquesta és la fiable, perquè està totes les dades ja, però a les 8 del vespre del dia 23, que és el moment en què es necessiten
0: clar,
1: aquestes...
0: Clar, ho teniu.
1: Jo estic donant les dades aquí i aquí al costat estan totes les parades encara venent llibres, perquè a les 9 de la nit és quan comencen a tancar, però les parades no han volcat les dades. És a dir, però és necessari, perquè els anys en què el Gremi i la Cambra del Llibre no ha publicat aquestes dades, s'han buscat d'altres maneres menys fiables. Vull dir, s'ha trucat a llibreries. Quin és el més venut en aquesta llibreria? Quin és? Llavors fan un...
0: Mare de Déu. Clar, és el mal menor.
1: És un mal menor, però al final vivim en un món de rànquings, doncs per l'estructura que tenim de societat. Necessitem saber qui és el número 1.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana. Ara ja sabeu que anem a descansar una mica i que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns!

0: La ventana siempre está bien.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
2: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
4: Ràdio Ser Principat d'Andorra al costat dels negocis de casa nostra. Amb Ser Empresaris. Tots els divendres, des de les 7:20 de la tarda, tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat, sobretot, al món de les petites i mitjanes empreses. El comerç, els negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers, amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres, a les 7:20 de la tarda, Ser Empresaris. Amb el patrocini de Creant.
5: Y noto mi alma crujir como rodillas adolescentes. Crezco. Y me veo tan dentro que los recolectores de azafrán repiten el pretérito imperfecto del verbo con être. Los poetas tienen una caja de lápices que abren cada atardecer mientras lloran en griego. Bailo sobre una tierra y pronuncio lentamente mi nombre. Mi nombre, mi nombre.
6: Poema del libro Peachtree City, Mario G. Obrero, 2021.
7: Cadena Ser. El placer de escuchar.
8: Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
9: Estamos en modo avión.
10: Ningún problema.
9: ¿Cómo?
8: A 10.000 metros de altura. App de la cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena Ser. El poder de la conversación.
11: ¿Cómo viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto viviremos? Estas son las preguntas que definirán nuestro futuro. La cadena se reúne el 4 de junio a los líderes empresariales e institucionales que ya tienen las respuestas en Seremos, un encuentro para construir juntos el futuro. Seremos, construyendo el

0: Molt bona tarda, són les 7 i 20 minuts. Ja sabeu que els divendres al Balcó es transforma en Ser Empresaris. Avui conversarem amb la Montse Rodríguez, la presidenta de The Shopping Mile, que és l'agrupació de botiguers i de comerciants de l'Eix Central, sobre l'evolució d'aquest sector econòmic que és tan important, però que té encara reptes molt significatius per afrontar. Coneixerem, per tant, com va anar l'hivern, com preveu que sigui l'estiu i quines necessitats o quines demandes tenen per millorar especialment el petit comerç, el qual viu cada dia més sota l'ombra de les grans marques internacionals i també dels centres comercials nous. Més tard, Carles Rossell, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Arnal.
0: Quina secció ens has preparat avui?
1: Contactarem amb el Jordi Ubach, responsable de l'Agència Nacional de Ciberseguretat, perquè ens alertarà dels perills de les xarxes wifi gratuïtes ara que comença la temporada d'estiu i que tothom marxa de vacances. Doncs ens aconsellarà què hem de fer i què no hem de fer quan viatgem.
0: I com sempre, Carles, tancarem el programa tot fent una mirada als mercats.
1: Amb la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorra.
0: Tot això serà des d'ara i fins a les 8 del vespre. Us parla Arnal Sanllí, que comenci Ser Empresaris.
2: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica, Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
3: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
0: Montse Rodríguez, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Estem acabant un mes de maig molt calorós. Tradicionalment, sector turístic, sector comerç... baix, no sé si teniu més ganes que passi per la calor o perquè s'animi una mica tot plegat.
4: La veritat que més aviat perquè s'animi una mica. Realment, des de que acaba la temporada d'hivern, que tanquen les pistes, pel comerç és, i per la restauració també, sobretot la de l'Eix Central, que continua oberta, és complicat. Notem molt doncs, una davallada d'afluència turística i que això doncs, va lligat a una davallada de les vendes.
0: Sí, sí, sense cap dubte. I aleshores, no sé si, per exemple, aquest any que la Setmana Santa va caure abans, això fa que pràcticament doncs, aquesta situació, ara m'ho diràs, però suposo que ens anirem aquesta temporada baixa, l'allargaríem fins a finals de juny, aproximadament.
4: Correcte. Correcte.
0: Per tant, estem parlant de gairebé 3 mesos sencers.
4: Sí, sí, i és veritat que quan parlem de la temporada d'estiu, per nosaltres és molt curta, perquè realment doncs, aquests 2 mesos i mig que hi ha fins que arribem al juliol i agost, que és on realment doncs, torna a haver-hi molta afluència de gent, és complicada, és molt complicada. Aquests mesos se'ns fan molt difícils.
0: I tant. Escolta'm, ja posats, com es presenten aquests 2 mesos, si és que en el sector del comerç es poden fer previsions?
4: Sí, és difícil, però la veritat que som optimistes perquè és veritat que Andorra l'estiu cada vegada està sent una destinació doncs, molt valorada per turisme més familiar, també turisme que li agrada gaudir de la muntanya. Sí que notem que fa uns anys doncs, potser es notava molt més que la gent només tenien destinacions de vacances més de platja i ara doncs, des de fa uns anys que cada vegada... doncs, la destinació de muntanya es valora més i Andorra en concret doncs, ofereix doncs, moltes coses que fa que sigui una destinació molt, molt interessant.
0: Potser d'alguna manera fins i tot per la platja fa massa calor ja i tot.
4: Correcte, potser sí, potser això ens està afavorint, sí.
0: Doncs mira, si anem a... estem parlant de l'estiu, el que sí que ha estat molt bo, almenys des de la majoria de sectors, és l'hivern. Més curt, diuen els hotelers, les pistes també, menys ja ho diré bé, hi ha hagut algun incident que podem repassar relacionat amb els talls a les carreteres, relacionat doncs, amb el sistema fins i tot a l'hora de contractació. Una mica, doncs, Montse, en el vostre cas, en el cas del turisme, del comerç, vaja, el turisme de l'hivern, ara ho dic bé, com ha anat?
4: Nosaltres hem tingut una campanya molt bona.
0: Sí?
4: Sí, molt bona. En particular, el que ha sigut les vacances d'hivern, de Nadal, hem tingut unes xifres molt bones, molt millors que les de l'any anterior, i en general la campanya ha anat molt bé. Sí que vam notar que el mal temps que ha fet, que just era caps de setmana, ha nevat molt, que ens ha anat molt bé per les pistes, però potser pel comerç doncs, no ens ha anat tan bé, però en general el que és la campanya ha sigut molt bona. Tret de la Setmana Santa, que doncs, teníem unes expectatives més altes i doncs, bueno, no es van complir.
0: I tant. Quan abans em deies que aquesta temporada ha estat molt bona, no sé, Montse, si me la podries xifrar d'alguna manera, no sé si és...
4: Bé, això ens costa
0: és molt.
4: És molt
0: complicat, no?
4: Sí, quan demanem inclús... o sigui, el màxim que podem obtindre dels nostres associats és percentatges. I també et dic que no tots donen... sempre fan doncs, millor i s'ha acabat, no? Són pocs els que s'atreveixen a concretar, exacte. Xifres no te les puc donar, però sí que estàvem entorn al 15% més de facturació aquesta campanya d'hivern.
0: D'alguna manera, des del sector comercial, demanàveu a Andorra Turisme que us ajudés d'alguna manera. Sé que tenim hi ha l'Andorra Shopping Festival.
4: Correcte.
0: Ho era el nom d'abans. Shopping Andorra Festival.
4: Sí,
0: ara es diu Shopping Andorra Festival. Al novembre, que també era una d'aquestes èpoques tradicionalment doncs, més baixes. Clar, quedava per fer alguna cosa abril, maig, juny. I no hi ha manera, Montse.
4: Bueno, sembla ser que arribarà aviat. Estem treballant amb el Comú d'Andorra la Vella, amb el Comú d'Escaldes i Andorra Turisme per fer una acció, un esdeveniment el proper any, la propera primavera. I no podem dir encara el què, perquè estem treballant, però sí que hi ha una garantia de que hi haurà un esdeveniment durant el mes de maig, segurament, però estem molt contents, perquè ha sigut una reivindicació que hem fet des de fa moltíssims anys, pel que et deia, no? És que a partir d'abril, quan s'acaba la temporada, hi ha una davallada de turistes increïble i el comerç i la restauració ho nota molt. Per tant, el fet de tenir un esdeveniment al mes de maig crec que ens ajudarà, com s'ha demostrat en el mes de novembre, no? Que era un mes tradicionalment molt fluix i s'ha convertit en un mes molt bo.
0: I tant. Evidentment, sense avançar massa, però fins allà on puguis. La idea, doncs, seria fer, ho dic pensant amb el Shopping Andorra Festival del novembre, que és un esdeveniment llarg en el temps. No sé si aquest, amb el que esteu treballant, és alguna opció concreta, puntual, d'algun cap de setmana concret, o una cosa, iniciativa, com aquesta del Shopping Andorra, que pugui allargar-se en el temps.
4: Sí, no, malauradament, tant de temps crec que no podrà ser, però és un inici. És un inici veure com surt, com encaixa durant el mes de maig, doncs també veure si realment és lo suficientment atractiu doncs, perquè faci venir gent. Nosaltres som molt positius i tenim unes expectatives molt altes en què serà molt bo, però també hem de donar-hi un temps. Evidentment, no esperem que el primer esdeveniment que es faci durant la primavera sigui un èxit rotund, com ho és ara l'Andorra Shopping Festival. Però hi confiem molt i la veritat que estem entusiasmats.
0: I tant. L'altre, fa uns dies coneixíem precisament l'enquesta de conjuntura de la Cambra de Comerç, que d'alguna manera destacava, doncs, la bona marxa de l'economia andorrana, evidentment doncs, amb aquestes incerteses que poden haver-hi doncs, amb macroeconomia, i dels sectors que analitza, doncs n'hi ha alguns que van molt bé i n'hi ha alguns que no tant. i el del comerç, doncs, Montse, no és dels que va millor. De fet, una mica, doncs, a què ho atribuïu, Montse? Què va passar? O era una dinàmica que s'arrossega?
4: Bueno, crec que és una dinàmica que s'arrossega. O sigui, els resultats d'aquest hivern han sigut increïbles, molt bons,

0: S'arrossega.
1: Bueno, crec que és una dinàmica que s'arrossega. O sigui, els resultats d'aquest hivern han sigut increïbles, molt bons, però hem de ser prudents perquè realment els hàbits de consum han canviat i això és una realitat, no només aquí, sinó arreu, que la gent ara mateix doncs, mira molt els preus, compara molt, és un client molt exigent i s'ho pensa molt a l'hora de gastar. Per tant, això és inevitable que faci que el comerç pateixi, perquè no hi ha aquesta compra tan impulsiva, que potser doncs, quan l'economia va bé, doncs, existeix, no? I en canvi doncs, ara no. No, perquè la gent s'ho pensa molt. A part de buscar molt, de comparar molt, independentment d'això, doncs la gent mira molt.
0: Perquè quan... t'ho volia preguntar i abans m'ha escapat, i reprenent el que estàs dient, clar, quan parlem del comerç és molt. És, ho inclou tot. Quan em dius que l'any ha estat... que la temporada passada, l'hivern ha estat molt bons, estem, a quin tipus de comerç ens estem referint? El retail, bàsicament.
1: Sí? Sí. Retail, electrònica, també ha tingut molt bons resultats. També potser perquè, clar, és la campanya de Nadal, no? Sí. I és el que et deia, té un pes molt important. Aleshores, doncs, clar, doncs es fan molts regals de, a nivell electrònic i de més, per això també és un sector que també s'ha vist
0: beneficiat,
1: exacte, per la temporada de Nadal, de neu, de tanta neu, de tanta gent, de tanta afluència que hem tingut.
0: Mm, i tant. Dèiem que el comerç té moltes particularitats respecte a la resta de sectors econòmics. Me n'has descrit a alguns, però quins són aquests elements que fan que el comerç doncs, tingui unes dificultats que potser no tenen altres sectors econòmics?
1: Bé, com et deia, doncs una mica els hàbits de consum, no? No són necessitats que, com pot ser l'alimentació, com pot ser altre tipus de producte, que és una necessitat vital, no? Mm. Per tant, és més doncs, una sensació d'anar, doncs, de gaudir un moment, d'anar a comprar-te alguna cosa per veure't, doncs, en el cas del retail, doncs, alguna cosa de roba per veure't millor, o una sabata, o gent que els agrada la moda, etc. Jo penso que va per aquí la cosa.
0: Per exemple, una de les qüestions que ho has deixat caure, però canvi d'hàbits de consum, al final... Mm. La compra en línia, per exemple...
1: Bueno, això moltíssim. Això,
0: us
1: això.
0: Fa mal, sí, el, això, particularment al sector retail?
1: Moltíssim, moltíssim. Ja, molt, és, de fet, la competència més gran la tenim dins de les plataformes online que tenen doncs, una política comercial molt agressiva on nosaltres aquí no podem accedir de cap manera. Llavors, això ens fa molt mal. Per són plataformes doncs, clar, que ja estan a nivell ja més internacional, on nosaltres doncs, no hi podem ni accedir, i nosaltres tampoc, per molt que volguéssim doncs, que algú volgués invertir en tenir un comerç online potent i de més, tenim aquí unes despeses aduaneres, unes despeses també logístiques que fan que no siguem competitius. Per tant, doncs és una branca que no podem explorar molt de moment, per això, perquè no podem ser competitius amb les despeses que ens comporta des d'Andorra a fer l'exportació de les... de la mercaderia.
0: I amb aquesta situació, a veure, Montse, doncs, com ho veieu això? Perquè dona la sensació que el comerç tradicional, el comerç, la botiga de proximitat, pateix, però en canvi proliferen molts altres negocis, especialment a la restauració. I aquí a Prat de la Creu doncs, som un exemple. Totes les botigues que hi havien de tradicionals han desaparegut totes, i totes s'han convertit pràcticament en restaurants.
1: Sí, sí.
0: Ho dic perquè, i a sobre, el preu del lloguer està disparat, tenint en compte que el comerç està patint. Una mica, doncs, no dic quin futur li veus, no vull posar-me tan transcendent, però una mica, doncs, com esteu vivint aquest... o si esteu, comparteixes, vaja, que s'està produint una substitució comercial...
1: Sí, sí, ho comparteixo, increïble. És veritat que crec que hauria de ser... l'obertura dels comerços hauria de ser una mica més equilibrada, no? S'hauria de fer... És un tema que pot generar molt debat, però crec que també és necessari, no? El tema de la zonificació. O sigui, al final, crec que hem de tenir una... Si volem, al final, tenir un comerç i un país atractiu a nivell comercial,

0: local, doncs s'ha de mirar una miqueta tots els comerços que poden haver-hi, no? Perquè al final també crees doncs, molta competència, una tensiones molt al mercat laboral i ja no, o sigui, crec que és insostenible per mi, bueno, i per molta gent, no? Creiem que és important trobar l'equilibri. I no sé com, però és un tema que traiem molt sovint a debat. No sabem quina seria la solució, però crec que hem de plantejar-ho seriosament si volem que Andorra sigui una destinació atractiva, no?
1: I en aquest sentit, un altre punt, com preneu associacions com The Shopping Mile, per exemple, l'Eix Central, que bàsicament, doncs, eren, perquè el Shopping Mall també ja, a l'Eix Central, doncs també ja comença a tenir grans cadenes majoritàriament que no sé si formen part de l'entitat, ja m'imagino que no, però com veieu això, doncs aquesta proliferació de grans cadenes als llocs més cèntrics i sobretot la proliferació també de grans centres comercials precisament al voltant de l'Eix Central, doncs n'hi han varis, se n'estan construint més i d'aquí res n'hi haurà un altre que no afecta el retail propi, però sí a la roba esportiva, que segur que hi ha alguna botiga de roba esportiva que sí que està dintre del... És a dir, en aquest sentit, aquestes grans cadenes, aquests grans centres comercials, no sé si venen a sumar, venen a ajudar o d'alguna manera us poden acabar perjudicant una mica més.
0: Jo crec que a llarg plaç ens pot perjudicar. Ens pot perjudicar perquè al final les franquícies són les úniques que poden pagar aquests lloguers desorbitats que hi ha ara mateix. Per tant, l'oferta cada vegada doncs, es limita més a franquícies. Perds l'atractiu de comerç, petit comerç, o més gran, és igual, però comerç més de proximitat, no? Comerç que et pot oferir coses diferents, que et fa diferent, no? Perquè al final Andorra es converteix en un carrer ple de tot franquícies, doncs no deixes de ser igual que una altra ciutat de qualsevol lloc del món. Això per mi crec que és una pena, perquè sempre Andorra ha sigut doncs, comercialment molt fort i sempre la gent doncs, associa Andorra, que té coses diferents, que encara tenim una mica doncs, aquesta fama i crec que és una pena perdre-la, no? És el motor, un dels motors del país, el comerç, i penso que és molt important que encara hi hagi doncs, emprenedors que creguin en el comerç perquè té futur, però sempre i quan doncs, sigui diferenciador, no? No buscar l'equilibri també, perquè les franquícies també són molt importants i també van bé, també està molt bé tenir-les. Però és el que et deia, és com tot, com amb la restauració, com tal, és molt important trobar l'equilibri de l'oferta.
1: I tant. Acabo, Montse, de veritat que estic gairebé fora de temps, però la qüestió del personal, suposo que també doncs, us deu costar trobar-ne, sí. Potser no. Com us afecten aquestes quotes del govern que les van limitant una mica?
0: Bé. Nosaltres, a veure, el comerç, el personal és una part estructural, no tant de temporada, no? Per tant, nosaltres la quota que necessitem és la quota general
1: la quota general,
0: correcte. Aleshores, sí que és veritat que amb això ens trobem doncs, que cada vegada n'hi ha menys, cada vegada hi ha més demanda de personal, doncs per això, perquè s'obren nous centres i també doncs, la quota que podíem dir de demanar treballadors extracomunitaris també se'ns ha complicat perquè ara els requisits també són diferents.
1: Sí.
0: Aleshores, doncs, bé, això crec que també ens generarà una mica de tensió. És complicat, és un dels temes que més ens preocupa, el tema del personal, no? No només a nivell de quotes, que potser el que és el comerç no ho patim tant com la restauració, que sí, perquè tenen aquesta dependència més de la temporada, nosaltres en aquest sector, en aquest sentit no, però sí que notem que necessitem potser personal més qualificat, intentar, que amb això ho estem treballant amb la Cambra de Comerç i Andorra Turisme, sí, també, de fer formacions online, doncs, per poder tenir personal cada vegada més format i poder donar més bon servei, que crec que és el futur del comerç, no? Diferenciar-te amb el producte, amb el servei, i anar per aquest camí.
1: I tant. Doncs Montse Rodríguez, presidenta de Shopping Mile, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos al Ser Empresaris una vegada més. Ens quedem amb aquesta bona notícia, bon inici d'any pel comerç, els primers mesos de l'any, que es pot allargar a l'estiu, i al novembre també ens has dit que amb el ja em sortirà, eh?
0: El Shopping
1: Andorra Festival, doncs també va bé. Per tant, igual 2026 és un any fantàstic pel comerç.
0: A veure, esperem. Gràcies per vosaltres per convidar-me.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
3: Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny a les 7 del vespre a l'edifici Creant amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà, de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
4: Últim divendres de maig obrim l'espai de ciberseguretat, i ara que ve l'estiu i arriben les vacances, de fet, aquesta setmana moltes persones del país han marxat uns dies aprofitant la setmana de vacances escolars, doncs hem cregut convenient parlar avui divendres dels perills que hi ha quan viatgem, perquè ens ho confirmarà el Jordi, però viatgem desprotegits. Responsable de l'Agència Nacional de Ciberseguretat, Jordi Ubach, què tal?
5: Molt bones, què tal?
4: Ens ho confirmaràs, però és així, perquè sempre que arribem a un aeroport, a un hotel o a una cafeteria, per exemple, i si el primer que fem, perquè no tenim internet, és demanar la contrasenya Wi-Fi, allà podríem dir que sona dur, eh? Però que podem estar connectant el nostre mòbil directament a l'ordinador d'un ciberdelinqüent.
5: Així és. És a dir, marxem de vacances, com molt bé dius, marxem protegits per una banda, és a dir, portem les maletes amb el candau, amb combinacions, portem crema solar, però, per altra banda, doncs arribem al primer lloc on posem el peu i ens connectem a la primera wifi que trobem, sigui d'un aeroport, sigui d'una cafeteria, sigui d'un restaurant o d'un hotel. I aquesta wifi, evidentment, pot estar desprotegida. I certament és doncs, que moltes d'elles no tenen cap protecció, són genèriques, i on es pot connectar a qualsevol usuari. Evidentment, doncs, aquesta connexió també la pot realitzar un ciberdelinqüent i està doncs, a dintre la mateixa xarxa on nosaltres tenim els nostres dispositius mòbils, els nostres portàtils o les nostres tauletes. És a dir, ens connectem a aquesta xarxa wifi i es poden estar fent el que és esnifar les nostres dades. Però podem ampliar-ho una mica més. És a dir, més enllà de la xarxa wifi, ens connectem a carregadors públics, on connectem el nostre dispositiu per carregar la bateria. Poden estar infectats o connectem el nostre dispositiu via Bluetooth a cotxes de lloguer, on ens demana permisos doncs, per accedir a l'agenda de contactes o accedir als missatges. I, per tant, això ho fem directament, inconscientment i amb un sol clic.
4: Perquè una altra tàctica que tenen els ciberdelinqüents és crear una xarxa wifi falsa. Ens ho expliques, eh? Per exemple, wifi / hotel / gratis, i allà és on piquem. Explica'ns com funciona detalladament aquest atac, que crec que té un nom concret també.
5: Això mateix, es creen xarxes, els ciberdelinqüents poden crear una xarxa wifi falsa suplantant la real o simplement crear-ne una de paral·lel. Això se'n diu un atac de Evil Twin, del que seria la transcripció, seria el gemelo malvado, en aquest cas, i doncs es crea una xarxa wifi paral·lela o suplantant a la, com dius, a la de l'hotel o la de l'aeroport, on doncs aquesta xarxa té control aquest delinqüent. És a dir, amb un dispositiu mòbil o amb un ordenador portàtil es pot crear doncs una xarxa wifi paral·lela, i on doncs l'usuari, al veure doncs una xarxa d'aquestes característiques, perquè doncs malauradament a tothom ens agrada el que és gratuït, doncs es connecta directament. I a més, es connecta perquè doncs hi ha un reclam que podem posar 5G, alta velocitat o el que vulguem. I a més, es connecta doncs un login fals a on doncs li fem introduir doncs que es pot loguejar amb el compte de Gmail, es pot loguejar amb el compte de LinkedIn, es pot loguejar amb el compte de Facebook, i a part de que es connecte i tenim doncs el control de tot el que està enviant i el que està fent aquest usuari, és a dir, podem estar veient fotografies, podem estar veient missatges, a part doncs tenim les credencials dels seus comptes de xarxes socials o de qualsevol altre compte.
4: Està clar que sempre que baixem la guàrdia doncs és una facilitat més per a aquests ciberdelinqüents. Però, Jordi, quines recomanacions ens donaries per protegir-nos quan viatgem, quan estem fora de casa, i si a l'hora de connectar-nos a una xarxa pública perquè ho necessitem, sí o sí, quines mesures hem de prendre?
5: Sí, les mesures són relativament senzilles i són molt ràpides. Una, si tenim opcions, hem de connectar sempre via dades. És a dir, les dades de 4G o 5G del nostre mòbil són segures. Per tant, la primera opció és connectar-nos sempre via dades. La segona opció és, si ens hem de connectar a una xarxa wifi, evidentment que almenys tingui contrasenya i sigui una contrasenya robusta i sigui una xarxa relativament de confiança. És a dir, si sabem doncs que és la d'aquell hotel o sabem la de que és aquell establiment, que sigui relativament de confiança. I la tercera, que és la més segura, és la utilització d'una VPN, d'una xarxa privada virtual. No deixa de ser un petit software que s'instal·le a l'ordinador o s'instal·le al dispositiu mòbil, que el que fa és crear una connexió xifrada punt a punt. En què vol dir que ni que ens connectem amb una xarxa wifi pública que estigui sota el possible control d'un ciberdelinqüent, el que fa és xifrar aquest trànsit, el trànsit de dades. Per tant, aquest ciberdelinqüent no pot veure res. Les VPNs cada vegada són més habituals, ja eren, diguem, molt utilitzades en entorns doncs, per periodistes o en països de dubtosa reputació, i ara doncs, s'ha extès i qualsevol usuari pot tenir una VPN doncs, a través de la contractació d'aquesta VPN, que és molt senzilla i molt econòmica, o a través de l'antivirus del mateix dispositiu que moltes vegades ja porten incorporat aquest servei. Aleshores, fer un doble clic i a partir d'aquí es crea una connexió totalment xifrada i totalment invisible al control del ciberdelinqüent.
4: I estaria bé que tinguem tots els dispositius i aplicacions al mòbil sempre actualitzats, també a l'última versió,
5: Sí, això és molt important. És a dir, amb els sistemes bàsicament de casa, doncs ho tenim relativament més senzill, perquè doncs Windows té la part d'update o la part d'actualitzacions automàtiques, però a part d'actualitzar el Windows hem d'actualitzar la resta d'aplicacions. I els mòbils sí que tenen un temps molt més curt d'actualitzacions i hem de ser conscients de que aquell dispositiu mòbil que té 3-4 anys, que no sigui un iPhone normalment les actualitzacions duren més, però amb sistemes Android hem de fer un canvi d'aquest dispositiu. Per què? Doncs perquè no tenim actualitzacions de suport, no tenim actualitzacions de seguretat, i hem de canviar aquest dispositiu, adquirir un dispositiu relativament més nou que tingui actualitzacions i aquest doncs, utilitzar-lo doncs, per d'altres coses, és a dir, per donar-lo als fills perquè, per jugar o aplicacions que no requereixin de tenir doncs, un compte bancari, un compte de xarxes socials o comptes de, o que utilitzem per la feina al dia a dia, perquè doncs, sense actualitzacions de seguretat és com deixar doncs, la clau de la porta, com aquell que diu, a sota l'alfombreta de l'entrada.
4: Queda dit, atenció, als perills d'internet quan marxem de vacances. Jordi Ubach, responsable de l'Agència Nacional de Ciberseguretat. Sempre aprenem. Gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres i, sobretot, a seguretat i vacances.
6: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
4: Arribant al final del Ser Empresaris d'avui i amb el nostre espai habitual anem a fer una mirada als mercats, eh? L'espai financer amb la col·laboració de Creant Crèdit Andorrà i la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant, sí, amb ella estem. Hola, Sheila, molt bones.
7: Bona tarda, Carles.
4: Anem a repassar el que ha donat de si aquesta setmana. Quines dades macro han marcat l'evolució dels mercats i quins avenços hi ha de la guerra d'Iran de l'Orient Mitjà?
7: Doncs mira, mentre continua l'estria i arronsa entre els Estats Units i l'Iran, l'atenció se centra en la macro, on de nou s'observa la resiliència econòmica dels Estats Units. Així, en l'àmbit macroeconòmic, la confiança del consumidor del Conference Board de maig ha superat les previsions situant-se en el 93,1 punts. A més, l'índex manufacturer de la Fed de Richmond va assolir màxims de 4 anys situant-se en 13 punts i l'informe d'ocupació privada, l'ADP, també va mostrar resiliència. Finalment, les comandes de béns no peribles de l'abril se situen per sobre del que s'esperava en 7,8% versus el 0,8 anterior. Per tant, això dona poc marge a la Fed per plantejar una baixada de tipus d'interès en el curt termini.
4: Amb un borrador d'acord, ens encaminem al tercer mes de conflicte. Què ens pots explicar, Sheila, de la situació ara mateix, de tot el que envolta a l'Iran i quins efectes està portant a l'economia?
7: Doncs, Carles, tot i els missatges d'optimisme, la realitat és que l'acord encara no està tancat. De moment, aquest esborrany d'acord inclouria un alto al foc de 60 dies mentre es negocia un de permanent. Un acord amb dues fases. De manera immediata, es tractaria d'aconseguir alliberar el pas de vaixells per l'Ormuz i per això primer seria desminar-lo, mentre que els Estats Units aixecarien el bloqueig naval i concedirien un alleujament parcial de les sancions sobre les exportacions de petroli. La segona part, per a la qual es donaria més temps, es parla d'entre 2 i 3 mesos, seria d'avançar en les negociacions més tècniques i sobretot acordar els detalls sobre el programa nuclear iranià, el futur del seu arsenal militar i dels actius iranians congelats a l'estranger. Qüestions que portarien, que són més complexes i en les quals les posicions encara estarien allunyades. Quins efectes estem veient? L'impacte en els preus i els costos ja s'ha fet notar. Als Estats Units la inflació va pujar a l'abril fins al màxim dels darrers 3 anys, arribant al 3,8. I el PC, observat per la Fed, també va repuntar fins al 3,8, nivells que no es veien des del maig de 2023. A la zona euro també s'ha vist aquest repunt, la inflació general va pujar fins al 3% interanual a l'abril, tot i que la referència subjacent va baixar fins al 2,2. Pel que fa al creixement, aquesta setmana ja hem vist com als Estats Units el PIB es va situar en 1,6 trimestral enfront del 2 esperat i preliminar. Un dinamisme menor explicat per al consum d'aquest primer trimestre. No obstant això, en termes interanuals, el creixement es manté sòlid amb un 2,5 impulsat per les fortes inversions en intel·ligència artificial i el consum de les llars. La setmana vinent veurem aquesta dada per a la zona euro.
4: Això ho deixarem per el divendres següent. Hem vist com afecta l'economia real, ens ho has explicat, però com ho ha fet els mercats, Sheila?
7: molt diferent. El mercat d'equity, que ara els índexs continuen amb màxims històrics impulsats pels valors tecnològics i de nou el possible acord a l'Iran. Així, els índexs tenen europeus com els Estats Units marcarien guanys de l'1%, destacant el tecnològic Nasdaq per sobre del 2% ara per ara. Aquesta setmana el Nikkei japonès seria un dels índexs amb millor comportament, prop del 5%, gràcies a les bones dades de producció industrial, que va créixer un 2,3%, millora també de les vendes al detall, una taxa d'atur que reduïa al 2,5% i una inflació subjacent que es moderava 3 dècimes fins a l'1,6%, mantenint-se per sota de l'objectiu del Japó i restant pressió a la seva política monetària. En els mercats de renda fixa, els bons del Tresor nord-americà van experimentar guanys de rendibilitat del 10 anys, va caure fins al 4,46%, ja que les expectatives de pujada de tipus per part del FED al desembre van refredar-se del 95% al 62% i al 53% per al Banc Central Europeu. Així, el Bund alemany també va caure i va acabar amb el 2,96%. I per últim, el preu del petroli retalla en aquests moments més d'un 8% en la setmana a expenses de l'acord que sembla que només faltaria per signar per part dels Estats Units.
4: I ja, per a la pròxima setmana, quines notícies tindrem?
7: La setmana vinent estarà marcada per la publicació de dades clau sobre activitat, l'ocupació, amb la taxa d'atur i preus, parlem també de la inflació preliminar del maig per al còmput de la zona euro i principals economies, així com per als Estats Units, el que permetrà continuar avaluant els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
4: Seguirem explicant tot el que comporta el conflicte en termes econòmics i ja en un mes de juny que afrontarem amb tota la il·lusió del món, Sheila.
7: Molt bé, Carles, ens veiem el pròxim divendres.
4: Una abraçada.
7: Una abraçada, adéu-siau.
3: Tens un Bizum. Tens un altre Bizum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar Bizums.
8: Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
3: I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
4: Ara és moment per donar pas a la previsió meteorològica.
9: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
4: Jordi Carbó, molt bona tarda.
10: Bona tarda. Canvis per aquest cap de setmana. Farà menys calor, però encara en farà, i les tardes vindran marcades per xàfecs i alguna tempesta. De moment, ara encara la temperatura és alta a gran part del país. Les màximes han estat semblants a les d'ahir, de nou amb nuvolades i algunes gotellades que aniran desapareguent un cop es faci fosc. I demà, sol al matí, al migdia, alguns núvols que s'aniran fent més abundants durant la tarda. Però tot i així, encara en temperatura mínima alta, Andorra la Vella a prop dels 15 graus, la màxima propera als 30. I després el que passarà és que la calor no persistirà tant perquè durant la tarda les nuvolades aniran a més i acabaran donant lloc a tempestes que podran descarregar amb intensitat, no de manera general, però no facin, es notarà perquè ho faran de manera intensa. I les temperatures allà on plogui baixaran de manera sobtada. Diumenge, més o menys igual, amb tempestes més intenses i més persistents durant la tarda.
11: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa't a segur.com o trucant al 876 555.